Deu ser nit a l'aratge i com aquí els estels han sortit del seu niu. Vaig venir amb vaixell escortat per les ones del mar. Quan jo era petit somiava que un dia seria el teu marit. Però la sort se m'acaba i no sé si podré tornar mai.

once you see this deal, man, blow your mind. Come on.

0: S'acaba un dia poc normal, aparca el toro.
1: I ai, quin mal,
0: diu l'Armengol.
1: Aquest ull de poll.
2: Els seus companys per carretera, muntant un pollo de primera.
3: I ella la mina.

estem com una taca de llum que filtra el paisatge en color lentament. Verd, gris, groc, de fulles pensides, de temps amb espilles i blau de muntanya.

0: Territori. Són ara les 9 del matí. Repassam les qüestions més destacades d'aquest divendres. Fins a les 12 estarà actiu la vista taronja per tempestes a Mallorca i a les Pitiuses. Aquesta matinada ha estat tranquil·la. Pràcticament no hi ha hagut precipitacions.
1: Cal seguir atents, però, perquè tot i que algunes zones en aquesta hora hi ha un sol esplèndid, és el cas de Palma, això pot enganar perquè hi ha possibilitat de pluges intenses molt localitzades que són males de predir. Hem de dir que fins ara la gran majoria de precipitacions les ha fetes damunt la mà i això explica que les dades de pluja acumulada siguin escasses. Destaquen els 8 litres per metre quadrat a la colònia de Sant Jordi, 6 a Llombards, a Llucmajor, al Cap Blanc, 5, i a Capdepera, 5. En aquesta hora, segons els radars, a les zones on més plovia era Capdepera i la badia de Pollença, això sí, gran part d'aquestes precipitacions, com dèiem, són damunt la mà.
0: I avui també estan pendents de Ceuta, perquè devers les 7 del matí ha començat el trasllat de persones migrants al campament provisional del port després del vistiplau de l'Audiència Nacional. Fins ara s'acumulaven a les platges del Trampolini de Benítez d'ençà de l'arribada massiva.
1: En un primer moment hi ha hagut corregudes. I és que els migrants frissen perquè no volen quedar fora del nou campament. Després, amb el desplegament dels agents antiavalots de la Policia Nacional, s'ha controlat la situació, se'ls ha indicat que s'aturassin i seguessin, han estat gairebé 3/4 d'hora aturats, i a les 8 s'ha reprès el trasllat, però ja amb més control, d'un en un. De moment, no s'han produït grans incidències, més enllà d'algunes empentes i càrregues molt específiques entre els agents i els migrants.
0: I ha estat detingut un segon menor per l'apunyalament mortal d'un jove de 19 anys a la barriada de Songoleu, a Palma.
1: Els fets van ocórrer diumenge durant una discussió entre els joves que va acabar amb una ganivetada i la mort del jove ferit. Aquesta nova detenció se suma a la del primer acusat que va ingressar en un centre de menors.
0: I la compravenda d'habitatges a les Balears per part d'estrangers representa prop d'un 35%, i això tensiona a l'alça el preu de l'habitatge. Aquest sobrepreu és una de les principals dades que posa de manifest l'Observatori de l'Habitatge de les Balears, que ha presentat el govern i que ja es pot consultar per internet.
1: I n'hem parlat fa pocs minuts a l'informatiu matí amb el director d'estudis i portaveu de pisos.com, Ferran Font, qui ha admès que la forta demanda del mercat internacional dispara els preus perquè aquests compradors solen venir amb la butxaca més plena.
2: 35% de les compres que fan d'habitatges les fan comprar internacional. Això que vol dir? Doncs que més de 3 de cada 10 habitatges les compra un comprador internacional. Aquest és un comprador que, primer, que busca un tipus de producte concret en general, doncs que busca un tipus de producte turístic, sigui per gaudir-ho només a l'estiu, sigui per posar-ho en lloguer.
0: I les dones dediquen de mitjana el doble d'hores setmanals que els homes a les cures i a les tasques de la llar, segons l'INE. El Club de Males Madres apunta que de mitjana les dones passen 4 hores fent feina a casa davant de les 2 que hi passen els homes. La fundadora de Males Madres, Laura Baena, denuncia que aquesta feina invisibilitzada se n'hi ha d'afegir una altra, que és la càrrega mental, que no està quantificada.
1: En el darrer estudi destaquen que el 86% de les dones que conviuen en parella assumeixen la responsabilitat principal d'organitzar la vida familiar i el 85% tenen manco d'una hora al dia lliure o ni tan sols això. Laura Baena diu que aquesta sobrecàrrega de feina té efectes en la salut física i mental de les dones.
3: Hay un colapso de la salud mental de las mujeres madres, un burnout, estrés cronificado, ansiedad, somatización de esa ansiedad. Yo preguntaba ayer en la comunidad cuántas sufrían ansiedad, ¿no? Porque compartíamos unos datos importantes de 9 de cada 10 sienten esa ansiedad casi diaria, ¿no? Y los datos son alarmantes.
0: Son ahora las 9:04. Comienza el programa El Día. Pasa un buen cap de semana.
4: Radio Pollença conecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.
5: Si vols conèixer tot el que passa al teu poble, escolta Ràdio Pollença, una finestra oberta a l'actualitat.

arriba al festival Mahler 2026. Vine a descobrir com Gustav Mahler porta el llenguatge romàntic fins als seus límits i obre les portes de la música del segle XX. Dissabte 12, dissabte 19 i diumenge 27 de setembre al claustre de Sant Domingo de Pollença. Entrades a Tiquetiver.

per què la fibra òptica i mòbil d'Iberret s'hi tracta bé? Perquè l'equip d'Iberret sí és a l'altre costat del telèfon, per xerrar de persona en persona, sense llargues centraletes automatitzades i sense fer-te perdre el temps passant de departament en departament. Iberret, fibra òptica per 29 euros al mes. Visita'ns a les nostres oficines o a iberret.es. Iberret, la fibra òptica i mòbil que sí et tracta bé.

0: Molt bon dia, què tal, com esteu? Són les 9 i 7 minuts, ara mateix ja és divendres, és dia de 8 de setembre. Començam el magazín dels matins de Ràdio Pollença. Maria, Bruno, bon dia, què tal?
1: Bon dia.
2: Bon dia, molt bé.
0: Divendres, eh?
2: Sí, ja era hora.
0: Ja era hora. Se t'ha fet llarga la setmana, Bruno?
2: No, però he fet moltes coses i quan fa moltes coses durant la setmana passa com a poc també ha plogut, és una setmana un poc diferent, no? I ho canvis a pics.
1: Necessites descansar?
2: No, estic bé dormit bé avui. Però cansa, cansa. Viure cansa, pics.
0: Serà un cap de setmana per descansar o per sortir?
2: No, per descansar. I, sí. I si plou, millor.
0: És un viejo joven, en Bruno.
2: Sí.
1: Depen, Anna, de tot depen. Això ho diu un jove de la ràdio.
0: Sí, sí, claro. Sí, sí.
2: Depèn quan m'apegui. Però no us fa ganes estar un cap de setmana a casa que plogui, que faci mal temps. A mi m'agrada això, també.
1: Ganes, jo sí, sí, però també em fa moltes ganes anar a la Quiala Brutal de demà, no?
0: Quin truc.
1: És que no hi ha cap de setmana que te deixin descansar.
0: Exacte.
1: No se pot descansar.
0: No, no.
2: És digne de veure això, també. Eh?
0: Què deies, Maria? Què va dir en Toni Cànoves? 11 autors bojos hi haurà?
1: Sí, ho he dit de memòria, però per mi va dir d'haver 11. Mm-hmm. I la majoria d'aquí, que això té trob molt de mèrit. Trob que té molt de mèrit muntar un auto, un cotxe, és que no el poden dir cotxes perquè no arriben a ser, però d'un o res... no sé, trobo que està molt bé que la gent estigui fent això. És com, què sé jo, per Sant Antoni o Foguerons, i t'ajuntes amb uns amics i amigues i...
0: una compassa de la rua.
1: Exacte, i unes rialles.
0: Sí, perquè aquestes setmanes de preparació, clar, molta feina, però segur que també s'ho passen bé.
1: Seguríssim.
2: És com una rua un poc més extrema, no?
0: Bé, després m'ho contaran, perquè després entrevistarem guanyadors. Tu l'any passat eres tu, Bruna, que els vares entrevistar, que varen explicar un poc com els havien fet, i lo bé que s'ho varen passar un dia de la baixada.
2: Que no sé si ha estat arrel de Pollença, però ara molt de municipis de Mallorca ho fan. Me surten un munt de vídeos que surten carretons i...
0: Hi ha un poble, no sé quin és, que fa molt d'anys que
1: sí.
0: Ho fan.
1: No mos ho hem inventat nosaltres.
0: No, no mos ho hem inventat. De fet, l'any passat vàrem venir, perquè hi ha una associació d'això, que l'any passat vàrem venir molta gent de fora i des d'aquesta associació també. Recordeu? Bé, no sé si m'ho estic inventant. Que no, per mi anunciàvem que aquesta associació se podrien posar en contacte també la gent que fèieu cotxes o els autos per si tenien dubtes,
1: sí.
0: Els hi demanassen i això. Sí, pot ser, no? No m'ho inventem.
1: Que ratoners de Mallorca, això. Punt oficial, si ho voleu a Instagram. És molt sortant que el té endavant.
0: Però en guany no n'hi ha de fora, tots seran locals.
1: Tot no va dir, crec que no va dir tots,
0: la immensa majoria.
1: Però la gran majoria són d'aquí, que trobo que té molt de mèrit.
0: I de sort de màgia.
1: Toni, això ho va dir ahir i ja se m'ha oblidat.
0: I ja no te'n recordes. Això ja és demà, oh? Serà de veure, ja au de matí hi haurà molt d'ambient per Sant Vicenç i després a migdia que comença aquesta cala brutal, que hi ha molt de participants, també moltes tàpers, molt de producte local, i ho tens, mos acompanyarà demà, que això també és important, sempre passar pena de quan s'organitza un esdeveniment així, que no s'espanyi a causa de la meteorologia. No serà el cas, no farà tanta calor, inclús molt millor. Molt bé, idò, és divendres, que tenim avui?
1: Idò, mireu, començarem primer de tot fent aquesta passatgedeta per un municipi amb en Miquel Àngel Marc i en Joan Torres en el seu programa de petites possessions, que solen fer una possessió o un indret. A vegades no són necessàriament possessions, però bé, la majoria sí, i després també mos fan un poc l'història d'un carrer, d'un municipi. Això serà de 10 a 11. Entre 11 i 12 xerrarem amb Xisco Valls, en Cat de Fibló, perquè tenen preparat un curs de malabars que volen posar en marxa aquesta tarda. Això és una novetat que jo m'ha pareix també molt interessant, perquè no crec que s'hagi fet mai abans aquí.
0: No.
1: Sí, no ho sé. Però, a més, Cat de Fibló participen a la Quiala Brutal local amb varis tallers. Després mos ho contarà tot. A les 12 tenim l'actualitat de migdia i a les 12 i mitja les estrenes de cinema i de sèries amb en Pep Solivelles.
0: Molt bé, i d'això serà el dematí i cap vespre farirem un resum d'entrevistes destacades que han fet al llarg d'aquesta setmana, que avui acabam, i d'ara ja són les 9 i 11 i començam.

0: I avui començam anunciant que la piragüista pollersina Elisenda Cerdà s'ha classificada per a la final dels Olympic Hopes.
1: Ahir, dia 17 de setembre, Elisenda Cerdà, piragüista del Real Club Nàutic del Port de Pollença, va començar la seva participació als Olympic Hopes, que se celebren a Bratislava, Eslovàquia, on està convocada per la Real Federació Espanyola de Piragüisme per representar Espanya. Elisenda s'ha classificat directament per a la final de seu quedat 200 metres, que es disputarà aquest diumenge a les 10:50. A més, durant aquest dia es competirà a seu 500 metres, C4 500 metres i C1 5.000 metres. Cal destacar més que Elisenda va competir amb febre i angines. El seu pare, Miquel Cerdà, ens explica que avui es troba millor i que afronta la jornada amb millors sensacions.
2: Pues sí, per aquí, bueno, avui un poquet més tranquils, bueno, com ja saps, ahir no estava molt bé, va haver de competir, bueno, amb febre, però bueno, ja més tranquils, avui suposo que estarà més bé, hem xerrat amb ella i pareix que sí, que ho va passant. Pues l'ho dit, sí, avui té la hits de 500 i a menys si s'aconsellés classificar i demà en tot cas tindria la final de 500. I, bueno, i diumenge pues, té la final de 200, ja està classificada, i té la de 5.000, té la final de 5.000 un cap vespre. I res, vinga, moltes gràcies, i molt bé.
1: Avui competirà la prova de seu 500 metres a les 5:24 de l'hora baixa. En cas d'acabar primera, segona o tercera, es classificarà directament per la final A. Si acaba quarta, cinquena, sisena o setena, aconsegueix ser un dels dos millors vuitens temps, disputarà les finals. Si es classifica, disputarà la final A demà dissabte a les 3 i diumenge a les 10:50 competirà a la final seu 200 metres, però també està prevista la seva participació en altres proves si avui demà aconsegueix classificar-se. La competició es pot seguir a través d'Olympic Hopes Regates 2026.
0: I atenció, molt important informar que avui divendres la Unitat Bàsica de Salut de Port de Pollença roman tancada per una formació que ha de cursar tot el personal.
3: I per això informen idò que si teniu urgències i sou en el Port de Pollença, que us adreceu, per favor, aquí en el Centre de Salut de Pollença.
0: L'Ajuntament ha obert un termini per sol·licitar subvencions i ajudes econòmiques per facilitar l'accés a l'esport de competició i la realització d'activitats esportives durant el 2026.
1: Les subvencions i ajudes estan dirigides a entitats, clubs i associacions esportives sense finalitat de lucre domiciliades a Pollença, inscrites al registre d'entitats esportives de la Direcció General d'Esports del Govern Balear. També participants com a club membre d'una federació esportiva i donades d'alta al registre d'entitats locals de l'Ajuntament. S'inclouen també persones físiques amb llicència federativa vigent i residència al municipi de Pollença que participin en competicions esportives d'àmbit estatal, nacional o internacional. El termini per presentar la sol·licitud és fins al 27 de setembre i trobareu tota la informació i el tràmit a la web de l'Ajuntament de Pollença.
0: Arrels Marines comptabilitza fins a 300 embarcacions fondejades en un dia a la badia de Pollença.
3: Sí, l'entitat Arrel Marines ha alertat una vegada més de la pressió que pateix la badia de Pollença durant els mesos d'estiu i en aquesta ocasió ho fan quantificant el problema i és que l'entitat ecologista ha comptabilitzat en un dia fins a 300 embarcacions fondejades al sac interior de la badia. Un problema que fins ara era més evident a les zones de la platja del Barcuix i a la base, però que ara s'ha traslladat també a la zona de davant la Gola. Els fons marins d'aquestes zones són plens d'estructures de fondeig i de tota aquesta de residus abandonats que fan malbé al fons marí. Una altra de les conseqüències és l'averament d'embarcacions degut a aquests fondejos poc segurs, els abandonaments o les tempestes. Per això des d'Arrel Marines reclamen més control per part de les administracions i actuacions de vigilància i neteja d'aquestes zones. L'entitat també considera necessari estudiar la capacitat de càrrega de la badia abans de que es posi en funcionament el futur cant de boies regulat. Segons ells, aquest estudi hauria de permetre determinar quantes embarcacions pot assumir la zona sense incrementar la pressió sobre l'ecosistema marí. L'associació defensa que la regulació d'un fondeig hauria d'anar acompanyada de mesures de control i seguiment per garantir la protecció dels fons marins de la badia.
0: I els organitzadors del Pollença Summer Fest, Mesclat, DJs i Cercant Festa, han aportat 875 euros a les associacions Abaimar i Prodis gràcies a la recaptació del festival.
1: Els organitzadors han destacat que més enllà de la música i l'entreteniment, el Pollença Summer Fest vol contribuir en causes socials i donar suport a entitats que desenvolupen la seva tasca al municipi. L'aportació es destina a donar suport a la feina que dona a terme a Weimar i Prodis i a les persones que formen part d'aquestes associacions. Des de Mesclat DJs i Cercant Fest han agraït la participació de totes les persones que varen assistir al Pollença Summer Fest, així com la col·laboració de l'Ajuntament que ha fet possible aquesta iniciativa.
0: I un any més, l'Ajuntament torna a organitzar clubs de lectura del municipi aquesta nova temporada.
3: Recordant que a Pollença es farà club de lectura infantil i que hi haurà reunió informativa el dia 29 d'aquest mes a Can Llobera, a les 7. En aquest cas podeu demanar més informació a mediadora@ajpollenca.net. I en el cas d'un moll, hi ha diversos clubs de lectura. Per una banda, el club de lectura per adults, que serà el darrer dimarts de cada mes a les 7. El club de lectura juvenil, per joves de 14 a 18 anys, també darrer dimarts de cada mes, una hora abans, a les 6. I el club de lectura infantil, per joves de 8 a 13 anys, darrer dimarts de cada mes a les 5. En aquest cas, si voleu més informació o us voleu apuntar, podeu contactar amb el correu electrònic info@siracusacultural.com.
0: Can Boom informa que des del cor reivindicatiu que tenen vos conviden a una classe gratuïta abans de començar un nou curs de cant coral que començarà el mes d'octubre. Serà cada dijous entre les 7 i les 8 i mitja.
1: No demanen experiència prèvia i això es durà a terme el 24 de setembre de 7 a 8 i mitja a l'espai de Can Boom i si no podeu venir dia 24 diuen que vos agradarà i a partir d'octubre vos podeu apuntar a anar setmanalment.
0: Punt Jove ha tornat a posar en marxa el projecte de patis oberts. Aquest any hi ha un nou horari, serà de dimecres a dissabte.
3: Sí, aquest projecte se posa en marxa el CEP Miquel Callon, que un any més, i la novetat, com dèiem, que aquest any té l'horari més ampliat, és dels dimecres als dissabtes, als hora baixes, de 5 a 8. Un espai, doncs, per jugar, fer amistats, supervisat per monitors i unes activitats que són totalment gratuïtes. Això sí, des de centres oberts recorden a les famílies que això és un servei amb un espai de lleure educatiu, no és una guarderia, de manera que els infants continuen sota la responsabilitat dels seus pares o mares, i ho diuen especialment per les entrades i sortides. Els educadors o educadores s'encarregaran de la supervisió general del grup, del manteniment dels materials i de l'atenció de les incidències que se puguin produir. També demanen respectar les normes de convivència, les instal·lacions i el material del centre. Per participar-hi és necessari haver fet una autorització signada, haver lliurat una autorització signada, i recorden a les famílies la importància de fer un ús responsable d'aquest recurs. Més informació a Punt Jove.
0: Ja estan a la venda les entrades per l'adaptació teatral de l'obra de Xesca Ensenyat quan venia l'esquadra que interpretarà Catalina Solivelles, i recordam, es tracta de l'adaptació teatral en versió lliure de Joan Iago.
1: Una nova oportunitat de gaudir d'aquesta proposta escènica de petit format que trasllada a l'escena la memòria personal i col·lectiva evocada per Xesca Ensenyat. Es faran tres funcions, dissabte 3 d'octubre a les 8 en un saló parroquial, serà l'estrena diumenge 4 d'octubre a les 7 en un mateix saló parroquial i dilluns 12 d'octubre a les 7 en un club Pollença. Podeu comprar les entrades a tiquetip.com o a l'àrea de cultura dilluns a divendres de 9 a 2.
0: I aprofitant per recordar també que dia 3 d'octubre faran la presentació de l'obra guanyadora del Premi Pollença de Narrativa 2025 amb el títol Els búnquers de Ferran Guellà.
3: Exacte, serà el 3 d'octubre a Can Llobera, a les 6 de cap vespre. Hi haurà també actuacions musicals de Dana Baker i Xisco Cladera. Tothom hi estarà convidat.
0: I de com vos explicàvem aquest matí, la Cala Brutal Local celebra demà dissabte la seva segona edició a Sant Vicenç, amb una jornada dedicada als productes locals, a la gastronomia, a la música i les activitats familiars.
1: La jornada començarà a les 9 i mitja. La concentració d'Uquerratons al Mirador de Cala Barques aquest any i participen, recordem, 11 autos i la majoria d'ells de Pollença. A les 10 arribaran les Vespes i 500, a les 11 començarà la segona cursa brutal Autos i sortiran del carrer Mestre Paco fins a arribar al carrer Molins. A migdia hi haurà un taller de collage i segells, el lliurament de premis de la cursa, i a la una l'inauguració de la cala brutal local a la baixada de Batollensa i la degustació de cerveses artesanes, vins i tapes locals. La programació continuarà a les dues a l'actuació de Tramuntana Gipsy i durant l'hora baixa hi haurà tallers de cotxes amb propulsió per globus i de cotxes en cartons i materials reciclats, a més d'un passacarrers amb Batollensa. La música agafarà protagonisme a partir de les 6 amb actuacions de truc, Last for Reggae Band i After Sands a les 10. Per concloure la jornada, DJs mesclats durant a terme la seva sessió a partir de mitjanit. L'entrada és gratuïta, la jornada comptarà també amb la participació de diversos restaurants i productors locals, així com productors de cervesa, vi i fons. Hi haurà servei d'autobús gratuït quan acabi el servei del TIP, que farà aturades a Pollença, Humoll i Sant Vicenç.
0: Recordem que està obert un període d'adhesió als establiments que vulguin participar en la campanya Bons Pollença 2026.
3: Les inscripcions es poden fer fins demà dissabte, que és dia de 9 de setembre, a través del tràmit específic i els comerços trobareu a la seu electrònica de l'Ajuntament, ajpollenca.net.
0: La setmana que ve es celebra un nou Consell d'Àrea per debatre sobre les ordenances d'animals, neteja i platges i estarà oberta a tota la ciutadania.
1: El proper dimarts 22 de setembre a les 7 de l'hora baixa a la sala de plens de l'Ajuntament se durà a terme una nova sessió del Consell d'Àrea convocada per l'àrea de serveis EMSER Medi Ambient, Mobilitat, Parcs i Jardins i les delegacions d'Humoll i Sant Vicenç. Entre els participants, els principals assumptes que es posaran damunt la taula hi ha la modificació i la possible aplicació de sancions previstes en diverses ordenances municipals, especialment les relacionades amb els animals domèstics, la neteja viària i les platges.
0: Aquest mes de setembre, AFAM ha organitzat un cicle de conferències amb motiu del Dia Mundial contra l'Alzheimer. Són obertes a tothom i gratuïtes, però cal fer inscripció prèvia.
3: Sí, la primera d'elles ja va ser aquest dilluns passat, però encara en queden dues més. Recordant que les xerrades se fan a la Fundació Roger Villalonga. Dilluns que ve, el neuròleg Eduard Bargall xerrarà sobre envelliment i salut cerebral, claus per prevenir el risc de demència. I el darrer dilluns de mes, dia 28, serà l'educadora física Paula Bargall qui xerrarà sobre el paper de l'exercici físic, clau per la prevenció de la salut cerebral. Si us voleu apuntar en aquestes xerrades, idò, ho podeu fer en aquest telèfon al 629 61 11 73.
0: I a més, AFAM organitza aquest diumenge 20 de setembre la 15a cursa per l'Alzheimer, que tindrà lloc al claustre de Sant Domingo.
1: Una cursa de 7 quilòmetres. També es farà el trofeu especial crono escalada entre el carrer Ferrà i el cim d'Uquelbar. I la jornada inclou una caminada no competitiva de 3,3 quilòmetres i a més hi haurà curses escolars en distància adaptada en sortida a les 9 i participació gratuïta. Us podeu inscriure a elitechip.net. S'ha dit també que la jornada comptarà amb ambientació musical a càrrec de Toni Coll i a partir de les 11 hi haurà vermutada i música als jardins del claustre de Sant Domingo.
0: I anem a la informació esportiva. Destacam un trofeu que se celebra a Palma en presència i pollencina. És el tercer trofeu a Banca, ciutat de Palma de piragüisme, que demà dissabte reunirà al Parc de la Mà una selecció de campions olímpics, mundials i europeus que acumulen més de 300 medalles internacionals.
3: Si la prova l'organitza el Real Club Nàutic de Palma, incorpora enguany la canoa i amplia 6 esportistes la competició de cada equip. L'esdeveniment el va presentar a la Real Club Nàutic de Palma amb la presència de la triple medallista olímpic Marcus Cooper i també de la campiona del món i pollencina Maria dels Àngels Moreno. Maria Àngels Moreno va celebrar idò especialment la incorporació de la canoa en aquesta competició i va assegurar estar molt contenta de que haguin pensat en ells i de poder competir en un parc de la mà. La palista també va destacar el caràcter més lúdic de la competició, tot i que va deixar clar que el nivell de participants manté intacta l'ambició esportiva. Va dir, tots són esportistes de nivell i tots tenen l'ambició de poder guanyar. Tenc moltes ganes de passar-m'ho bé, però també de poder estar davant i guanyar.
0: I vos recordem més curses que hi haurà les properes setmanes a les quals vos podeu apuntar.
1: El 26 de setembre es durà a terme el Pollença Running Fest en Moll, una cursa popular de 10 km i de 5 km en campionat de Balears. Us podeu inscriure a elitechip.net. També faran una gran festa, diuen, a partir de les 9:30 a la plaça Miquel Catllong, en Moll, amb Budillers, Joel Salas i Cristian Mir i el grup Red Bellies.
0: I el dissabte 3 d'octubre se celebrarà la desena edició de la ME Mallorca 5000 Skyrunning, que és una cursa per muntanya que enguany formarà part del Campionat de Balears d'Ultradistància.
3: Si ho organitza Club Matinant per Somiar i també secció de muntanya de Pollença, juntament amb la Federació Balear de Muntanyisme. Hi haurà dues curses, hi ha, com dèiem, el Campionat de Balears d'Ultradistància, que és una cursa de 65 quilòmetres i 5.000 metres de desnivell, i després la cursa Mallorca 1000, que són 24 quilòmetres i 1.000 metres de desnivell. A més, per la llarga, hi ha la modalitat de relleus. Les inscripcions estan obertes a elitechip.net.
0: I el grup Correm organitza una xerrada avui divendres a càrrec de l'atleta d'ultradistància Joan Pere Carbonell.
1: La xerrada titulada 7 maratons, 7 dies, 7 continents, la ment darrere el repte solidari 777 es farà a les 7 a la Fundació Roger Villalonga. L'entrada és totalment gratuïta per a qualsevol donació que vulgueu fer. Diuen que serà molt ben rebuda per ajudar a la causa. Podeu fer la vostra aportació un mateix dia de l'acte directament a través del QR que trobareu a xarxes. És na Petra del grup Correm, agrupació que organitza la xerrada.
4: Dins tot el ventall de conferències que hem anat fent, perquè n'han fetes des de persones locals, perquè vam tenir en Guillem Mascaró i en Josep Bestart fa 2 anys. L'any passat vam apostar un poc més per dur la salut mental a l'esport i vam tenir en Abel Calero i na Maria Fiol. I enguany, en vista de la gesta que havia fet en Joan Pere Carbonell, pues cridava molt l'atenció. Sent un atlot d'aquí, de Calvià, a prop, i que te diguin que aquest lot ha fet un repte espectacular de 7 maratons a 7 dies en 7 continents diferents, ja m'ha entrat aquesta corolleta i m'he de posar en contacte amb aquest lot per saber si realment estaria interessat, ja que ho ha fet un guany, pues un poc que mos contàs. I també després, quan recerques i cerques informació de Montell i veus que hi ha un caire solidari, pues encara li dono un plus més en aquestes conferències que nosaltres fem.
0: I de l'agenda esportiva, vos informen que el Pollença i Port Futbol Club tenen partits de Lliga a casa al Camp d'Obercuix.
1: Aquest cap de setmana, el Divisió d'Honor i el Tercera Regional Femení juguen el seu primer partit de Lliga al Bercuig. Veniu a animar els equips i a veure l'inici de temporada amb ells. Fan una crida des del club. Per veure, la Divisió d'Honor són 8 euros i la Tercera Regional Femenina 5. I si encara no ho heu fet, podeu fer-vos soci o simpatitzants escanejant el QR del cartell a les xarxes.

0: I el Club de Bàsquet Colònia Pollença compleixen 40 anys, això, diuen, s'ha de celebrar quan toca. Aviat donaran a conèixer quines són les novetats que preparen per aquest 40 aniversari. A més, el Club de Bàsquet Colònia Pollença té obertes les portes per als infants nascuts els anys 2019 i 2020 que vulguin anar a provar el bàsquet.
1: I tant si han jugat com si encara no han tingut cap contacte amb aquest esport, se poden acostar al club per gaudir d'una experiència dins pista, perquè faran entrenaments adaptats per a aquests petitets. Les famílies interessades, contacteu amb el club per saber com participar a una sessió de prova.
0: I també vos recordem que el Real Club Nàutic de Port de Pollença organitza el Trofeu Colònia d'Optimist.
2: Els dies 26 i 27 de setembre, una cita per la classe Optimist D, la col·laboració de Colònia Caixa Pollença, que reunirà a les joves promeses de la bala.
0: I d'ara mateix són les 9 i 31 minuts. Fem un repàs el que hem trobat a la premsa escrita parlant de Pollença i de pollencins avui.
2: Trobam una notícia a Planes de l'última hora i parlen de l'exploració de les profunditats, que el busseig és una pràctica que s'ha anat extenguent tant entre turistes com a residents a la temporada estival, amb el seu epicentre de màxima activitat. Parlen de Pollença en aquest article. Diuen que la zona nord de l'illa és una de les més atractives per realitzar immersions pels seus paisatges submarins únics. Un dels punts amb més demanda és la badia de Pollença, que ofereix paisatges i experiències irrepetibles baix la mà. Al nucli coster del port de Pollença se troben dos centres, on els mesos d'estiu es registren un constant flux de turistes i monitors que participen a l'organització diària d'unes atípiques excursions que s'allunyen dels circuits habituals per transportar els principiants al món sense renou, sense aglomeracions, a diversos metres de profunditat.
1: I més qüestions també sobre Pollença, perquè el Diari de Mallorca recull en part forana aquestes reivindicacions d'arrels marines. Ho fan amb aquest titular, pàgina completa, diu: fins a 300 fondejos en un dia s'aturen la badia de Pollença. L'entitat d'arrel marina és alerta de l'augment de fondatge il·legal, el deteriorament dels fons marins, i reclamen control, neteja i un estudi de capacitat de càrrega abans del camp de boies regulat. Com dèiem, és un article a Plana Completa, us llegim les primeres línies. Diu que el fondatge il·legal en el port de Pollença ha arribat aquest estiu a nivells de màxima pressió, amb fins a 300 embarcacions registrades de forma simultània en només un dia en el sac interior de la badia, tal com ha denunciat l'entitat conservacionista Arrel Marines, que realitzà el recompte el passat 23 d'agost. La xifra, considerada insostenible per col·lectius ecologistes i veïns, reflexa la creixent saturació del litoral i l'impacte acumulatiu damunt del medi marí, i constitueix un exemple més de la massificació turística que s'ofreix l'illa en aquesta ocasió, traslladada al medi marí. I una darrera qüestió encara. Avui el diari Última Hora, en pàgines de Part Forana, hi trobem aquesta altra notícia de comarques. Diu: Consell subvenciona el 80% d'una travessa guiada per la Serra de Tramuntana. Diu: recorre la Serra de Tramuntana de Vall de Mossa a Pollença, dormir en refugis i descobrir durant el camí la seva riquesa paisatgística i patrimonial. Aquesta és la proposta del nou programa de travesses guiades per la Ruta de la Pedra en Sec, impulsada per el Consell de Mallorca. La iniciativa comptarà amb 8 torns de 4 dies, 4 a l'octubre i uns altres 4 a l'abril de l'any que ve. Cada grup estarà format per 20 persones i farà el recorregut dividit en 4 etapes, entre elles, com no, la de Sonamé fins a Pollença. L'experiència inclou 2 guies, 3 nits en refugis i les principals menjades. El Consell assumirà el 80% del cost, perquè cada participant pagarà un màxim de 65,66 euros. Podran optar una plaça els majors d'edat empadronats a Mallorca.

0: I també tenim avui una efemèride que cada any hem de recordar, especialment un 18 de setembre. Què va passar un 18 de setembre de fa quants? 60 anys, vull dir, quants?
1: 66.
0: 66 anys.
1: Sí, vinga, reportatge complet avui al diari Última Hora, a la secció d'esports. A doble pàgina, Fortesa, més enllà de la seva llegenda, el jugador de Pollença, autor del primer gol en primera d'un Mallorca fa 66 anys, fou tot un reclam per a la premsa de l'època i un referent a la grada. No vos el llegirem tot, però sí algunes línies. Diu, futbol ha donat jugadors que han passat a la història per als títols, altres per als gols, i molt pocs aconsegueixen encara que el cop més difícil, convertir-se en part de la identitat d'un club. Joan Fortesa, nascut a Pollença el 1934, pertany en aquesta categoria reservada als jugadors que varen ajudar a construir l'ànima del Real Mallorca quan el futbol encara era un exercici de pertanyença, sacrifici i orgull local. El seu nom va quedar unit per sempre el 18 de setembre del 1960, avui fa 66 anys, el dia en què va marcar el primer gol del Mallorca en primera divisió. Aquell gol de cap davant del Racing de Santander, on Lluís Sitjà, ple de gom a gom, no fou únicament un gol més. Va representar la confirmació de que un club humil, construït des de l'esforç col·lectiu, ja formava part de l'elit del futbol espanyol. I de poder llegir avui aquest reportatge, ben interessant, acompanyat de fotografies de l'època que vos recomanam moltíssim a l'última hora.
0: I d'hora sí, ja són les 9:36 minuts i bon anam a repassar les portades digitals.
1: Anem al diari de Mallorca en digital. En Satan emperforant un jutjat frena l'adjudicació de Carop a la immobiliària Promorrent després del recurs de Camp Mallorquí. El preu de la benzina es dispara i les patronals reclamen recuperar d'immediat el descompte de 20 cèntims per litre. Diuen omplir el dipòsit s'ha convertit en un luxe. I el mateix, en el mateix sentit, les benzineres low cost s'omplen de clients davant la forta pujada del preu dels carburants. Més qüestió, la patronal Valeval reclama que Competència faci un informe sobre la llei de la limitació de cotxes a Mallorca. En tribunals, judici a un jove de 19 anys per retenir 5 hores a la seva parella a la presó Vella de Palma i pegar-li una pallissa. Li va dir, fa falta que et fermi. En portada digital del diari de Mallorca també la notícia que us hem ampliat. Fins a 300 embarcacions fondejades en un dia s'aturen la badia de Pollença. El govern adverteix a Llucmajor de multes de fins a 100.000 euros degut a la crisi del FEMS. I a Ciutat, els enginyers de camins impugnen els concursos del Jardí Botànic i de Lluís Sitjà per excloure'ls. La cooperativa de Solla eleva el preu de les olives per afrontar la nova campanya que ja ha començat. També a Parforana, Esquerra Oberta denuncia el fraccionament de contractes per gairebé 175.000 euros per al transport d'aigua a Bunyola. I la UIB simularà un cas de dopatge davant del Tribunal d'Arbitratge Esportiu. Estudiant de dret assumiran els papers d'un atleta, l'Agència Mundial Antidopatge i els àrbitres a una recreació d'un procediment davant el TAS. En cultura, Isabel Fernández, abans del seu concert de Palma, diu el flamenc no cerca triomfar perquè no li fa falta. El cantor-compositor actuarà a Trull Teatre aquest de 9 de setembre per oferir el seu espectacle d'Oro i Marfil.
2: Notícies del diari digital Ara Balears. Trobam a portada que Can Araví intenta colar una empresa tapadora als menjadors escolars després de quedar-ne exclosa. Era l'operadora que gestionava més centres fins que Salut es va clausurar la cuina per deficiències de la preparació, manipulació i transport dels aliments. Un article que es titula Quatre Illes, un país, Nova York. Diu que Eivissa tindrà per primera vegada un vol directe en una ciutat dels Estats Units, però per anar a Menorca s'haurà de continuar passant per Palma. Detingut un segon menor implicat en l'apunyalament mortal a Songoleu. Els agents han deduït que prèviament a l'incident es va produir una discussió en què hauria participat el presumpte autor. Una empresa sancionada amb 3,6 milions d'euros per abusar dels llogaters participa a l'Observatori de l'Habitatge del Govern. Alquiler Seguro, que analitza la seva col·laboració a través de la fundació que va construir l'any 2019. dos articles que parlen sobre Concha Alós, dos pics Premi Planeta, marcada pels ex i salvada per les amigues. Un altre que recomano, quatre llibres per conèixer Concha Alós molt més que l'ex de Baltasar Porcel. L'excavació del Teleot 4 de Son Fornés treu a la llum una estructura única i plena d'interrogants. El jaciment de Montuïri revela un teleot quadrat construït amb una tècnica singular i amb una cambra central reformada. El temporal s'acarnissa amb Eivissa. Les precipitacions també han deixat 54,6 litres a Lluc i registres destacats a Llucmajor, Sa Pobla i l'aeroport de Palma. Cort assegura que no s'ha destruït cap element patrimonial a les obres dels 108 habitatges de Sant Jordi. L'Ajuntament afirma que ja s'ha localitzat una resta arqueològica que serà conservada, integrada en la futura zona verda. Les Balears necessiten de 100.000 habitatges més per cobrir la població actual. Segons el nou Observatori de l'Habitatge de les Illes Balears, els pisos anunciats surten al mercat amb un sobrepreu mitjà del 38,1% respecte al preu real de les operacions. L'oposició carrega contra el segon cinturó, 240 milions més dels previst i velles receptes de formigó. El PSIC denuncia que el pressupost s'ha triplicat sense justificació tècnica i més alerta que l'ampliació viària perpetuarà la dependència del cotxe. L'ampliació de l'aeroport d'Eivissa afectaria zones protegides de ses salines. L'entitat ecologista Gengob denuncia que el nou edifici i el soterrament d'un torrent ocuparien dues zones perifèriques de protecció del parc natural. I habitatge social a Petra només per a menors de 35 anys i que faci de 8 anys que viuen al poble. La promoció de 19 pisos de lloguer es començarà a construir a principis del 2027 amb una inversió de 3,5 milions d'euros. Un article que diu «La ciència i la fe són dues cares de la mateixa moneda». Així intenta captar alumnes de religió a un institut de Palma. El departament d'Elies Llorenç Villalonga distribueix un document de 16 punts que defensa que l'assignatura humanitza i complementa l'aprenentatge a l'escola pública i promet als alumnes una petita incursió a l'hebreu. Palma elimina per segon any consecutiu els tallers d'igualtat. L'entitat reclama a Lourdes Roca que recuperi els tallers i recorda que el 69,6% de les persones LGTBI han patit discriminació a Palma. La nova titulació vinculada a la IA que s'estrena aquest curs a les Balears. L'FP incorpora 25 cicles nous, dos cursos d'especialització i amplia fins a 14.479 les places del primer curs. Una entrevista a Fausto Puerto que diu «No tenc clar que torni a escriure un llibre». Un altre article que diu «El català com a llengua d'acollida», centra el darrer diàleg de l'Institut d'Estudis Catalans i l'Ara Balears. Sebastià Alzamora i Elga Cremades participen a la tercera i darrera sessió del cicle Qüestions IEC, Interrogam, Entenem, Conversem, organitzat per l'IEC i l'Ara Balears. Dolors Miquel, Vial Mesquida, en Pa Moliner i Laura Agost, protagonistes de la Setmana del Llibre en Català de Palma. La 37a edició tindrà lloc del 24 al 27 de setembre als Jardins de la Misericòrdia i inclourà una trentena de participants, una vintena d'activitats i per primera vegada un acte conjunt a la Setmana de Barcelona. De tovalloles dels hotels, les habitacions dels hotels són com els ous Kinder. Després de 28 anys fent feina a l'hoteleria, la presidenta d'Unió Kelly Balears, Sara del Mar, explica que troba rere cada porta i denuncia que bona part dels beneficis hotelers surt de la salut de les cambreres de pisos.
0: I acabem fent una ullada a l'edició digital del diari Última Hora. El futur de l'empresa Carob torna a estar a l'aire després de les al·legacions de Camp Mallorquí. La cooperativa defensa la seva experiència al sector primari i reclama la gestió del negoci. Atenció, alerta per una microestafadora que juga en la necessitat en grups de WhatsApps. Unins no mengen des d'ahir. Aquesta, a Mallorca, hi ha diverses persones que haurien enviat un bízum en aquesta dona. Després de rebre'l, els bloqueja, desapareix i reconstrueix una altra història a un altre lloc. Expliquen com seran les obres del segon cinturó de Palma. Els veïnats del Coll celebren la macroobra, però temen 5 anys de caos. La parella que va intentar segrestar una dona a Son Ferriol accepta 4 anys de presó. El Congrés aprova definitivament la reforma de les lleis de discapacitat i dependència. Nova reforma de la llei de dependència. La justícia tanca la porta a la vulnerabilitat de l'ocupa de Son Ferrer i prepara el seu desallotjament. La Universitat de les Illes Balears mantindrà els convenis de mobilitat amb universitats mexicanes després de l'assassinat d'una estudiant espanyola. 6 empreses demanen al Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears paralitzar el concurs del moll de Golondrinas de Palma. Solemne i sentit tacte de desgreuge als damnificats del cas Cursac. Denuncia una invasió de cabres salvatges a la seva finca de Mallorca. El jardí ara és una zona àrida plena d'excrements, diu el propietari. La Policia Nacional arresta a un segon menor d'edat implicat en l'apunyalament mortal de Son Goleu.

0: De la plana nacional, desenes dels 3.000 migrants traslladats al port de Ceuta s'assalten al cordó policial. Clàudia Tacoronte va ser assassinada en un forcejament per robatori, diu la governadora mexicana. El PP Balear greix la màquina electoral en la meta de prescindir de Vox el 2027. El govern acusa Cort de bloquejar Son Busquets i defensa que el projecte incorpora les peticions veïnals. Diversos titulars dels viatges de l'Incenso 2026-2027 explica un article fins quan estarà obert el termini per sol·licitar-los. Les agències exigeixen canvis. El caos viscut aquest dijous no es pot tornar a repetir. S'han esgotat tots els viatges de l'Incenso a les Illes Balears. I acabam amb titulars esportius. Com vos hem dit abans, el pollancí Joan Fortesa, que va fer eterna la primera empremta a la divisió d'honor del Real Mallorca, el primer golejador del Mallorca a primera, va simbolitzar durant una dècada l'orgull d'una afició que va trobar el futbolista de Pollença l'exemple perfecte de lliurament, humilitat i mallorquinisme. Ja en fa 66 anys d'aquesta fita, de 8 de setembre de l'any 1960. I de són les 9:47, ràpidament fem un repàs al temps. Un temps a Mallorca que amb un canvi radical aquest cap de setmana, en aquest penúltim cap de setmana del mes de setembre, està marcat, com dèiem, per un canvi de radical. Començaran pluges, donarà pas a cels poc ennivolats. Per tant, es podrà tornar a gaudir de les plages, ja que el portaveu adjunt de l'Agència Estatal de Meteorologia a les Balears, Jorge Rodríguez, informa que les temperatures màximes oscilaran entre els 27 i els 30 graus. Un divendres avui encara s'espera una situació complicada a Mallorca, cels ennivolats o coberts, amb uns intervals ennivolats, enxafets i tempestes que poden ser localment forts o molt forts, principalment fins al migdia. Al sud i la Serra de Tramuntana hi ha alerta taronja fins a les 12 d'aquest migdia. Poden caure 50 litres d'aigua per metre quadrat en una hora. Les tempestes poden anar acompanyades de calamarsa i fortes ratxes de vent. També alerta groga en aquestes zones que bueno, es poden acumular 80 litres d'aigua, aquesta alerta groga. Nosaltres tenim avís groc per fortes pluges i tempestes de 30 litres en una hora. Hem de dir que aquesta alerta pollença està activada i que se desactiva, en principi, aquesta alerta se desactiva avui a les 12 del migdia. Tenim alerta pollença per tempestes i per pluges. Per demà torna l'estabilitat meteorològica, coincidint destaca que hi ha celebracions a Mallorca com la nit de l'Art a Palma, que es podrà celebrar amb molta tranquil·litat. S'anuncia demà un predomini de cels poc ennivolats i com de temperatures entre 27 i 30 graus. I per diumenge, l'Agència Estatal de Meteorologia a Mallorca anuncia cels poc ennivolats, temperatures amb poc canvis o un lleuger descens les nocturnes. El vent bufarà, en general, fluix del nord i nord-est amb intervals de brisa. I de ràpidament anem a veure com tenim les dades a les nostres estacions. A Pollença, el Calvari, el termòmetre ara marca 21,6 graus. La mínima s'ha donat a les 6:44 d'aquesta matinada en 19 graus. Ara el vent està entrant de nord-est a 4,8 km per hora. Avui s'han enregistrat en aquesta estació 0,2 litres de precipitacions. Tenim una humitat al 58% i la pressió a 1.018,1 hectopascals. En Humoll, ara mateix, l'estació del Club Nàutic marca 23,6 graus. El vent està entrant també de nord-est, ho fa 7,5 km per hora, amb un baròmetre 1.016,8 hectopascals i una humitat al 70% al port de Pollença. I anem a veure què diu la situació marítima. La zona de Formentocat de Pera, per aquesta jornada d'avui divendres, un vent component nord-est de força 4-5, de la mà de maró a forta maró, mar de fons del nord de tramuntana fins un metre. Hi ha possibilitat de rojats i tempestes a la mà, especialment durant la matinada que ja han passat a les primeres hores d'aquest divendres. I d'ara mateix ja són les 9:51 minuts. Tenim 9 minutets. Avui hi ha dies que m'ho sobra temps. No, no m'ho sobra mai temps.
1: No, mai m'ho sobra. Depèn del que vulguem. Però bé, avui volia parlar d'una cosa que està donant la volta en un món, que molts ja sabreu, i és que, bé, què ha passat? Que en Macklemore, que és un artista, estava actuant com a taloner a l'Octubre de Ed Sheeran als Estats Units. I durant el 4 de setembre, quan feia la seva gira, un concert a Nova Jersey, en Macklemore va parlar obertament sobre Gaza i va mostrar el seu suport a Palestina. I va dir, va fer un discurs que bàsicament deia Free Palestine i totes aquestes coses, i condemnava el que està fent Israel a molt de puestos. Però bé, després de que aquestes actuacions a diversos estadis estaven previstes a molts d'estadis, i en Macklemore era un dels taloners, i varen pressionar el que estan darrere la gira de
2: promotors,
1: que casualment són l'ovisionistes, és a dir, hi ha un poc de conspiració contra en Macklemore. I bé, el varen apartar de tota la gira. Ed Sheeran va sortir a dir que va ser una decisió del promotor i dels recintes i no seva. I segons la seva versió, alguns dels estadis l'havien amenaçat en cancel·lar el concert si en Macklemore continuava en un cartell. I aquí és on se va liar, perquè tenia més taloners, com per exemple Phineas, que és el germà de Billie Eilish i el seu productor i el que l'acompanya per tot, Lucas Graham, Aaron Rowie i Beoga, que és la banda de Ed Sheeran, que ha dit que no anava a tocar amb ell. És a dir, Ed Sheeran s'ha quedat tot sol i ell
2: ha... Tots aquests taloners
0: s'han plantat.
1: Sí, s'han plantat.
2: I la banda mateixa de Ed Sheeran també.
1: La banda de Ed Sheeran s'ha plantat. Què passa? Ed Sheeran diu que no se volia posicionar, però s'ha posicionat políticament amb molt de pics, amb drets LGTBI, amb Brexit, amb Ucraïna, moltíssimes coses, però justament amb això no serà perquè no té suficient d'obvés aquest home. Però bé, en el final s'ha quedat tot sol en aquesta gira, no se sap molt bé què passarà, però la polèmica ha arribat a més músics, per exemple, en Roger Waters de Pink Floyd, també ha atacat públicament en Ed Sheeran, aquest home no té pèls a la llengua per dir les coses, i moltíssima gent, a Zara Larsson, a Greta Thunberg, moltíssima gent. Però bé, aquí ve el llir de la història, no? Que al final se fa justícia. Aquí fa les coses bé, no? I aquí defensa la llibertat d'expressió, i que la música, a més, és una de les maneres de fer-ho. I en Macklemore va anunciar que donaria $1 milió i va demanar al propietari d'aquest estadi, no? On va passar tot això, que donés també, i el propietari ha donat $2 milions per ajuda humanitària a la regió de Gaza, de Palestina, etc. I en Macklemore, després de tot això, ha disparat les seves reproduccions de Spotify un 700%. Així que mirau.
0: 700%.
1: No li ha sortit tan malament la jugada. En un final, Ed Sheeran, supos que per guanyar més d'obvés i no cancel·lar la gira, per la pressió d'aquests lobbycionistes, va decidir continuar i apartar en Macklemore, i s'ha quedat tot sol al final, perquè la seva mateixa pròpia
0: banda... Ni taloner ni banda,
1: que qualque cosa trobarà, però clar, això és una cancel·lació d'aquestes que se parlen avui en dia, no? I a lo millor per no voler cancel·lar la gira i guanyar un parell de milions més del que té, la seva reputació s'ha vist afectada. Però bé, això era del que volíem parlar avui, que finalment, no, la música sempre fa justícia, és una eina de transmetre aquestes coses.
0: Arriba moltíssima gent.
1: Sí, perquè els cantants no tenen per què censurar-se, si no volen o no tenen pressions. Però el que se sap és que hi ha promotors, no? Darrere les promotores hi ha lobbycionistes, barra relacionats amb Israel, barra moltes coses que tampoc opinarem ara mateix. Però bé, això és el que ha passat. Així que si vos havia arribat i no sabíeu molt bé què havia passat, ja sou tota l'història
0: completa. En Bruno m'ho ha explicat.
1: I cançó, Joana, no sé què farem.
0: Vinga, podem fer la gent de la cançó de fons? Quina
1: sí, bé, és la cançó que justament després d'aquest discurs en Macklemore, després de dir tot això de Free Palestine, volia dedicar en aquesta causa, que és These Days, si no vaig malament. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Bé, quan ja tenim molt poc temps, deixeu un poc de fons per compte vos temes d'agenda. Avui se presenta un llibre, El labio del payaso. L'autor Jesús Torres Beato, l'acte el presentarà a Christian Taylor. Serà a les 7:30 avui a Can Llobera.
1: Avui també hi ha aquesta conferència a càrrec de l'atleta d'ultradistància Joan Pere Carbonell. És a les 7 a la Fundació Roger Villalonga. Explicarà el seu repte solidari 777.
2: Dissabte continuem amb el festival Mahler i és el torn de Mahler Inti, Mahler, Alma, Brahms, un biopic al voltant de la vida de Mahler, en destacar joves instrumentistes europees, la mezzosoprano Begoña Gómez i el pianista Magui García, a les 8 en un claustre de Sant Domingo. Les entrades a tiquetip.com.
0: Demà arriba la Cala Brutal Local, la segona edició, que se concentrarà als Brutal Autos a les 9:30 en un mirador de Cala Barques. A les 10 hi ha l'arribada prevista de Vespes i 500. A les 11 començarà aquesta segona edició de la Brutal Autos Bojos en el carrer Mestre Paco, arribant en el carrer Molins. A partir de les 12 hi haurà tallers, un de collage i segells de producte local. A les 12:30 se farà un lliurament de premis Brutal Autos amb Butxeremies Horats, que acompanyaran aquest moment. I a la 1 s'inaugurarà la Cala Brutal Local, amb també l'animació de Batollensa. La Cala Brutal Local, hi haurà tat de cervesa artesana, vins i tapes de producte local. Hi haurà actuacions musicals. A les 2, Tramuntana Gypsy. A les 6, Truc, que els van tenir aquí la ràdio. A les 8, Glass for Reggae Band. A les 10, After Sands, Anna Marta Ferrer, que també la varen tenir aquí a la ràdio. A les 11:30 hi haurà focs artificials, que no es varen poder fer les festes de Sant Vicenç. I a les 12 seguirà l'animació musical amb els DJs mesclats. Tot això hem de dir que també a partir de les 4 del capvespre fins a les 7 o les 8, fins a les 7, hi haurà diferents tallers de cotxes.
1: Podem afegir més coses per aquest cap de setmana, només un apunt. Avui hi ha música al carrer, actuació a partir de les 8 de Gaia Errada, davant l'Ajuntament de Pollença.
2: I recordar-vos les exposicions abans d'acabar, els jardins de Joan Marc, les fotografies guanyadores del certamen Serra de Tramuntana, a l'església del convent de Natureza d'Albano Afonso. Teniu fins dia 25 d'octubre en el Museu de Pollença la recerca de Bocoris, 4.000 anys d'arqueologia pollença, i en un club la de Xesc Ensenyat, un món, la vida i l'obra de la filla il·lustre de Pollença, fins finals d'octubre.
1: I si sou de la tercera edat de Colònia, avui és el darrer dia per recollir tiquets per la festa de les penades, o berenar de penades, perquè això ja...

0: corregudes en el trasllat dels migrants al campament temporal instal·lat al port de Ceuta, tot enmig d'un gran desplegament policial, militar i logístic. La instal·lació té capacitat per a d'haver 1.700 persones i els migrants corren perquè no volen quedar-hi de fora. De moment no s'han produït grans incidències i els migrants estan entrant ja en el port on se'ls està identificant.
1: L'operatiu ha començat a veure les 7 i quart del matí per reubicar els més de 3.000 migrants que malviuen o malvivien a les platges de Benítez i del Trampolín des de l'entrada massiva del passat 30 de juliol. Durant la caminada del passeig marítim cap al nou campament del port, un grup format majoritàriament per menors ha escapat del control dels agents i ha començat a córrer. Amb tot, fonts oficials asseguren que els incidents no han estat greus.
0: El Partit Popular ha qualificat de caos absolut aquest trasllat de migrants al port de Ceuta i ha exigit la dimissió immediata del govern de Pedro Sánchez.
1: A través de les xarxes socials, el secretari general dels Populars, Miguel Tellado, ha llançat un missatge contundent demanant la devolució immediata dels migrants i la dimissió de l'executiu central, acompanyat d'imatges de les corregudes i dels enfrontaments. En la mateixa línia, la portaveu del Congrés, Esther Muñoz, ha retret Sánchez la gestió d'aquesta crisi i ironitzant sobre la normalitat de la ciutat autònoma i acusant el govern de deixar venuts els policies, guàrdies civils i militars que s'han desplegat a la zona.
0: Canviant de qüestió, en una setmana marcada pels polèmics plans d'Aena que preveu que les illes arribin als 50 milions de passatgers l'any 2031, avui han sabut que els aeroports de les illes han superat els 12 milions de passatgers internacionals entre els mesos de gener i agost, una xifra que suposa un increment del 2,6% en comparació amb el mateix període de l'any passat.
1: Tot això són dades que s'han publicat avui per part de Tour Espanya. Les illes han acaparat més del 15% de les arribades de viatgers estrangers a l'estat espanyol durant els primers 8 mesos de l'any. Només durant el mes d'agost van aterrar a l'arxipèlag 2.600.000 viatgers internacionals, que és un 1,9% més.
0: Precisament, la compravenda d'habitatges a les Balears per part d'estrangers en representa ja prop d'un 35%, i això tensiona a l'alça el preu de l'habitatge. Aquest sobrepreu és una de les principals dades que posa de manifest l'Observatori de l'Habitatge de les Balears, que ha presentat el govern i que ja es pot consultar per internet.
1: En una entrevista a l'Informatiu Matí, el director d'Estudis i portaveu de Pisos.com, Ferran Font, ha admès que la forta demanda del mercat internacional dispara els preus perquè aquests compradors solen venir en la butxaca més plana.
2: 35% de les compres que fan d'habitatges les fan comprador internacional. Això que vol dir? Doncs que més de 3 de cada 10 habitatges les compra el comprador internacional. Aquest és un comprador que, primer, que busca un tipus de producte concret, en general, doncs que busca un tipus de producte turístic, sigui per gaudir-ho només a l'estiu, sigui per posar-ho en lloguer.
0: I recordem que fins a les 12 del matí estarà actiu l'avís taronja per tempestes a Mallorca i les Pitiüses. Aquesta matinada ha estat tranquil·la, pràcticament no hi ha hagut precipitacions.
1: Cal seguir atents, però, perquè, tot i que algunes zones en aquesta hora ja hi ha un bon sol, pot enganar perquè hi ha possibilitat de pluges intenses però localitzades que són males de predir. En aquestes primeres hores del dia n'hi ha hagut precipitacions a municipis com, per exemple, Capdepera o Pollença.
0: Amb aquest apunt arribarem a les 10 i 4 minuts. A més notícies a IB3 Ràdio a les 11 en punt.
3: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.

0: I de per les possessions anirem avui un divendres més. Ja sabeu que en aquesta segona hora de programa, un divendres, ens acompanyen en Miquel Àngel Marc i en Joan Torres per parlar-nos de petites possessions i que res, bon dia, com esteu?
1: Molt bon dia.
2: Hola, Joana.
1: Què tal? Com estem?
0: Bé, esteu preparats?
1: Estem preparats.
0: Per un cap de setmana per programa.
1: Estem preparats, sí. Bueno, aquest és el penúltim programa de l'estiu, d'aquest que hem fet. I, bueno, i sempre content de ser a la ràdio.
0: Així és, aquest estiu mos heu oferit aquestes sessions cada divendres.
1: Sí.
0: Mos explicàveu dues petites possessions i un carrer. Mos queda divendres que ve, així tancarem el mes de setembre, perquè el mes d'octubre tornareu amb un altre programa, amb un altre contingut.
1: Amb un altre, sí, un altre format, diguem-ne, sí. Però bé.
0: I vendreu cada 15 dies.
1: Bé, això ja en parlarem.
0: Ja en parlarem a micro tancat.
1: Exacte.
0: Ara no us veient, no els interessa. Ja ho sabran.
1: Exacte, sí.
0: Bé, vos tindrem aquí, que això és l'important. I avui, dues petites possessions, i no un carrer, sinó dos.
1: Dos, sí, efectivament. Avui són dues petites propietats, i bé, li afegirem un carrer en aquest programa. I començam. Bé, i començarem. Avui parlarem de la Coma d'en Xeixa. La Coma d'en Xeixa, és a dir, està a la Vall d'en Marc, en aquella raconada que hi ha Can Romí, Can Prats, Can Ullet, en aquella raconada hi ha la Coma, hi ha un parell de comes, i en concret avui parlarem de la Coma d'en Xeixa. Una coma... Antes ho comentava amb en Joan Torres, una coma és un lloc baix entre muntanyes, com si fos una vall, però petita, una valleta petitona i plana. Així com un canal o un comallà és un lloc amb molta pendent, una coma és un lloc pla entre muntanyes, però petita. A diferència de la Vall de Mar, de la Vall de Colònia, són valls grans, una coma és lo mateix, però en petit. I avui parlarem de la Coma d'en Xeixa, que és una de les comes que hi ha en aquest racó de la Vall de Mar. Des de quan podem parlar d'això, Joan?
2: Inicialment se xerrava només de la coma. Lo que passa és que en el segle XVII i XVIII hi havia un parell de propietats que se deia la coma, i ja en 1681 documentam que és que figura el nom de Miquel Soliveres, que demà el nom era Garrobí. Tenia celler, alambrins, vinya, cereal, i el segle XIX encara era de la mateixa família, però el 1865, a l'amillerament, veiem que era de Martí Torrandell, àlies Xeixa, i d'aquí el nom de Coma d'en Xeixa.
1: Gràcies a aquesta propietat.
2: Molt
1: bé. Amb qui confronta la Coma d'en Xeixa? Bé, confronta en Fartari Gran, en Los Rafals, en Can Ullet, en Can Roger, en Can Pau, en Can Serra. És a dir,
2: en Fartari d'en Ros, també.
1: I Fartari d'en Ros, sí. Com, és a dir, confronta amb aquestes finques, és a dir, el veïnat d'aquestes finques, I de què podem començar a parlar? De donons de dins d'aquestes finques.
2: Per exemple, de Conradissos, muntanyes, cola...
1: Tant la Coma d'en Xeixa com llavors l'altra finca són finques de muntanya, i per tant no hi ha molt de Conradissos, sinó veurem que ja són molt de noms propis de finques de muntanya. De Conradissos, dins la Coma d'en Xeixa tenim dos, la Xaragola i el Clos. El clos, el que sempre dèiem, sempre ho sementem més bo, o bossa de terra més bo d'una finca, en aquest cas de vora les cases, se diu el clos, en aquest cas.
2: I la caragola. O les caragoles,
1: sí.
2: Perquè també és un paratge que està al fons de la coma i situat entre els darrers camps Conrats i el coster que pega el Clot de l'Hereva.
1: I llavors ja en parlarem del Clot de l'Hereva. Per tant, no tenim més conradissos. Però ara comencem a parlar d'un nom més de les zones de muntanya, de la Coma d'en Xeixa. I el primer nom seria Ubadaluig, que si vos no recordeu, n'hi ha d'altres de Badaluig a Pollença. N'hi ha una Sonali i una Fartari Gran.
2: Fartari Gran.
1: I Badaluig és un lloc que és com un mirador. La paraula Badaluig ve de badar, de mirar. I en aquest cas, és un lloc entre Can Ullet i la Coma, un poc més amunt d'unes cases aquí abandonades, i des d'allà se té una vista magnífica, se veu gran part de Sant Vicent, d'Humoll, de Vorera de Mar, etc. És a dir, té una vista. I de Badaluc ve de la paraula badar. I què més? Quins altres no en tenim més?
2: Pues ja tindríem...
1: La Serra de la Coma.
2: La Serra de la Coma.
1: Que és una serra que ja fa un nom precisament de la Coma. És una serra, és molt significativa aquesta serra, tanca una part de la Vall d'en Mar i separa la Vall d'en Mar de la Vall de Calonya. Arriba a 414 metres d'altura. Una part està de la Coma d'en Xeixa, però també una part està d'en Can Cosset, dins un Rafal, d'en Can Guilló, d'en Can Prats, etc. La part que dona a la Vall d'en Marc és molt més vertical i, en canvi, la part que dona a la Vall de Colònia té una pendent molt més suau. La part que dona a la Vall d'en Marc és més roca i la part que dona a l'altra banda hi ha més xàrrecs, etc. I bé, això és un poc la Serra de la Coma, és una fita geogràfica molt característica de la Vall d'en Marc.
2: I després tenim el Coll Gran,
1: sí,
2: i el Coll Petit.
1: Sí.
2: El Coll Gran, que està a la serra de la Coma, i és un coll orogràfic que situat a uns 800 metres cap a llevant del més alt. El més alt sempre en dic que és...
1: És un cap cimal de...
2: Una muntanya i tal, i és
1: sí.
2: Se diu més alt aquí a Pollença,
1: i Escorca.
2: Sí. I això, el Coll Gran, està a 353 metres. I el Coll Petit és un altre collet orogràfic que es troba a 370 metres d'altura i més a prop del més alt del que hem dit abans.
1: Llavors tenim un altre topònim molt conegut en aquella zona, que és Uclot de l'Areva. Uclot de l'Areva està, diguem, fent partió en Fartàrits, en Fartàrits Gran concretament, i és una fondalada que és més o menys contra Fartàrits Gran i la Coma d'en Xeixa.
2: Després tindríem el Garballó, que és un lloc, un indret on precisament hi ha un garballó de notables dimensions.
1: Sí, senyor, un garballó molt gran, sí. I antes ja n'ha parlat en Joan d'un més alt. A Pollença i Escorca, és a dir, la part més alta d'una muntanya o d'una serra, és a dir, el cap cimal d'una muntanya o d'una serra, li deim a Pollença i Escorca un més alt de... Hi ha un més alt de Ternelles, que és la part d'alta del Puig Gros de Ternelles, en aquest cas, un més alt de la Serra de Coma, que, com he dit abans, arriba a 414 metres d'altura.
2: Més alt de Son Vila.
1: Exactament, més alt de Son Vila, és a dir, ja dic, però un més alt... És un nom que només ho dèiem en aquests dos pobles. És a dir, que... I què més?
2: Bueno, podem dir el pas de la Regata o de la Regana,
1: sí,
2: que és un pas que puja fins a dalt de la serra.
1: Sí, des de la Vall d'en Mar, que puja...
2: Arriba al Coll Gran.
1: Sí.
2: I és un camí que està empedrat estones, ara sí, ara no, això...
1: I és molt empinat,
2: Molt empinat, és bastant rectilínia i inclinada el pas, o sigui que és difícil.
1: I llavors tenim la Penya Blanca, que efectivament està a la Serra de la Coma i se caracteritza per aquesta color blanquinosa d'aquest penyal.
2: També una altra penya, que és la Penya Miloca, o la Miloca, que també està situat a mitjan de serra.
1: Sí. I de la Miloca n'hi ha una altra Pollença a Sant Vicenç. A Sant Vicenç, a la possessió de Sant Vicenç, hi ha una altra Miloca, la serra ja de Sant Vicenç.
2: És una de les senyes per anar a la pesca.
1: Sí.
2: I per trobar un bon puesto.
1: Vale. I llavors hi ha la Penya Negra, que està a l'endret de les Terres de la Coma i un més alt, allà enmig, i té una coloració fosca, i aquí un nom de la Penya Negra, o el Penyal Negre, que també hem sentit a dir.
2: El Pla de les Formigues.
1: Sí.
2: Que està a la part dalt de la Coma i prop de la partida en Can Serra.
1: I llavors hi ha la punta del Penyal Blanc, ja hem parlat del Penyal Blanc, i en aquest cas aquesta punta se situa prop de la partida entre la Coma, Fartàrits i Urrafals. Just davall el cap de la Pareta, que és aquí on comença la Serra de la Coma.
2: I tindrien també els Rotlos, que és un paratge que hi ha quatre rotlos de sitja i que està situat prop del Coll Gran.
1: Sí. Llavors tenim dins a la Coma d'en Xeixa, diguem, les coves d'un més alt, que són unes coves petitones que hi ha prop de, en fi, prop de, situades a prop del coll gran de la Serra de la Coma, és a dir, que són les coves de més alt, li diu, no?
2: I així, xerrant de coves, també les covetes, o sigui, són unes roques situades prop de la partió de la Coma en Can Serra i Fartàrits.
1: Sí, senyor. I per últim, dins la Coma d'en Xeixa, trobam un, en fi, un camí públic, que és un camí de la Coma d'en Xeixa, que està catalogat en un catàleg de, camins de Pollença, el número 59. És un camí que va des de Can Romí fins a la Coma d'en Xeixa i Can Pau. I fins aquí la Coma d'en Xeixa.
0: I de fins aquí la Coma d'en Xeixa, com han dit, està situada en aquesta raconada de la Vall d'en Marc.
1: Sí, senyora.
0: Us heu explicat tots aquests noms, aquests topònim d'aquest punt.
1: Sí,
0: i de la Vall d'en Marc, on anem?
1: Passant a la Vall de Colònia.
0: A la Vall de Colònia.
1: I avui parlarem d'una propietat que avui en dia està dividida en quatre, que es diu la Saralleta, que està...
0: La Saralleta.
1: La Saralleta, sí, sí, sí. Està entre Can Bost, les Tosses... Sonali i la Serell, és a dir, entre aquestes finques hi ha la Saralleta, que avui en dia ara està dividida en quatre, té unes 15 quarterades, entre totes fa unes 15 quarterades, no, unes 20 quarterades, perdona, sí, sí, sí, sí, sí. Què sabem d'aquesta finca?
2: Bueno, que ja surt com a independent de, lo que és la Serell.
1: Sí.
2: Surt el 1602, ja tenim notícies, el cadastre de 1694. Tenim que el propietari era en Martí Pere Josep Cifra i estava ben valorada. I un cap breu de, perdona,
1: sí, sí,
2: de 1657 i figura com la Saralleta.
1: Deu propietat... ser la meva, ja de... deu sortir aquest nom, la Saralleta,
2: sí.
1: I de qui era propietat en aquell temps?
2: Martí Cifra, i afrontaven les rotes de la possessió dels sereus de Joan Bosch, muntanya i terres de Pere Cifra de la Sarell i la paret de Di Bosch.
1: És a dir, que avui en dia, com he dit, la Saralleta està dividida en quatre petites propietats, i un nom de la Saralleta és un diminutiu de la Sarell, del que donant per fet de que un temps hi formava part.
2: La Sarell és molt antic.
1: Sí, i de, clar, com he dit abans, en, a la Saralleta, a la Coma d'en Xeixa, no hi ha molt de conredissos, i el que hi troben són... noms i llocs propis d'una finca de muntanya.
2: Sí, de conradissos pràcticament t'he trobat un.
1: Només un, exactament.
2: La Rota.
1: La Rota, sí, sí, sí, sí, sí. Està ja un racó de la Saralleta. Molt bé, i de lloc de muntanya tenim, n'hi ha un parell de molt característic de la muntanya de Pollença, que és un pa de filla, que està per davant el quimi vell que pujava de Pollença fins a la Serella i la Mola. I
2: de, pa de figa tenim,
1: un bon grapat.
2: Sí, sí, un grapat, sí, sí, aquí a Pollença.
1: Sí, sí, hi ha un més famós, és el d'Ariant, el pa de figa d'Ariant.
2: Sí, sí. També, i tenim a Gomà,
1: també n'hi ha
2: a Cuset,
1: allà en Cuset, efectivament.
2: Ternelles.
1: Sí, sí.
2: Can Bosch.
1: És a dir, i bàsicament perquè té forma de pa de filla.
2: Exacte.
1: Aquesta forma que el mos imaginant com era un pa de filla, avui en dia ja no en veu molt de pa de filles, però bueno.
2: Per llavors, turistes. Ara se fan pa de figa per turistes.
1: Exactament.
0: Sí.
1: Llavors, hi ha un altre, això, hi ha un altre penyal que es diu Penyal Xapata. És un penyal enmig de la Saralleta, dins una zona de Conreu, està xapat en dos, i curiosament enmig d'aquest penyal xapat hi ha un coll de tors, i parlant de coll de tors llavors ho comentarem, perquè el que hi ha més de la Saralleta són coll de tors, però llavors ho comentarem. Què més tenim?
2: Pues la Roca Llissa.
1: Sí, sí.
2: Que és un bocí del camí vell abans d'arribar al pla de figa. Per fer el camí vam haver de picar per fer-hi escalons.
1: Sí, senyora.
2: Això te varen comentar, tu.
1: I llavors, o per ventura, un nom més conegut a dins la Saralleta és el Triquet. El Triquet és un penyal, diguem-ne, molt dret i llis, molt a prop de la partió en Sonali, i precisament són com a dos penyals que fa l'efecte de l'ardús parat d'un joc de Triquet, que és un joc de pilota que hi havia a Mallorca, i a Pollença també hi havia un parell de llocs que jugaven.
2: Molta afició.
1: Que són com a dues que fan perpendiculars amb elles, i recorda aquestes, les parets d'un joc de pilota, d'un joc de Triquet.
2: Exacte.
1: i d'això. Eh? Això seria l'Utriquet, és a dir, possiblement és un dels topònims més coneguts. Eh?
2: Aquí se jugava a Triquet un parell de puestos a l'edat mitjana o quasi mitjana. Se jugava, no sé, al carrer de Bou i havia un Triquet allà. Encara està el Triquet, el que passa és que allà al carrer Adandiel, que anava a fer la nitxera.
0: Encara és? Vol dir?
2: Jo he estat.
1: Sí, allà en Vinagre, del carrer Conelai, també hi havia un Triquet allà. És a dir, que són jocs de pilota, sí, aprofitant dues parets.
0: Però en un carrer estava?
1: No,
0: dins eren...
1: I doncs en aquest cas és un Triquet, que possiblement és un nom més conegut de dir la Serralleta. I allà, de dir la Serralleta, tenim un parell de topònims relacionats amb aigua. No si hi hagi molta d'aigua, però que hi ha topònims que ja fins i tot surten a documents molt antics.
2: Clar, com la font de Namorella, sí, o de Namorell, que ja apareix aquest nom al Capbreu de 1647 i el de 1687, quan parla de la Serralleta ja surt aquest nom. I assenyala un torrent que ve de la font de Namorell.
1: I llavors hi ha un gravat que es troba, és una fonteta just darrere la barrera i el portal que entra dins la finca, però jo m'hi veig. La fonteta està dins un petit cereall.
2: I tenim el pou dels escarabats.
1: Sí, a
2: bon
1: estar.
2: És un pou molt, molt petit que hi ha. I no és l'únic pou d'escarabats que tenim a Pollença.
1: No, senyor. En tenim un molt conegut en pujant en el Puig.
2: Clar, que mos hem de... Ens hem de donar de front amb ell quan anem pujant. Sí. Has de veure el lletrero forçosament.
1: I llavors també n'hi ha un alt... Bé, hi ha la font dels escarabats a Can Bosch.
2: Exacte.
1: Can Bosch, eh? No molt en fora de per aquí, precisament. I però, com he dit abans, un ons més abundants que trobam dins la Serralleta són Coll de Tors. Ja ho sabeu que a quasi tots els pobles de Mallorca o Coll de Tors, o Coll per caçar tors, tenen nom, eh? O tenien nom, perquè avui en dia ja a mi em van molt, tenien nom, i efectivament a la Serralleta tenim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 coll de tors amb nom, eh? I els podríem anomenar, eh? En aquest...
2: Començant per primer, el coll, sí, de l'amo en Miquel Aloi,
1: sí,
2: que està a la dreta de la carretera, i bueno, realment són tres colls,
1: sí,
2: que...
1: Sí. Llavors el coll d'en Butzeta, que és un coll de tots que fa a la partió entre la Serralleta i Son Ali.
2: I el coll d'en Marques, que és un coll de tots, bueno, aquest Marques era un guàrdia civil que va fer el coll.
1: I llavors el coll d'en Pep, que està a la dreta de la carretera pujant per amunt.
2: El coll d'en Teresa, que està anant cap a Son Ali.
1: Llavors el coll del penyal xapat, que ja n'hem parlat, que amb aquest penyal xapat, enmig d'aquest penyal, hi ha un coll de tors, que se diu així. I per últim...
2: I el coll de la Trona, que és un coll de tors situat a la dreta de la carretera que puja la Sarell, just passant l'alcinar dalt de Can Bosch. El nom li ve per un espectacular clapé de pedra seca i una encletxa per on pujaven el coll. És el primer dels colls de la Serralleta.
1: Sí. I de, bé, fins aquí un ans de dir la Serralleta, que han dit tant un que l'altre són poc enredissors, moltes coses pròpies de finques de muntanya, i en un llarg de la Serralleta, de fet, la finca que té més coll de tots en nom és Can Bosch, i està aferrat a la Serralleta, però la Serralleta també, com veus, també n'hi ha un bon grapat.
0: I de, aquest ha estat un recorregut per aquestes petites possessions. En Miquel Àngel i en Joan han començat explicant la Coma d'en Xeixa, la Vall de Marc, ara escoltàvem la Serralleta a la Vall de Colònia, i mos han avançat que avui no tindrem un carrer, sinó dos.
1: Efectivament.
0: A bon mort d'ulls, amem.
1: El primer carrer serà el carrer de Joan Giraut. Joan Giraut està entre el carrer Coronel Eloi i el carrer... del Rosavell.
2: Rosavell. I acaba allà on se diu la Lluneta.
1: Exactament.
2: Conegut.
1: I pel mig i confronten amb aquest carrer, quins carrers?
2: Bueno, travessa el carrer Mallorca,
1: sí,
2: i també fa cantonada amb en Gonçal Ferragut.
1: Exactament, sí.
2: Quan travessa el carrer Mallorca és el que se diu els quatre cantons, és conegut aquest lloc.
1: Efectivament, els quatre cantons, que és, efectivament, entre el carrer Joan Giral i el carrer de Mallorca hi ha quatre cantons, que tens
2: un Joan,
1: grifó.
2: Eh? En Joan Girau qui era?
1: Qui era en Joan Girau? En Joan Girau, perquè eren Joan Girau i Roger, més conegut com un capellà de Cal Llebrés. El capellà de Cal Llebrés està precisament en aquest mateix carrer. Cal Llebrés està en aquest mateix carrer, Joan. I quan li posaren un nom de Joan Giraut en aquest carrer?
2: Le varen posar en 1914, el 30 de desembre.
1: I per quin motiu, creus?
2: Perquè l'havien declarat fill il·lustre de la vila
1: en 1906.
2: Sí, sí. Encara que hi ha autors com en Ramon Rabassa, i, o el prevere Ramon Cifre Cifre,
1: sí,
2: que varen escriure que va ser en sessió de 3 de maig de 1916, però el que se va acordar en aquesta sessió no era lo de fill il·lustre, que ja ho eren, sinó que se va acordar fer-li un retrat per la galeria de fills il·lustres de l'Ajuntament.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: Un retrat que, mira, al final va ser pintat per Eugen Mos Graver.
1: Ah, mira, que famós pintor, eh? Sí. De totes maneres, això, és a dir, per la que dit, l'any 1914, en aquest carrer se'l posa un nom que té actualment, que és el carrer Joan Girau, però anteriorment tenia un altre nom, eh? I ja, des de segles enrere.
2: En l'any 1862,
1: sí,
2: quan se dona nom oficial als carrers,
1: sí,
2: aquell se li posa carrer d'Artusa. Efectivament, ja se coneixia amb anterioritat com a carrer d'Artusa, però en l'acta figura com si fos un carrer nou.
1: Sí. I carrer d'Artusa en què se refereix?
2: És que en abril de 1997 que se posen totes aquestes plaquetes petites de baix del carrer com noms antics, de baix del carrer de Joan Girau figura carrer d'Artusa, d'Artusa.
1: Sí.
2: I què era, Artusa o d'Artusa?
1: Bueno, això mos ho diràs tu.
0: Com s'escriu? De apostrofat?
2: No,
0: a tot junt.
2: Tot
0: amb va, amb bé. D'Artus, amb bé?
2: D'Artusa.
1: D'Artusa.
2: Està escrit.
1: Ara bé, tu mos diràs què vol dir. En què fa referència aquest nom antic d'Artusa?
2: Bueno, pues mira, l'acta, com ja t'he dit abans, de 1862, figura carrer, per primera vegada figura carrer Artusa.
1: Sí, sí.
2: I
1: en què se refereix?
2: Sí, no, això no està posat així de qualsevol manera. Això és un carrer que afrontava en les illetes, que eren conegudes des de l'edat mitjana com a illa superior i illa inferior dels cavallers d'Artusa. O sigui, l'illa superior era la que actualment està envoltada pel carrer Mallorca, mos fem una idea. Mallorca, Joan Girau, Coronel Aloi i General Bosch.
1: I Artusa és una ciutat de Tarragona.
2: Exacte.
1: No? Que és Tortosa.
2: No? Exacte.
1: I són els cavallers d'Artusa que van venir a Pollença, no és així?
2: Exacte.
1: I què més podríem dir?
2: No, que el carrer Artusa, que recorda això, les cavalleries de Tortosa, i la documentació que hi ha en l'arxiu diu que trobam aquest indret anomenat com Canalicis Hominum de Artusa, en va, no d'Artusa, o Cabano Largo Hominum de Artusa, o Anceta, o Posione Hominum d'Artusa, i milicis dels homes d'Artusa. Bé, tot això és donar-li volta al mateix, però clar, jo crec que això d'Artusa ve un poc perquè és carrer d'Artusa i se ha abreviat i per això surt el nom d'Artusa, que és el que figura. Hauria de posar carrer abans Artusa, això seria el correcte.
1: I en aquest cas fa referència a la ciutat de Tarragona que se diu Tortosa.
2: Tortosa, exacte.
1: Molt bé. Ara, el que passa és que tu vas comentar que anteriorment ha tingut altres noms aquest carrer, no? És a dir, que carrer
2: sí, bé,
1: en el padró d'habitants de 1824, és a dir, anterior a que li posaràs oficialment.
2: Figura com Contestí o de Can Contestí.
1: Molt bé.
2: I afrontaven les illetes del senyor de l'Hort, Mateu Sureda, Can Sion, Can Seixa, mira, i Solana.
1: Sí, sí. I ja t'ho dic, i com efectivament, és a dir, està travessat per un carrer Mallorca, el travessa, i el travessa a un lloc que li diuen quatre cantons.
2: Quatre cantons.
1: Que són, efectivament, fan quatre cantons, i que un temps hi havia, en aquests quatre cantons, un temps hi havia un grifó, un dels grifons que avui en dia ja el van llevar, i just que ara crec que una pedra, la pedra de darrere d'aquest famós grifó de quatre cantons.
2: Sí, per cert que quatre cantons és un nom popular, però és un nom que ja ve d'antic, perquè hi ha documentació al segle XVII, ara mateix de memòria,
1: sí.
2: Que se diu quatre cantons d'en Dalmau, o sigui que ja era conegut de...
1: Era conegut, sí. I doncs sí, bueno, encara recordo aquestes escenes quan hi havia, quan jo era petit, de, sobretot dones, allà fent coa per recollir aigua.
0: On estava aquesta aixeta, aquesta font situada?
1: Estava en un quadre i en tons, però en un començament no hi ha Mallorca. En un començament, no, perdona, no hi ha res a Mallorca.
0: Clar,
1: quan, quan davalles, diu sí. Joan Giraut, a mà dreta i a mà esquerra hi tens un carrer Mallorca, i doncs, sí. A mà dreta, en un fons, hi viu un quatre cantons. Se va moure d'allà quan van arreglar aquesta casa. Però bueno, això són un famós grifó de quatre cantons. I per on dir res més del carrer
2: Mallorca? No, només això que estava explicant abans, que les illes. Jo és que això de les illetes és una cosa molt difícil de veure com han canviat Pollença tota la denominació d'illetes i tal, perquè cada 15-20 anys normalment canvien de nom segons el personatge principal normalment.
1: Que viuen aquesta
2: illeta, no? Hi ha quatre illetes que són més o manco fixes, del temple, del mercat, i això te serveix un poc per apoyar-te, per veure. Però, clar, ja t'he dit que van canviant i... Bueno, jo vaig fer un bon estudi damunt de totes les illetes de Pollença des de l'inici.
1: En el seu temps no se deien tant nom de carrers.
2: Clar, era la illeta.
1: Vivia a la illeta tal.
2: Exacte. I
1: no
2: aquesta,
1: vivia en un carrer tal.
2: L'illa superior dels Cavallers d'Artusa és aquesta que he comentat abans, que està envoltada pels carrers Mallorca, Joan Guirau, Coronel Aloi, General Bosch. Aquesta, i després, bé, del carrer Mallorca cap a baix, cap a la Lluneta, per entendre-nos,
1: sí, sí, sí.
2: Està la illa inferior dels Cavallers d'Artusa, que afronta amb el carrer Roservell, Joan Guirau, Mallorca i General Bosch. O sigui, són dos illetes, i per això el carrer entremig que agafa les dues illetes, se le va posar el carrer d'Artusa.
1: Bé, i això és el carrer Joan Giraud, que va, ja he dit, d'un carrer Coronel Aloi i un carrer Roservell. I ara volíem parlar d'un, suposo que un carrer, vull dir, la placeta més coneguda de Pollença, que és la plaça de l'Almoina. La plaça de l'Almoina, que és com un punt, un quilòmetre zero de tots els carrers de Pollença. És a dir, que, i de fet allà és la plaça, suposo que més antiga que tenim, i que aquest nom de l'Almoina, de l'Almoina, és un nom ja molt antic. Què podríem dir de la placeta de l'Almoina?
2: Aquesta placeta, bueno, el seu nom és perquè allà se trobava l'edifici de l'Almoina.
1: I què era l'Almoina?
2: Bueno, abans, aquest Almoina estava citat al llibre de contes del Clavari de l'any 1370.
1: Ja, sí. I, de 1700, ja hi havia la casa de l'Almoina, que era una casa on se feia caritat, de qualsevol manera.
2: Exacte, i el governador Francesc Garriga, que dona permís al jurat per emprar aquest indret com a casa de la universitat, sense perdre el seu caràcter benèfic, o sigui, era casa de la universitat i el caràcter benèfic.
1: I que un temps el portal estava en un carrer de Montición, i llavors se va passar a la placeta de l'Almoina.
2: Sí. En 1432 el Consell pren la decisió de canviar la porta a la posició actual, o sigui, dins la placeta.
1: Molt bé. I quin és l'origen d'aquesta paraula, Almoina?
2: Bueno, per l'etimologia que tenim, segons Joan Coromines, el filòleg, és una evolució fonètica de l'antic almosna, la qual deriva del greco-llatí elemosina, que vol dir caritatiu, per socórrer qualcú, o també un impost per subvenir a l'organització de la croada.
1: Bueno, i aquest nom d'Almoina no és un nom exclusiu de Pollença, que m'ho podeu imaginar. De fet, hi ha carrers o places de l'Almoina a València, a Barcelona, a Girona, és a dir, a Banyoles, és a dir, n'hi ha altres bandes, és un nom bastant corrent.
3: Exacte, perquè... Per,
1: en aquest cas sempre coincidia a la casa de l'Almoina, a casa de caritat, de beneficència, etc.
3: De tota manera, el diccionari del català valencià balear
1: sí.
3: Da la possibilitat de que la procedència del nom sigui de l'àrab al-ma'una. Al-ma'una, és a dir, una contribució per subvenir necessitats extraordinàries de l'erari públic.
1: Bueno, què més podríem dir d'aquesta placeta?
3: Eh? Bé, que en 1678 se paga un dolbés al mestre Jaume Poquet. Això és per posar la imatge del gloriós, diu el tema, Vicenç Ferrer, i un porxet damunt dita capelleta, o sigui, se paga un picapedrer, Jaume Poquet, per la despesa de fer la capelleta damunt el portal de la Casa de l'Almoina.
1: Molt bé, avui en dia aquell quadre que encara hi és, a la casa coneguda com a Can Llat, hi ha aquest quadre amb un fanalet,
3: un fanalet de
1: Sant Vicent Ferrer.
3: Ha estat de sempre.
1: I per què se va fer a Pollença aquest quadre a la plaça de l'Almoina, segons diuen?
3: Sí, pues, perquè aquí va venir el Sant Vicent Ferrer, va venir a predicar,
1: sí.
3: I va predicar damunt d'un cadafal,
1: sí, sí.
3: Que no damunt d'una pedra, com diu l'historiador, damunt d'una pedra, sinó damunt d'un cadafal que se va construir enmig en la plaça, i bueno,
1: i
3: Sant Vicent Ferrer, que venia procedent d'Inca, tampoc no venia per mà a la cala Sant Vicenç, que diu que té el seu nom per Sant Vicent Ferrer, això
1: sí,
3: no és vera,
1: sí,
3: perquè,
1: sí.
3: Perquè va venir caminant Sant Vicent Ferrer des d'Inca.
1: Sí, sí, sí. Molt bé, i també sabem que l'any 1827 se va construir ben enmig de la plaça una font monumental, que se va posar en forma de copa i que està coronada per un llall.
3: Una hidra.
1: I
3: clar, precisament per això va ser construïda amb pedra de Can Gatules i del torrent de Sant Jordi.
1: És una font, efectivament, que encara hi és, talment, a més, talment, i va tenir tanta importància que moltes vegades un nom de la placeta va com a canviar. De fet,
3: intenta
1: de la font de l'Almoina,
3: sí, quan...
1: i va ser la font, i ara, que ara li diu la font d'Ullall.
3: Exacte.
1: I fins i tot, a qualsevol moment hem vist escrit la placeta d'Ullall, la placeta de la font d'Ullall. No és així?
3: Així és.
1: Encara que, efectivament, és a dir, la font és la font de l'Almoina, la plaça de l'Almoina, però ha agafat tanta importància Ullall de la font, la font d'Ullall, de fet, que moltes vegades fins i tot se li va canviar un nom. No és així.
3: Així és. I per últim, podríem comentar també lo del quadre de
1: Sant
3: Vicent Ferrer.
1: Sí, sí.
3: No sabem qui va pintar inicialment aquest quadre,
1: sí.
3: Però...
1: Sabem qui el va pagar.
3: Sabem qui va pagar, sí, va pagar la universitat, l'Ajuntament, va pagar el quadre i a més el fanal havia de tenir llum tot el temps, que això també ho pagava l'Ajuntament. I a una missió popular que predicaren els pares de Sant Vicent de Paül, que venien aquí, encarregaren un quadre a l'oli de Sant Vicent Ferrer, un company de la congregació que s'anomenava precisament Bartomeu Bordoi, i va ser beneït en 1877 el quadre. Després ja, clar, degut al mal estat han intervingut altres persones,
1: sí.
3: I finalment va ser en Celià, molt conegut, Miquel Celià,
1: que va restaurar aquest quadre,
3: exacte, va substituir per un de nou,
0: Se va substituir.
3: Se va substituir.
0: I això ja és molt recent, si va ser en Celià, no?
3: Sí, però estava en mal estat i ara s'ha acabat de refer el quadre.
1: Sí, sí, sí.
3: I la restauració aquesta crec que la va fer el servei de restauració del bisbat. No sé si que nom aquí? Reig.
0: Antònia.
3: Antònia Reig.
1: Antònia Reig.
3: Exacte.
1: Bé, i de... Bueno, no sé si tenim res més de la placeta de l'Almaina, ja n'hem parlat de la Font d'Ullall i hem parlat del quadre de Sant Vicent Ferrer, que és, per ventura, les dues coses més característiques d'aquesta placeta, una placeta ja de molt antiga, amb un nom ja molt antic, molt petita, perquè té, no és com la plaça Major, ni fins i tot la plaça Vea, però és molt petita, però és com que és un centre antic de Pollença.
0: Clar, heu dit el quilòmetre zero.
3: Quilòmetre zero precisament per això, perquè si ens fixem en els carrers, tots els carrers comencen la numeració a partir del lloc més a prop de l'Almoina. Queda números impars a l'esquerra, exacte,
1: sí.
3: Sempre a l'esquerra, números impars, i a la dreta, números pars.
1: Clar.
3: A partir de l'Almoina.
1: O sigui, l'Almoina, tant el carrer Major,
0: Major,
1: com el carrer Montixion, com el carrer Joan Mas, tots comencen la numeració a partir d'aquest carrer.
3: Clar, si no hagués GPS i plànols i coses d'aquestes, podries anar a la placeta de l'Almoina des de qualsevol carrer mirant els números.
1: Efectivament.
3: Ja. Sabries, no ordres de descendents.
0: Que curiós, no
1: jo quan xerren gent de fora poble o xerren gent d'altres pobles de Mallorca, a la placeta de l'Almoina, ja tot dalt li diu molta gent de fora poble, a la placeta de la Font d'Ullall. Molta gent li diu, allà fa tanta importància Ullall de la Font o Font d'Ullall, i moltes vegades substitueixen la placeta de l'Almoina per la placeta de la Font d'Ullall.
0: O directament la Font d'Ullall.
1: O la Font d'Ullall, sí. No,
0: ja s'obria.
3: I ara ja fa 200 anys que se va posar la Font. Però abans no havia res.
1: De fet, l'any que ve farà
3: 200 anys.
1: 200 anys.
0: 200 anys.
1: 1827. Per tant, l'any que ve, és a dir, 2027, farà 200 anys que hi ha la font aquesta.
3: Totes aquestes fonts, la font del Lloro, aquesta font i tal.
1: La font de Jau Lloro, també.
3: Això hi ha un bon treball fet per Pere Sales i Miquel Xifre.
1: I com tu has dit molt bé, la pedra que van fer aquesta font és de Jan Lletules i del Torrent de Sant Jordi.
3: Exacte.
1: Sí.
0: I d'aquest ha estat un recorregut que mos han duit avui en Joan Torres i en Miquel Àngel. Marc, mos han duit fins a la vall de Marc, a la Coma d'en Xeixa, després hem anat a la vall de Colònia, fins a la Serelleta, i ja aquí, dins la vila de Pollença, mos han contat l'història del carrer Joan Giraut i ara la placeta de l'Almoina. I de divendres que ve vos tornem a esperar en dues petites possessions més, un carrer o dos, i un mes d'octubre ja nova programació.
1: Nova programació.
0: Vinga. I de bon cap de setmana, que vagi molt bé.
1: Això mateix.
0: Adéu.
1: Adéu.

Ràdio Pollença. 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia. El camp anuncia mobilització.

0: Segons expliquen en un comunicat conjunt, els efectes col·laterals de la guerra a l'Iran, també el bloqueig de rutes marítimes clau com el Mar Roig, han disparat els costos dels fertilitzants i l'energia, enfonsant d'aquesta manera la rendibilitat de les explotacions fins a una situació que diuen és límit. Les tres organitzacions agràries tancaran els detalls, els llocs i també les dates concretes de les manifestacions els pròxims dies. Fan una crida també a la unitat de tot el sector per col·lapsar els carrers fins a obtenir una resposta immediata.
1: Davant l'anunci d'aquestes protestes, l'executiu central ha convocat una reunió d'urgència per a dilluns amb la indústria alimentària i els fabricants de fertilitzants per analitzar de prop les conseqüències econòmiques d'aquest conflicte internacional.
0: El ministre d'Agricultura, Luis Planas, ha assegurat que el govern espanyol està reflexionant, decidirà en les pròximes setmanes quines mesures aplicar per frenar l'impacte d'aquesta mala notícia.
1: Canviant de qüestió, vespre tranquil a les Balears després que la tempesta prevista i que ha fet activar l'avís taronja a Mallorca i Eivissa des d'ahir mitjanit hagi descarregat amb força finalment a la mà. És el balanç que han fet avui a la reunió del Comitè Tècnic Assessor del Pla Meteoval, que celebra no abates cap incident, tot i que el dispositiu estava previngut.
0: Aurelio Soto, cap d'emergències de les Balears, ha explicat que les tempestes sortosament han descarregat amb força, amb molt d'aparell elèctric, també vent damunt la mà, i ha evitat incidents a terra.
2: La nit de les Illes ha sigut molt tranquil·la, principalment perquè les tormentes s'han descarregat al sur i al canal de Mallorca. Ho han fet en molta intensitat i en molt aparat elèctric, la tormenta venia amb molt aparat elèctric, i ha deixat també algunes pluges ja més suaus al sur de l'illa. Per això, per aquest motiu, no hem tingut cap incident relacionat amb aquest episodi.
0: Ara queda la darrera tongada d'inestabilitat, una línia de tempestes que està entrant per l'arxipèlag, per la tramuntana, podria deixar precipitacions importants, sobretot a les Pitiuses, al Ponent o a la Serra de Mallorca. Per aquest motiu, l'avís taronja continua operatiu de moment fins al migdia. Emergències demanen no baixar la guàrdia, molta prudència i també precaució davant un episodi de fortes pluges.
1: I fora de les Balears continua el trasllat de centenars de migrants al port de Ceuta. Hi ha hagut moments de molta tensió, nerviosisme a l'inici de la caminada des de les platges del Trampolín i Benítez, on fins ara vivien de manera precària aquestes persones, però de moment no hi ha hagut incidències greus.
0: La instal·lació té capacitat per d'haver 1.700 persones, ha hagut corregudes perquè els migrants no volen quedar ni quedar-s'hi sense plaça. L'operatiu ha registrat moments de tensió, falta de control també durant aquest inici del desplaçament degut a l'acumulació de persones que avançaven fins al recinte portuari. Finalment, la Policia Nacional, també la Guàrdia Civil, han controlat la situació.
1: El Partit Popular ha qualificat de caos absolut aquest trasllat de migrants al port de Ceuta i ha exigit la dimissió immediata del govern de Pedro Sánchez. Amb aquest apunt arribarem a les 11:04 amb més notícies a IP3 Ràdio a les 12:00.
3: Més informació a ip3notícies.com.
4: Si vols conèixer tot el que passa al teu poble, escolta Ràdio Pollença, una finestra oberta a l'actualitat.

Monsieur Cousteau. Per què a vostè els taurons no li fan por, Monsieur Cousteau? No, no, no.

0: 11:23 minuts. Seguim. Qui en deixarà de més activitats? En aquest cas, les que organitzen des de cap de Fibloc en tenen un parellet per comentar i avui hem volgut convidar en Xisco Valls perquè mos ho conti. Xisco, bon dia, benvingut.
1: Bon dia, moltes com gràcies. Anem? Molt bé.
0: Cap de Fibloc, de tant en tant, mos aneu sorprenent en qualque cosa, no? Perquè estava aturada, però no. Després, patapam.
1: Exacte, això és com ho queliu.
0: Veieu, esteu foquet allà.
1: Exacte.
0: Ara parlarem, mirau, si voleu, ja poso abans, de que un mes que ve ja arriba la trobada de baldufes, que demà allà la cara brutal local li fes un parell de tallarets, i així tot però, una novetat d'enguany. Això és el que volíem que mos explicassis per començar, Xisco. Heu proposat fer un curset de circ. D'on ha sortit l'idea?
1: Bé, aquesta idea en realitat ja ve d'enrere perquè jo personalment és un curs que vaig fer com un curs extraescolar així infantil i el vaig fer, crec que deu fer d'haver 5 anys, ja a Castellovera. I bé,
0: el
1: vaig
0: donar, no?
1: El vaig donar, exacte. El vaig impartir i va funcionar molt bé. Llavors, perquè l'any següent les condicions que m'havien oferit havien canviat i no se va fer més, però ho vaig continuar fent a Sineu, després també ho vaig fer a Sa Pobla i ara feia un parell d'any que això ho tenia aparcat. Però aquest estiu, dins el marc de les festes de la Cala, vàrem fer també un taller de circ i vaig veure que la gent s'havia engrescat tant i tot això que em va quedar com a la mosqueta i vaig dir, i si ho proposàvem així de fer-ho més regularment? I bé, això seria la proposta, que tenim un dimecres hora baixa disponibles al gimnàs de Castellovera de 5 a 7 i allà a dins veure si hi ha la gent suficient perquè aquest curset pugui començar.
0: Què va adreçat en quines edats?
1: Seria un poc a l'edat de primari, o sigui, de 6 a 12 anys. En principi, com que de moment no hi ha gaire gent apuntada, si se començàs a apuntar faríem un sol grup i si hi hagués molta gent pues ja podríem dividir per edats. Però bé, el circ també té aquesta, diguem, aquesta màgia que pots arribar a fer composicions des de l'heterogeneïtat, des de la diferència, i allà on una persona de 6 anys i una de 12 en realitat se poden complementar i cadascú en el seu nivell fer una cosa que sigui bona de veure.
0: Clar, l'edat, a partir de 6 anys ja tenen, no? A nivell de comoto ja es controlant un poc més, després ja és igual.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Fa, no res, una setmana, per mi que heu publicat la informació d'aquest taller, d'aquest curset de circ. Què fareu exactament?
1: Bé, aquí seria també el circ. És una disciplina que se caracteritza això per la multiplicitat de, diguem, d'activitats que pot abarcar. I un poc et seria... La meva idea, quan ho pensava, era com una introducció al circ, no? I per tant seria tocar diferents disciplines. I, bueno, les disciplines així que jo un poquet més tenc per mà i que sí que podria ensenyar seria un poquet la part d'expressió corporal, que aquí tocaríem cosetes de teatre. Per teatre entendríem més l'improvisació, també l'expressió corporal o el que li diuen teatre físic o l'humor físic, que seria això de com a formes de fer riure sense utilitzar la paraula, no? I dins aquest humor físic també va molt lligat el que se diu manipulació d'objectes, que seria com treure objectes quotidians precisament de la seva quotidianitat i fent-ne un ús extraordinari, no? I això quan veiem qualcú que actua i aquella maleta per ell que vola, o aquell paraigua el se posa damunt un nas, val? Tot això seria com forçar aquell objecte a anar a un lloc que no estem tan habituats a veure-lo. Després, també vinculat amb el teatre, encara hi ha el que es diu clown o pallasso, no? Que seria aquesta, bueno, sí, l'art de fer riure i d'estar presents a l'escenari. Clar, és que són moltes cosetes. Aquí també la presència escènica, perquè una coseta és fer-ho davant d'un mirall o fer-ho entre amics o amigues allà fent un pot de borreria, quan te surt esporàdicament, pues, la majoria de gent, quan surt naturalment, va bé fer riure. Però dir, no, demà a les 11:15 sortiré allà i faré això. Vale, pues això complica la cosa, perquè ja no és aquesta cosa espontània i natural, sinó que bé, està programat, no? I has d'aconseguir viure-ho en aquell moment que en realitat ho has programat, però sense perdre aquesta frescura. Bueno, això també s'entrena, seria aquesta primera part, diguem, que podríem dir teatral. Després, una altra cosa que jo fa molt d'any que també que m'agrada molt, que seria la part de malabars, i també aquí tornaríem a trobar un ventall, però bàsicament seria l'art de jugar amb diferents objectes. Més tradicionals són aquests que se llancen a l'aire, se tornen a agafar, i això serien les bolles, pilotes, les masses, hi hauria diàbolos, pals xinesos. Bueno, sí, bàsicament
0: que això és tal vegada el que tenim més a la ment quan pensam en curs de circ.
1: Això i tiri.
0: Això són un clàssic.
1: Aquesta imatge.
0: Però aquí ja estem acostumats a veure vos a vosaltres des d'aquest de Fibló, i ja sabem que en un circ se pot fer de tot.
1: Exacte.
0: Per exemple, amb les baldufes heu aconseguit fer espectacles que, bé, no? Que no existien.
1: Exacte,
0: no,
1: això.
0: No existia, una com a disciplina, o circ amb baldufa, i ara sí.
1: Completament, sí, ja va ser com un descobriment, no?, d'aquell objecte. Nosaltres ja fèiem malabars, i el fet de que agafàs una baldufa, una persona que li agradava fer malabars, i no només malabars, sinó també mostrar on va escena, no? Perquè sí que és veritat que malabars amb baldufes, a lo millor ja se feia, després ho hem vist a Japó, on saben molt i en sabien de fa molt d'anys, i a Mèxic i a Colòmbia. Però bé, bueno, Duró en un món del circ implica també donar-li aquest caràcter escènic, i això és el que aquí ha sortit. I ara és veritat que aquests darrers anys hi ha més companyies que estan mostrant circ amb baldufes. És com una cosa que, clar, hi havia allà una cosa que no existia, i de cop i volta molta gent s'ha engrescat, i és molt guapo.
0: I després deies el tiri, que deies, te referies a uns equilibris.
1: No, bé, era com aquesta música, no? Quan la gent diu circ, tothom molla aquesta cançó i s'imagina qualcú tirar masses a la millor premunt i recoint, no? Com aquest tòpics, que precisament és d'allò que se tracta de fugir. Així que...
0: Però equilibris n'hi ha, no, curs?
1: Sí, equilibris també és una cosa que jo m'encanta. I per equilibris també tornem a obrir un ventall, perquè hi pot haver equilibris fets simplement en lo cos, no? Com el que li diuen fer opino a la vertical, o altres postures que allà on upes no recau damunt tu peus, que és així com estem acostumats a estar amb equilibri, no? En realitat sempre estem amb equilibri, si no, que hauríem. Però seria això, de duró també a llocs més inesperats. Després se practicaria amb xanques, que seria com una forma de lavar el cos, i amb unes fustes que després a vegades per aquest res se veuen amb aquest colçons més llarg i pareix que tenim com uns gegants. Bueno, això també és una tècnica que emplearíem. Hi ha quasi la que jo m'agrada més, que és la corda fluixa, que és simplement una corda penjada de banda a banda, com si fos per estendre la roba, però ha de ser un poc més gruixada, i caminar per damunt sense ajuda de res. I una vertent una miqueta més senzilla seria l'slackline, que la corda està més baixeta, és un poc més, no és tan perillós com l'altra, perquè l'altra sí que té caigudes, però bé, en tot cas posaria un matalàs a davall. Sí que és vera que circ també té aquest component de risc, i que per tant s'ha de fer sempre amb precaució i estar molt, amb molta atenció i presència.
0: I què els dius a les famílies perquè no passin pena, Xisco? Bueno. Perquè es apuntin els infants i joves.
1: No, en realitat en aquest nivell que nosaltres treballaríem no entrarien aquests factors de risc, no, només que quan una persona se'n va a jugar a futbol i pot rebre una pilotada. No
0: passeu pena, pares i mares.
1: Exacte,
0: que
1: tornaran després de la classe. Sí, els factors de risc és com ja quan un s'hi vol dedicar més i va aprenent, i és una cosa que va sorgint automàticament de cada persona. I de fet moltes vegades pareix que qualcú està en perill, però aquella persona té tant de control que allò seria perillós si ho provasses tu, però pintura per aquella persona, ja ho dic, sempre és molt més perillós anar en cotxe fins a Palma que el que nosaltres feim. Sí, després a mi que...
0: Hem parlat d'expressió corporal al teatre, hem parlat de malabars, sí, d'equilibris...
1: Sí, sí, seria un poquet així, ho pilars. Després sí que és vera que m'agrada dir que això és la disciplina, però després hi ha quin és un mitjà per transmetre això, no? I això m'agrada molt que sigui a través de lo lúdic, val? Que sigui un joc o que condueix l'aprenentatge i que... Bueno, hi hauria, no? Qualcú te podria dir, vinga, tira 5 pilotes, 10 vegades, vinga, i així com més...
0: Ja saben que ens hi pot així xisco.
1: No seria el nostre cas.
0: No.
1: I clar, sempre hi ha formes d'engrescar fins i tot coses que poden semblar una dificultat quan siguis recollir un material, no? Que, bueno, jo que he estat així dins les aules i això, sempre és com aquest moment que pareix que un nens i les nines no volen fer. No, fins i tot això se pot convertir en un joc que ells els hi faci ganes i això, i que és l'important.
0: M'estàs dient que tens un secret xisco de com aconseguir que nostres fills i filles es reconin a que nostre.
1: Bueno,
0: tens
1: això,
0: un secret.
1: Cadascú que seva. Jo el tenc per dins una aula de circ, sí que hi ha com unes pautes, no? I d'obrir la sessió i instaurar ja com a una mica de consciència de que estarem allà les persones juntes i ens respectarem i intentarem que tot sigui des d'aquest punt de vista més cooperatiu. I també a l'hora de sortir fer aquesta tancada que implica deixar-ho tot així com estava.
0: Això que... Vull venir a veure com ho aconsegueixes, com ho fas.
1: Aquest equilibri entre aquest caos que... Bueno, nosaltres quan actuem és això, és com tot, però que, bueno, és l'estil que me l'ha sortit, no?, de generar un caos, però darrere en realitat hi ha un gran ordre que pintura no sabeu tant, però que és el que ho sosté tot.
0: En aquest curset de circ, ja que l'has fet altres anys a les escoles, altres pobles també, què en treuen, diries, aquests infants? Què veus des de començament fins al final, al marge de que aprenguin a emprar les tres pilotes, no?
1: Bueno, hi ha, per exemple, això jo puc dir el que jo m'ha anat passant, a vegades ja estàs a una taula i qualcú pega un cop un objecte i de cop i volta tu l'has agafat a banda que toques en terra i això passa perquè és com que s'entrena una agilitat, una forma d'estar despert i bueno, això seria quasi a nivell físic també, la consciència corporal, quina postura tens quan seus o fins i tot quan estàs dins el llit a punt d'anar a dormir i no te'n dones compte i estàs fent una força rara, no? Bueno, tot això són coses que procuram en aquestes sessions posar-hi esment, o sigui, la consciència de que estem aquí i això és en tot moment. Jo, bueno, i això no és dur circ, això és una cosa de moltes, no? O yoga, o jo que sé quantes coses que posen foco en això, però després altra cosa seria aquesta part lúdica, no? De que a la vida, pues, no sé què seria sense aquesta part. Jo crec que és molt important i aquest companyerisme, no? Que això és una altra cosa que no he dit molt, però que seria tot des de la cooperació, des de com no hi ha una competitivitat o si la posant damunt la taula serà per riure-nos d'ella. I per riure-nos d'ella, el primer de tot serà riure-nos d'un mateix, que això també és un aprenentatge que després serveix per moltes circumstàncies.
0: I has parlat molt d'aquesta part escènica. El circ que funciona més amb... serveix en els infants tímids, en els infants que els hi costa, o funciona més amb aquells que ja són un poquet de l'espectacle, que nosaltres amb els infants se beuen tot d'una?
1: Sí, no crec que pugui servir més per un grup que per l'altre, perquè moltes vegades, precisament, per exemple, jo quan he rebut cursos, me deien... Vinga, ara tu prova de fer el teu clown, això. I clar, jo me sortia com a... Jo me treia molt cap a de fora, no? I me deien, no, ara tu has de ser com a més petit, has de fer, intenteu fer des de lo tímid. I aquest bloqueig que me generava intentar fer-ho des d'allà on jo no estic acostumat, això feia riure molt, resulta. Per tant, diria que...
0: Mai se sap, no?
1: Sí, no, que quan tu no és molt extrovertit, pentura s'ho creu massa i deixa de ser natural i, per tant, deixa de fer gràcia. I, en canvi, quan li dius, no, ara feu des d'una posició que realment t'incomodi, a lo millor aquella persona l'has de fer xerrar més a poc, més petit, i com que no li anirà bé, pentura és allà on trobarà el seu personatge graciós, que no sigui un graciosillo que quedem. I una persona tímida, pues, òbviament que tot el que sigui posar-se en situació és sempre un entrenament, no? Que després de l'escola, a l'hora de fer una presentació o qualsevol banda, tot el que sigui rodatge ajuda.
0: Bé, i d'aquest curset de circ que ens proposen des de Cat de Fibló, que em partirà en Xisco Valls els dimecres de... a les 5 o a les 6.
1: Sí, està per veure si, si la gent, quina disponibilitat, tenim 2 hores nosaltres per fer ús de l'espai i podríem veure això, si s'omple.
0: Per infants de 6 a 12 anys. Res, contactàvem en Xisco, en Cat de Fibló, i supos que ja els explicaràs o detalls.
1: Exacte.
0: Aprofitant que ets aquí, Xisco, mos avances qualsevol cosa també, perquè, com dèiem, des de Cat de Fibló participau, per exemple, demà a la Cala Brutal local. No ho fas tu, però jo crec que poden recordar un poquet que és com hi col·laborareu amb la
1: sí,
0: Cala.
1: Sí, sí, sí. Ara, ja l'any passat, i també, no se va dir Brutal local, però fa un parell d'anys hi va haver també una fira i anava també de cosetes locals, i ja vàrem fer un taller de baldufes. L'any passat hi va haver, en aquest mateix event, un taller de pintura natural, i enguany hi hauria un... O sigui, hem organitzat 2 tallers que impartiran a Camila, i el primer se diu taller de collage i segells de productes i imatges locals, que serà de 12 a 2 de matí, i l'hora baixa n'hi haurà una altra, també de Cat de Fibló, que serà de la construcció de tallers de cotxes en cartons i materials reciclats de 5 a 7, perdona. I que recordo una miqueta a la de Dragwood Fest, no? Aquesta cosa d'utilitzar cartons i una miqueta també l'esperit en el qual han nascut aquesta associació i que més o menys se m'entén, que és de fer aquestes coses utilitzant materials que ja estan aquí, que potser... per un infant és capaç de valorar-ho moltíssim si se li donen les eines, i això seria un poc l'idea.
0: Són gratuïts, no fa falta muntar-se, mentre pares, mares siguin per allà tastant les tapes, els infants poden participar d'aquest taller de la Cala Brutal local. Fantàstic. I bé, com jo no tenia Camila, no me'ls pot donar més detalls, però jo crec que amb el títol ja s'entén. Ella és una artesana que fa un poquet de tot, tenc entès, té
1: sí,
0: diferents...
1: fa serigrafia també, estampació de camisetes, i és molt bona decoradora també.
0: Molt bé, i bé, el de demà és demà, però ja tenim data de la trobada de baldufes, de la trobada anual de baldufes?
1: Sí.
0: Ja mos pots avançar cosetes.
1: La tenim, i seria dia 16 i 17 d'octubre. Ho tornarem a fer aquí de vora en el claustre de Sant Domingo. Serà l'octava edició d'aquesta trobada, o sigui que ja vendran 8 anys de tira. I tornarà a haver moltes novetats, o sigui, cada any pareix... Jo em pensava que la baldufa era una cosa més limitada, i sabeu que no. Bueno, ja m'ho vaig donar compte de que no ho era, però me sorprèn que pugui estar tan fresca. Hi haurà, anticipa així un poquet ja, hi haurà 2 espectacles de circ enguany. El primer serà divendres i el farem a la plaça Montnares, perquè és un espectacle que té un muntatge una miqueta complicat, que necessiten tot el dia, i aquest se diu Rituals, i sí que bé, ja més endavant donarà més informació, però recomanaria molt a la gent, perquè és una cosa que no s'ha vist mai, crec que ni a Mallorca, i veuran en quin, no sé com ho diries, però el que pot ser una baldufa amb escena que ningú s'espera.
0: Molt bé, un divendres i un altre dissabte.
1: I un altre dissabte, que el farà una companyia de Brasil, aquesta anterior que fa l'espectacle ritual són de Catalunya, i aquest de Brasil varen actuar fa 2 anys, però venen amb un espectacle nou, un individual, un artista que anava amb Emerson, i també molt mostrarà tots els seus jocs així amb baldufes des de la seva perspectiva que ha treballat. I aquest serà dissabte, el dia de la baldufada més gran, encara que ara ja divendres també a hora baixa també ja hi ha molta cosa, i serà a les 12 del migdia de dissabte.
0: I apuntat a l'agenda trobada de baldufes, 8a trobada de baldufes, dia 16 i 17 d'octubre, i bé, tot el que duis cada any, vull dir, les trobades, les baldufes dins el claustre...
1: Exacte, divendres a hora baixa hi haurà jocs infantils abans de l'espectacle, després tancaríem i ens desplaçaríem tothom cap a la plaça Montnares, tancaríem el claustre, tornaríem a obrir dissabte de matí amb uns tallers oberts i a les 12 l'espectacle. En principi ara s'està xerrant això, però Prodis tornarà a fer la paella popular, i l'hora baixa hi hauria així el que li dèiem les Olimpiades Baldoferes.
0: Tornes d'aquí 3 setmanetes a Contamos. Això ja és ben aviat.
1: Sí, ja falta menys d'un mes, així que res. Ara, passat demà, aquest diumenge, actuam a la baldufada de Catalunya.
0: Molt bé.
1: Sí, anem a fer l'espectacle de baldufes nostre allà. Hi ha una baldufada a Mataró d'un company que no en Jordi, que ell a força de venir aquí se moria de ganes de multiplicar això i està començant a créixer ja a Catalunya també.
0: Que bé.
1: Així que ja estarem.
0: I res més en el calendari, confirmat.
1: De moment, ja n'hi ha. Res més, ja n'hi ha.
0: Ja n'hi ha. I del Xisco, moltes gràcies. Que vagi molt bé la cala, que vagi molt bé el curset de circ, aquest proper curs, i que vagi molt bé això, la trobada baldufes, però ja en tornarem a xerrar, que ja hi haurà temps.
1: Moltes gràcies.
0: Fins aviat.
1: Adéu.
0: Adéu.
2: Sempre i allà on sigui, amb tu, a radiopollença.net i al 107.9 de la FM. Thank you.

I veient això, és una dedicatòria al nostre nou amic de Mèxic, en Samuel. En Samuel és una persona que viu a Mèxic i ens va cridar l'altre dia i diu que és molt fan de la llengua catalana i que escolta en Ràdio Pollença des de l'altra punta del món. I avui ens ha demanat aquesta cançó, Escales fins al cel, del Buzz, i de... va per tu, Samuel.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia. L'Ajuntament de Palma ha identificat gairebé 400 dones en situació d'explotació sexual a la capital. La majoria són víctimes també de tràfic per part de màfies, xarxes que s'aprofiten de múltiples factors de vulnerabilitat de les seves víctimes i que han canviat les formes de captació.
2: Cada vegada són més les dones que són explotades quan fa manco d'un any que han arribat a les illes. Segons ha explicat la sociòloga de Cort, Lourdes de la Cruz, una de les formes d'explotació consisteix en fer-les assumir deutes desorbitats per un allotjament. El darrer informe de Cort ha detectat que al manco el 43% de les dones en situació

0: capacitat dels aeroports illencs que s'ha plasmat al Dora 3. De fet, defensen que el propi executiu va sol·licitar més inversions que adequassin les instal·lacions a les necessitats del servei a una major demanda. Asseguren que aquestes peticions estan reflectides en documents interns del Ministeri de Transports.
1: Sobre la postura de Proens en contra de l'ampliació dels aeròdroms illencs i les acusacions al govern espanyol d'utilitzar les Balears com una caixa enregistradora, Rosario Sánchez ha demanat a l'executiu que aclareixi quina va ser la seva postura al Comitè de Coordinació Aeroportuària que es va celebrar per redactar el Dora 3.
2: S'han dit dues mentides importants, que són que no sabien que existia el Dora, totes les comunitats autònomes són consultades, i la segona qüestió que s'ha dit és que no s'han explicat quines aportacions se van fer. Jo crec que el govern aquí ha de contar, no?, quina és la seva política també en aquesta matèria.
0: Fora de les Balears, la jutgessa demana a la Fiscalia si és competent per investigar la compra de l'àtic d'Isabel Díaz Ayuso. PSOE i Més Madrid apunten a presumptes delicte de malversació de cabals públics, prevaricació i administració deslleial.
1: L'origen del cas és la compra per 6 milions d'euros d'aquest immoble situat al barri de Chamberí per part de l'empresa pública Planifica Madrid, que depèn de la comunitat autònoma. Els denunciants diuen que l'operació és del tot opaca i s'ha fet sense seguir els procediments legals. A més, troba molt sospitós que l'empresa pública s'hagi afanyat ara a revendre l'àtic de manera precipitada. Una vegada que la Fiscalia hagi enviat el seu informe, la jutgessa decidirà si finalment assumeix el cas i comença a investigar de fons tota la documentació de la compra.
0: I nou enfrontament entre el govern central i el PP, en aquest cas pel trasllat de centenars de migrants al port de Ceuta, que es du a terme avui de matí. Malgrat que no s'ha produït cap incidència greu, els populars ho qualifiquen de caos absolut. L'executiu, per part seva, acusa el PP de posar pals a les rodes. Són Alberto Núñez Feijóo i el ministre Óscar López.
3: El gobierno no es capaz de mantener el orden público en una ciudad española, que no es capaz de hacerlo en los últimos 50 días. Hemos confirmado que esto no es inmigración. Los inmigrantes no se enfrentan a la policía. Los inmigrantes intentan buscar un trabajo. La única solución es la expulsión y el retorno de todos los ciudadanos, como ayer pactó el Parlamento Europeo.
4: Todo el mundo está implicado en que salga bien y ya está el PP poniendo velas para que salga mal. Es que no lo entiendo, de verdad, no entiendo esa actitud siempre destructiva y responsable.
0: Són les 12:04 minuts, amb més notícies a la 1 en punt.
5: Més informació a ib3notícies.com.
6: Ràdio Pollences, comunitat.
7: Estau escoltant l'informatiu de Ràdio Pollença.

0: 12 i 5 minuts i és moment de fer un repàs a l'actualitat de Pollença. Avui començam anunciant que la piragüista pollencina Elisenda Cerdà s'ha classificada per la final dels Olympic Hopes. Ahir, dia 17 de setembre, la piragüista del Real Aeronàutic del Port de Pollença va començar la seva participació als Olympic Hopes, que se celebren a Bratislava, Eslovàquia, on ha estat convocada per la Real Federació Espanyola de Piragüisme per representar Espanya. Elisenda s'ha classificat directament per la final de CU 200 metres que es disputarà aquest diumenge a les 11:10 minuts. A més, durant aquests dies competirà a CU 500 metres, C4 500 metres i CU 5.000 metres. Cal destacar més que en Elisenda va competir ahir en febre i en gines. El seu pare, Miquel Cerdà, ens explica que avui es troba millor i que afronta la jornada amb millors sensacions.
1: Pues sí, per aquí, bueno, avui un poquet més tranquils, bueno, com ja saps, ahir no estava molt bé, va haver de competir, bueno, amb febre, però bueno, ja més tranquils, avui suposo que estarà més bé, hem xerrat amb ella i pareix que sí.

0: que ho va passant. Doncs l'ho dit, sí, avui Telehits de 500 i a menys si s'aconsegueix classificar i demà en tot cas tindria la final de 500. I, bueno, i diumenge pues, té la final de 200, ja està classificada, i té la de 5.000, té la final de 5.000 un cap vespre. I res, vinga, moltes gràcies, i molt bé.
1: I d'avui competirà la prova de seus 500 metres a les 5 i mitja. En cas d'acabar entre les tres primeres classificades, passarà directament a la final. Si acaba quarta, cinquena, sisena o setena, aconsegueix ser un dels millors dos vuitens temps, disputarà les semifinals. Si es classifica directament, disputarà la final demà dissabte a les 3 i diumenge a les 10:50 competirà, recordam, a la final de seu 200 metres. I atenció perquè avui divendres l'unitat bàsica de salut d'Humoll romandrà tancada per una formació que ha de cursar tot el personal. Per urgències, dirigiu-vos directament al PAC, el Centre de Salut de Pollença. L'Ajuntament ha obert el termini per sol·licitar subvencions i ajudes econòmiques per facilitar l'accés a l'esport de competició i la realització d'activitats esportives durant el 2026. Les ajudes estan dirigides a entitats, clubs i associacions esportives sense finalitat de lucre domiciliades a Pollença inscrites al registre d'entitats esportives de la Direcció General d'Esports del Govern Balear, participants com a club, membre d'una federació esportiva, i donades d'alta registre d'entrada d'entitats locals de l'Ajuntament de Pollença. També es dirigeix a persones físiques amb llicència federativa vigent i residència al municipi de Pollença que participin en competicions esportives d'àmbit estatal, nacional o internacional. Vos podeu presentar la sol·licitud fins al 27 de setembre a través de la pàgina web de l'Ajuntament de Pollença. Arrels Marines comptabilitza fins a 300 embarcacions fondejades en un dia a la badia de Pollença. L'entitat alerta una vegada més de la pressió que pateix la badia de Pollença durant els mesos d'estiu. En aquesta ocasió ho fan quantificant el problema i és que l'entitat ecologista va comptabilitzar en un dia fins a 300 embarcacions fondejades al sac interior de la badia. El problema, que fins ara era més evident a les zones de la platja del Barcuig i la base militar, s'ha traslladat ara també a la zona de davant la Gola. Els fons marins d'aquestes zones són plens d'estructures de fondeig i tota casta de residus abandonats que el fan malbé. Per això reclamen més control per part de les administracions i actuacions de vigilància i neteja a la zona. També consideren necessari estudiar la capacitat de càrrega de la badia abans de posar en funcionament el fotocamp de boies regulat. L'Ajuntament també torna a organitzar els clubs de lectura del municipi d'aquesta temporada. El Club de Lectura Infantil serà a Pollença, es farà una reunió informativa el 29 de setembre a les 7 a Can Llobera, i en Humoll serà a la biblioteca de l'edifici Miquel Catjonc, un club de lectura per adults, o darrers dimarts de cada mes a les 7, un club de lectura juvenil de 14 a 18 anys, o darrers dimarts de cada mes a les 6, i un infantil de 8 a 13 anys, o darrers dimarts de cada mes a les 5. Vos podeu inscriure i demanar més informació al mail info@siracusacultural.com o al 634-53-38-41. I Can Boom informa que té una classe oberta i gratuïta de cant coral. Des del cor reivindicatiu de Can Boom, vos conviden a una classe gratuïta abans de començar el nou curs a l'octubre, on vos trobaran cada dijous de 7 a 8 i mitja. Diuen que no cal experiència previ, serà 24 de setembre de 7 a 8 i mitja al local de Can Boom. Un jove s'ha tornat a posar en marxa aquest projecte de patis oberts. Enguany té un nou horari de dimecres a dissabte. Es farà nocer Miquel Catjonc. Quan de dimecres a dissabte, a hora baixes de 5 a 8, un espai per jugar i fer amistat, supervisat per monitors. Per monitors, és una activitat gratuïta. recordant que estan a la venda les entrades per a l'adaptació teatral de l'obra de Xesca Ensenyat, quan venia l'Esquadra, que interpretarà Catalina Solivelles. Es tracta de l'adaptació teatral en versió lliure de Joan Jao. Serà una nova oportunitat de gaudir aquesta proposta escènica de petit format que trasllada l'escena a la memòria personal i col·lectiva evocada per Xesca Ensenyat. Es repartirà en tres funcions. La primera, dissabte, 3 d'octubre, a les 8, en un saló parroquial, que serà el dia de l'estrena, diumenge 4 d'octubre, a les 7, al mateix indret, i dilluns 12 d'octubre, en un club pollença, a les 7. Podeu adquirir les entrades a tiqueti.com o a l'àrea de cultura de dilluns a divendres, de 9 a 2. La Cala Brutal Local celebra aquest dissabte la seva segona edició a Sant Vicenç amb una jornada dedicada als productes locals, la gastronomia, la música i les activitats familiars. S'adonarà usos a les 9:30, la concentració de la cursa brutal Autos Bojos al mirador de Cala Barques. Aquest any hi participen 11 autos, la majoria d'ells de Pollença. A les 10 arribarà les Vespes i 500, a les 11 començarà la segona cursa brutal Autos Bojos en sortida al carrer Mestre Paco fins a arribar al carrer Molins. En un migdia hi haurà tallers de col·legis i cellers, un lliurament de premis de la cursa i a la 1 l'inauguració de la Cala Brutal local a la baixada de Batollança i la degustació de cerveses artesanes, vins i tapes locals. La programació continuarà després del matí a les 2 a l'actuació de Tramuntana Gipsy. Durant l'hora baixa hi haurà tallers de cotxes en propulsió per globus i en cartons i material reciclats, a més de passacarrers amb batollança. Agafarà protagonisme la música a partir de les 6 a les actuacions de Truc, Glass for Reggae Band i After Sands a les 10. La jornada tancarà amb focs artificials a les 11:30 i la sessió de DJs mesclats a partir de mitjanit. Recordar també que l'Ajuntament ha publicat a xarxes que hi haurà servei d'autobús gratuït quan acabi el servei del TIP, que farà aturades a Pollença, al Port de Pollença i Sant Vicenç. Podeu consultar els horaris a les xarxes socials de l'Ajuntament de Pollença. S'ha obert el període d'adhesió per als establiments que vulguin participar a la campanya Bons Pollença d'enguany. Les inscripcions es podran fer fins demà dissabte, dia 19 de setembre, a través del tràmit específic a la seu electrònica de l'Ajuntament. I dimarts qui ve es celebra un nou consell d'àrea per debatre sobre les ordenances d'animals, neteja i platges i estarà obert a tota la ciutadania. Com d'any serà dimarts 22 de setembre a les 7 a la sala de plens de l'Ajuntament. Aquesta nova sessió del consell d'àrea convocada per l'àrea de serveis, MCR, Medi Ambient, Mobilitat, Parcs i Jardins i les delegacions d'Humoll i Sant Vicenç. Es tractaran assumptes com la modificació i la possible aplicació de sancions previstes en diverses ordenances municipals, especialment les relacionades amb els animals domèstics, la neteja viària i les platges. A Fama, aquest mes de setembre, ha organitzat un cicle de conferències amb motiu del Dia Mundial contra l'Alzheimer. Són obertes a tothom i gratuïtes, però cal fer inscripció prèvia. Les xerrades són a la Fundació Roger Villalonga cada dilluns de setembre. Dilluns 21 és la propera, Envelliment i Salut Cerebral, clars per prevenir el risc de demència. Dilluns 28, el paper de l'exercici físic, clau per a la prevenció de la salut cerebral. Us podeu inscriure a 629-611-173. A més, AFAMA organitza aquest diumenge 20 de setembre la 15a cursa per l'Alzheimer que tindrà lloc al claustre de Sant Domingo. Són 7 quilòmetres i també es farà trofeu especial crono escalada. La jornada inclou una caminada no competitiva de 3.300 metres i a més hi haurà curses escolars en distància de tant sortida a les 9 i de participació gratuïta. Vos podeu inscriure a elitechip.net. En planes esportives, hem de parlar del tercer trofeu a Banca, ciutat de Palma de Piragüisme, que reunirà aquest dissabte al Parc de la Mà una selecció de campions olímpics mundials i europeus que acumula més de 300 medalles internacionals. L'esdeveniment ha estat presentat aquest migdia al Real Club Nàutic de Palma en la presència del triple medallista olímpic Marcus Cooper i de la campiona del món i pollencina Maria Àngels Moreno. Curses per aquestes properes setmanes. Vos han d'informar que el 26 de setembre és el Pollença Running Fest en Humoll, una cursa popular de 10 quilòmetres i de 5, és a dir, popular i elit, en Campionat de Balears. Vos podeu inscriure a elitechip.net. Seguidament diuen que també hi haurà festa a partir de les 9:30 a la plaça de Miquel Catllong, amb els DJ Joel Salas i Cristian Mir i el grup Red Bellies. Dia 3 d'octubre se celebrarà la 10a edició de la Mer Mallorca 5000 Sky Running, una cursa per muntanya que enguany formarà part del Campionat de Balears d'ultradistància, organitzada pel Club Matinam per somiar i la selecció de muntanya pollença juntament amb la Federació Balear de Muntanyisme. El grup Correm organitza una xerrada per aquest divendres, per avui, a càrrec de l'atleta d'ultradistància Joan Pere Carbonell. Va fer 100 maratons en 7 dies i 100 en 7 continents. Diuen que es titula la ment darrere el repte solidari 777. Es farà a les 7 el dia d'avui a la Fundació Roger Villalonga. L'entrada és totalment gratuïta, però qualsevol donació que es vulgui fer diuen que serà ben rebuda. És na Petra del grup Correm, l'agrupació que organitza la xerrada.
2: Vins tot un ventall de conferències que hem anat fent, perquè n'han fetes des de persones locals, perquè vam tenir en Guillem Mascaró i en Josep Bestart fa 2 anys. L'any passat vam apostar un poc més per dur la salut mental a l'esport i vam tenir en Abel Calero i na Maria Fiol. I en guany, en vista de la gesta que havia fet en Joan Pere Carbonell, pues cridava molt l'atenció. Sent un atlot d'aquí, d'aquí el Vià, a prop, i que te diguin que aquest lot ha fet un repte espectacular de 7 maratons, de 7 dies en 7 continents diferents, ja m'ha entrat aquesta corolleta i m'he de posar en contacte amb aquest lot per saber si realment estaria interessat, ja que ho ha fet un guany, pues un poc que mos contàs. I també després, quan recerques i cerques informació de Montell i veus que hi ha un caire solidari, pues encara li dono un plus més en aquestes conferències que nosaltres fem.
1: I de debò, recordam, avui a les 7, la Fundació Roger Villalonga. Vos hem de seguir comentant, perquè avui es juga el primer partit de Lliga Casa del Pollença i Port de Divisió d'Honor i la tercera regional femenina. Juguen el seu primer partit de Lliga al Bercuig. Portes obertes també compleixen 40 anys de bàsquet i s'ha de celebrar com toca, diuen. En breu informaran per conèixer algunes de les novetats que estan preparant per aquest 40 aniversari. Parlant del club de bàsquet Colònia Pollença, que obre les portes a nins i nines nascuts entre els anys 2019 i 2020 que vulguin provar el bàsquet. Les famílies interessades poden posar-se en contacte amb el club per saber com participar en una sessió de prova. Finalitzam així aquest repàs informatiu d'avui divendres, 18 de setembre. Fem una petita aturada musical i acabarem la jornada d'avui en les estrenes musicals amb Pep Solivelles.

0: Ho escoltes, ho sents, és Ràdio Pollença, la teva ràdio.
1: Cuidar la badia és una responsabilitat compartida. I tu, què pots fer per ella?
2: Fòrum Talaia Nord. Vine i participa.
3: Arriba al festival Mahler 2026. Vine a descobrir com Gustav Mahler porta el llenguatge romàntic fins als seus límits i obre les portes de la música del segle XX. Dissabte 12, dissabte 19 i diumenge 27 de setembre al claustre de Sant Domingo de Pollença. Entrades a Tiquet Ibero.

Per què la fibra òptica i mòbil d'Iberret s'hi tracta bé? Perquè l'equip d'Iberret s'hi és a l'altre costat del telèfon, per xerrar de persona en persona, sense llargues centraletes automatitzades i sense fer-te perdre el temps passant de departament en departament. Iberret, fibra òptica per 29 euros al mes. Visita'ns a les nostres oficines o a iberret.es. Iberret, la fibra òptica i mòbil que s'hi tracta bé.

0: Que este comenzó la noche eterna. Él mató a un policía motorizado. Es lo que triato voy en Pancho Olivelles por comenzar las estrenas. Pep, bon dia, com va?
1: Hola, bon dia, què tal, com estàu?
0: Ai, bé, i tu?
1: Radio Pollença, Tim.
0: I ara?
1: Jo què sé, és que venir aquí és una alegria per cos i per s'ànima.
0: Bruno, no te'n vagis, val? Queda
2: no,
0: per aquí
2: no,
0: prop, per
2: favor. M'estic pensant.
1: Queda, que aquest tema fa por.
0: Exacte.
1: No, una coseta. Aquesta cançó, vosaltres, supos que vos demanau, quan se demana tot Pollença, perquè hem triat aquesta cançó. I aquesta cançó, molt sorpresivament, i una sorpresa que també em va ser molt agradable, forma part de la banda sonora del Ser Querido. No és un spoiler d'això, perquè segurament molt de vosaltres no sabeu qui són El Mató un Policía Motorizado, que són els autors argentins d'aquest temazo.
2: No, no te vas trobar qualcú en un concert del Mató un Policía Motorizado.
1: Sí, però deixa que arribi, deixa que arribi.
0: Això m'ha sonat nom d'un grup...
1: Què vols ser? Es prota de tot, eh?
2: No, para, perdó.
0: Això m'ha sonat nom d'un grup de vosaltres.
1: Jo vull, perquè la setmana passada no vaig venir, i l'altra setmana vaig anar a veure Ser Querido, me'n recordo que vam xerrar amb en Jaume, ja l'havia vista. Justament en Jaume avui no és, me pensava que hi seria, podíem comentar-la. El Ser Querido és aquesta famosa pel·lícula d'en Sorogoyen, protagonitzada per en Bardem. I en Beatriz Luengo, evidentment, que era candidata per representar Espanya als Oscars, cosa que no ha estat així, perquè fa dos dies me'n vam enterar que serà la bola negra de los Javis, ni los Domingos tampoc no serà. El Ser Querido, pel·lícula que vaig veure fa 15 dies, me va encantar, me va agradar moltíssim, gran pel·lícula, ja en xerrarem, tira, si voleu, però hi ha una escena que, pop, de cop i volta sona aquesta cançó i sabem per què el productor li agrada molt aquest grup, El Mató un Policía Motorizado, i van tenir la immensa sort aquest estiu de Samovo Fest de Sant Joan, però el Lo, jo vaig anar a veure el 2 perquè m'agrada molt, ja he vist un parell de pits, i el Samovo Sant Joan Festival de Música, que per cert, enguany va acabar, va fer la seva 10ª i darrera edició, me vaig trobar aquí, ara és personatge...
2: El gran Bruno.
1: El gran Bruno.
2: Anava per allà i sent qualcú... fent com una ovella. Com... I era en Pep.
0: Entre quantes mil de persones?
1: No
0: són tan havia... coneguts.
2: Sí, són coneguts, però no havia començat. Però sí, m'ho van trobar allà. No
1: sí, són coneguts a l'escena indie, perquè és un grup que, hombre, du gravant discos des dels anys 90, no són cap nins. Crec que els vaig veure el Grammy fa 3 anys, si no m'equivoc, i que, digues, són dins l'escena indie, tenen bastanta anomenada. S'acosta, tenen discos més, però jo què sé, te poden recordar molt de Los Planetas, o Sonic Youth, Dinosaur Junior, molta guitarra, lletres una mica fantasioses, a vegades no saps molt bé per on va, però tenen unes melodies molt, molt xules. A Argentina hem de dir que artísticament, o últimament, bueno, no, jo diria que sempre s'ha caracteritzat per treure actors, actrius, grups de música, empreses de publicitat, és brutal allà, perquè que com més els estranys, més explota
0: no?
1: La seva creativitat. És absolutament increïble. Ho dic també perquè dijous passat vaig anar a veure un altre duo argentí a Barcelona, Catriel i Paco Moroso. No té res que veure amb el seu programa, però també són dos argentins amb una creativitat que te deixen absolutament de pedra. És brutal.
0: Men, tu has d'anar a veure pel·lícules, no concert. Tu fas
1: també
0: un programa de
1: pel·lícules
0: cine.
1: Pel·lícules també. Vos he dit
0: no
1: que vaig
0: concert.
1: Anar a veure El Ser Querido.
0: Ja sé.
1: Que en serarem. Però anem a xerrar abans de res de lo que ve avui, perquè avui venen moltes coses molt guais. Estic per anar a xir avui.
0: Què dius?
1: Sí.
0: Jo només he preparat un tràiler, o de Resident Evil. Tu què vols?
1: Jo puc preparar també el de Coyote versus Acme. Si vols, si te va bé.
0: Sí.
1: Avui jo ara aquí mandar feines. I no, venga, com que ho has comentat, passam de El Mató un Policía Motorizado a Resident Evil. Què és això? Vos sonarà molt perquè això és el títol d'un videojoc que va sortir des d'any 90, crec que concretament de l'any 96. Videojoc que va triomfar tot el absolutament, de la casa Capcom. Tots hi han jugat. De fet, que en japonès que se de Biohazard, en Bruno me corregirà si m'equivoc, tant el 1 com el 2, com el 3, com el 4, han jugat més o manco tots. Jo per mi vaig quedar els 4, ara que va rebé, i les seves reedicions per consoles posteriors, i és vera que de mans del director d'en Paul, no en Paul Thomas Anderson, sinó un altre director que no P.U.B. Anderson, ara no me'n recordaré del nom, en Emilia Jovovich, de protagonista, crec que l'any 2002 van començar a fer versions de cinematogràfiques d'aquest videojoc, amb poqueta sort, tot ho he de dir. La primera en què, me'n recordo veure-la, n'he vist un parell mero man contratenguda, les altres ja no tenien consol. Era un videojoc de molta remenada i aquest director se va voler aprofitar d'això per intentar enxoscamós un producte cinematogràfic que al final ni era fidel al videojoc, ni tenia les mateixes sensacions, ni molt manco tenia una qualitat mínima. En canvi, avui s'estrena una pel·lícula que he llegit que, a pesar de que no agafa la història original del policia que se queda tancat a la comissaria de Raccoon City o la mansió aquella famosa del primer videojoc, sí que està molt ben feta, molt ben lograda. La saga, perdona, se basa en la saga de videojoc, el que passa és que és una reinvenció, una mica nova, vale? El protagonista és un missatger mèdic, un tio d'aquests que passeja òrgans d'un hospital a un altre, cor, rinyons, fetges, whatever you need, i que se veu immers a una carrera d'acció per la seva supervivència. Es cau a ser ferma al seu voltant perquè, si no se veu d'acabar Resident Evil, vos ho cont, és un... bueno, és un cliché que han vist a mil pel·lícules i d'aquest videojoc, pues, evidentment, hi ha una empresa maligna, que si mal no recordo de Umbrella, que desenvolupa un virus i aquest virus te fa tornar a què? Un zombi, evidentment. I no només un zombi, sinó que, a més, depenent de l'estat de desenvolupament d'aquest virus, he dit bitxotes una mica més grossos, més guapos, jefes finals, i realment era un joc que jo me record que s'anomenava Survival Horror, que era un joc normalment en tercera persona, allà on amb espais tancats i molt poca munició i molt poqueta cosa per recuperar salut, havies d'aconseguir sobreviure. Espais tancats, foscos, una mica de susto per aquí i per allà. Això és un survival horror.
2: Te donava ansietat, aquest joc. Sí, no sé si la pel·lícula ho aconseguirà. Les altres no han aconseguit.
1: Les altres no ho han aconseguit. És Resident Evil 2, que jo he jugat bastant, sí, t'adonava. Si jugaves un quarto a les fosques,
2: sí.
1: T'adonava... Aconseguia el que Capcom volia.
0: I això és el director de Weapons. Tu no havies vist Weapons l'any passat?
2: De l'actriu aquesta de quina sèrie era? De Stranger Things, la del pel rissat.
1: De Weapons i de Barbarian, en Zach Greger, és el director.
2: Sí, però la Weapons dic la que surt amb un pel rissat, la rossa aquesta. Ah, no me'n recordo de quina sèrie és.
0: No ho sé, Bruno.
2: De Stranger Things, crec que era...
0: Stranger Things, expert en Pep.
1: Era Julia Gardner, veig sí. Que posa aquí. No, Julia Gardner no me sona gens que sigui de Stranger Things.
2: És de qualque sèrie d'aquestes, ara mateix no me'n recordo quina.
1: Sí que surt en Josh Brolin, pel que veig a Weapons. Un director que promet i crec que seràs qui salvarà, en principi, aquesta franquícia.
0: Té un 7.5, la pel·lícula.
1: Sí.
0: Té una notarra, a Film Affinity. Vols un tràiler?
1: Per favor.
0: Un poquet de por.
1: Per
0: jo no mir, però.
1: Oh, yeah.
3: Señor, tengo un besete. ¿Sabe a dónde tengo que llevarlo? Disculpe, traigo... ¡Uy, por Dios! ¿Alguien ha pedido un riñón, un hígado, lo que quiera que sea esto? ¡Nadie! Parece bastante importante.
4: ¿Tienes tiempo para otro encargo?
3: No, ya he acabado.
4: Es fuera del perímetro. Pagan el doble.
3: Yo me ocupo. Cariño, lo siento, la cobertura es muy mala, ¿me oyes?
5: Voy a quedarme un ratito con Katie.
3: Michelle, por favor, no quedes con la loca de Katie.
5: Sino con que ni siquiera te molestes en venir a casa para que tengamos esta conversación.
3: ¿En serio? Estoy trabajando. Podría ser el corazón de un crío de 8 años o el cerebro de la madre de alguien.

0: cierto lo que ha pasado en este pueblo. Ha ocurrido en cuestión de horas. No tienes ni idea de dónde te has metido.
1: No us heu enterat de res perquè només és la música de por i les imatges.
2: Val.
1: Ja està.
2: Ho mirau al Google.
1: Porat en la música o no.
2: Vale, Resident Evil, hem començat amb la millor pel·lícula de la setmana, segurament, no passa res, qualque dia ens hem de votar aquest or de plestre verd, per això estan les nones, per rompen-les. Xerram ara i pegarem un vot així una mica radical de And Sons, que en castellà han traduït com a Sus Hijos, pel·li protagonitzada per en Bill Nighy, un escriptor que duu 20 anys sense escriure ni sortir de casa seva. Vale? En aquest temps va tenir un fill fora del matrimoni, però va perdre a la seva pacient dona, la va perdre, i se va distanciar dels altres fills que tenia amb altres dones. Vamos, que és un tio un poc orat i viu tot sol a una casa enorme, vale? Molt british tot, ok? Després de que se mor un amic seu i agravat pel seu alcoholisme, pren consciència de que s'ha de morir qualque moment i diu, vaig a reunir a tots aquesta família, en sa que no me duc, digues on massa bé, no? Fills grans, fill més petit, i tots tornen una mica pensant que aquest home se mereix una segona oportunitat, vol netejar la seva consciència, però ell els sorprèn amb una revelació que transforma per complet la història de la família, que no direm quina és, bàsicament perquè no ho sabem. Vale? Okay,
1: I això està bé o no està bé?
2: Això és un 6, un dramat de la que mos crida l'atenció, que és director, és en Pablo Trapero, director de Carancho, El Clan, director Elefante Blanco, argentí, prou conegut, nascut a l'any 71, que s'atreveix en aquesta ocasió amb aquest drama guionitzat per ell mateix i na Sara Polley, la famosa directora i actriu de Mi vida sin mi, canadenca. Ok.
1: Mig-mig, idò.
2: Mig-mig. Avui hi ha un
1: parell
2: de coses...
1: Avui
2: hi ha dues, tres coses molt guais i llavors hi ha un parell de coses mig-mig. Un altre mig-mig seria Chez Parrain. Atenció al meu francès. Oui. Bé, mis queridíssimos padres, crec que està més o manco ben traduït, això, i és una comèdia francesa, en Nandé Dussolier. Allà molt mos conten que en Alice i en Vincent Gauthier convoquen els tres fills urgentment, o sigui, un poc com l'anterior sinopsi, el que aquell home en té més i viu d'una manera més orada. Aquests germans, evidentment, quan te criden a files, van allà pensant a passar qualque cosa, no? Pensant lo pitjor. Però la bona notícia és que son pare i sa mare han guanyat la loteria.
1: Això ja me sona.
2: Sí.
1: De no fa molt de temps.
2: Sí, el problema és que no els pensen donar ni un duro i, evidentment, sortiran secrets enterrats, tensions i gelosies que remenaran els fonaments d'aquesta família.
1: Però és una comèdia.
2: És una comèdia, ho he dit al principi, que és una comèdia francesa.
1: Perquè hi havia aquella, que era espanyola, sí, que era una versió d'uns pares que diuen, els hi direm a nous fills, que
2: mos ha tocat, creure...
1: els hi faran creure i no els hi havia tocat.
2: Això és el contrari. Aquests sí que
1: aquests
2: de
1: veres sí
2: els hi ha tocat, tenen pecúrnios, com diu una Marina, tenen càgueros. El que passa és que, clar, no ho volen amollar tan fàcilment. Això és la comèdia francesa del dia, sempre n'hi ha d'haver una. Vale? Llavors, el Monenam, ara una pel·lícula ja més d'acció, ambientada a la guerra d'Afganistan, amb en Sacha Levy, amb en Liam Neeson, dirigida per en Guy Moshi, The Fix, se diu, The Fix, i aquí l'han traduït com a Operació Teheran. Però vaig dir que anar sobre l'Instagram de El Hombre que canvia o que pone el títol a les pel·lícules, és molt divertit.
1: I no ho han fet.
2: Supos que jo crec que ho ha fet. És una pel·li mitjo-mitjo, el recorregut Kabul, Teheran, guerra, operacions... No és avorrida, però tampoc no és una pel·lícula que t'enganxi al 100%. Te sona tot ja com a vist, ok? Té punt fort, està ben feta, els actors ho donen tot, però no acaba de ser la pel·lícula definitiva sobre aquest conflicte, des que també he de dir, ja hi ha moltíssimes pel·lícules. Tu com

0: 80, i eren 90, de tapa-la com puedes, exacte, sí. The Naked Gun. Jo la vaig veure i, a veure, que aquelles pel·lícules d'aquell temps eren molt gracioses, eren molt bones. Aquesta comença bé, té gags prou originals per arrencar-te una riada, però a la darrera hora, ostres, la vaig trobar infumable, o sigui, no tenia consol. Per això que els guionistes havien escrit tots els xistes millors, i de vinga, ponelo, fevi,
1: que no aguanten aquests.
0: I llavors, cap de tot guardar tu, que no encaixen si res, no? Les pel·lícules antigues, Agarra como puedas, etc, eren de sector que economia, de Leslie Nielsen, i no totes són bones, però, clar. I el Leslie Nielsen, en teoria, és, si no m'he equivocat, son pare d'en Liam Neeson. Posta segueix un poc aquesta saga familiar de policies un poc petosos, però que sempre aconsegueixen dur-se'n a ser xica guapa. De fet, ella, la coprota, és na Pamela Anderson. Imagina quin dos veteranos, Liam Neeson, Pamela Anderson. Bé, fet aquest incís, perquè si no és que me perdré directament de tot i cara, amb Liam Neeson, correcte.
1: Vale, pel·lícula,
0: sí, pel·lícula de guerra, de la que ja està, no em porta xerren més.
1: Una altra pel·lícula de guerra.
0: Mos queden dues pel·lícules avui, un altre drama bèl·lic, que es diu Pressure, molt interessant el tema, no sé si s'ha pogut acabar una mica, queden 72 hores per el dia D, però el dia D tothom sabeu lo que és, no? Dia de Peyor. No, el dia de és el dia que les tropes aliades van entrar per nord de França per intentar recuperar Europa de ser mans dels nazis.
2: Okay? Aliades de pan qui siguis. Aliades de pan qui siguis.
0: Si bueno, històricament se diuen aliades perquè hi havia un parell d'aliats que se duen bé entre ells, ho direm així. M'hauria de saber, això que putes me van ensenyar.
2: Va fer gràcia, les tropes aliades, si és de l'altra banda.
0: No, perquè és que nazis no s'aliaven amb ningú.
2: Claro.
0: És que eren de fet, són molt ells tots sols. Queden 72 hores i hi ha un element clau per creuar el canal de la Manxa, no? Que és Estens, evidentment. Aquesta pel·lícula la protagonitza en Andrew Scott, que és en James Stack, que és Somo d'Estens, ni més ni
1: el temps te refereix al meteorològic, no d'un rellotge.
0: No. El rellotge també és important perquè és el dia D, l'hora H, però això va en mans d'una altra persona que controla els temps, que és el mateix que poses el rellotge aquí, a l'Iglésia de Pollença,
2: que tenim aquí a la pantalla,
0: de la parròquia, també el du aquest, sí. No, aquest és l'home dels temps que ha d'elaborar el pronòstic més transcendental de la història, perquè les tropes aliades han de saber si podran o no creuar aquest canal per veure si podran dur a terme la invasió marítima més important de tota la història. El general Dwight D. Eisenhower, prou conegut, haurà de prendre la decisió que determini el destí de la Segona Guerra Mundial. Tots sabem que sí, que van creuar, però aquests moments de tensió previs estan molt ben duïts en aquesta pel·lícula i troc que la idea també és prou original. Té un 6,6, el qui fa d'Eisenhower és en Brendan Fraser, i sentim, per exemple, ja que només llegim el que ens diu ell, en Boyero, diu: Maras, el director, narra con sentido del suspense que la fecha del desembarco de Normandía pudo haber cambiado por las condiciones meteorológicas. La relación entre el meteorólogo y el resolutivo Eisenhower resulta muy creíble. Bon equipo que dos, idò, en Andrew Scott, que supos que el recordareu d'aquella sèrie que jo m'encanta, que és Fleabag, que és el capellà de Fleabag, que és la protagonista s'enamora d'ell, i ell d'ella jo crec que també, però és cap allà, i en Brendan Fraser, que no necessita presentació.
2: I va fer Punyales por la espalda, aquesta que va sortir fa poquet, també.
0: N'Andrew Scott ni surt de Punyales, a darrere, eh?
2: Sí,
0: pots que sí, sí, molt bé.
2: I una cosa, Pep, però si m'aixes d'en Brendan Fraser,
0: sí,
2: que no sé si no te sona que fa temps que no el veus per cap pel·lícula.
0: Bueno, La ballena, no? De fa
2: la ballena va ser la darrera.
0: Sí.
2: Però aquest tio està en un de pel·lis i el van enmig cancel·lar. No sé si va haver una polèmica, perquè va denunciar 2018... i per això va ser la darrera que va fer 2020, crec que va ser, La ballena...
0: La ballena és del 22.
2: Del 22. Perquè va denunciar que 2003 va ser agredit sexualment per Philip Berg, que era un president de l'Associació de Premsa de Hollywood. I de Hollywood el va apartar, no li va donar cap paper i
0: va callar,
2: sí, exacte. I segur que ara ha tornat i veurem amb aquest paper a veure què tal.
0: Jo estic content que li donin papers. Nosaltres el recordam, els més joves, de La mòmia, de Mami, d'aquella famosa pel·lícula de l'any 99, allà on ell, evidentment, era un superheroi,

0: guapo, musculós, que salvava a sa heroïna, que eren a Rachel Weisz, tots dos guapíssims, una pel·lícula d'aventures entretengudíssima, molt xula, i ara ha tornat amb un altre, evidentment, físic, amb un altre tarannà i amb una altra tipologia de papers, però jo estic content que segueix aquí fent feina. És un gran. Mos queda, pot ser que sigui una pel·lícula que, a més, l'he deixat de posta a la darrera, La zona gris, perquè és d'en Guy Ritchie, el famós director Guy Ritchie, me confés, fan d'ell, a pesar que m'ha decepcionat moltíssimes vegades. De fet, aquesta pel·lícula crec que és una d'elles.
1: Película... Perdona, no, error. Te queda Coyote versus Acme.
0: Ai, tens raó. I doncs, perdoneu, passam a Coyote versus Acme perquè vull deixar en Guy Ritchie per lo darrer. Gràcies, Maria, no? Sí. Que no, que avui ja m'he equivocat de nom massa pits en aquesta ràdio. Perdoni, senyor ministre, conseller, regidor!
1: Mateu.
0: Mateu.
1: Sole, no, Tugore.
0: Mem, escolta...
2: Jo soli velles.
0: Jo sé que és Tugore. No me'n rigueu d'això. Me mireu com si ja hagués de prendre números per anar aquí davant. Després, vol tot saber el que són els productes Acme?
2: Que no funcionen molt bé.
0: Vale. Exacte. Els productes Acme sortien sempre en els dibuixos animats de Correcaminos. Correcaminos era... no sé què era. Quin animal era, Correcaminos?
2: Un coyote.
0: Un coyote. No, coyote era... es
2: que ah, Correcaminos.
0: Correcaminos.
2: L'altre, clar.
0: Un estrus, no?
2: Sí, qualque cosa així rara.
0: Sí, bé, el coyote sempre anava darrere el Correcaminos, però se'l volia carregar, li preparava mil trampes i una...
2: La Maria està mirant la foto en l'animal i no sap dir que ben bé que...
1: És que és un Correcaminos.
0: És un Correcaminos.
1: És una espècie d'un au que se diu Correcaminos.
0: Vale, això, potser per aquí no ho tenim.
1: A no ser que no.
0: El Correcaminos, en tot cas, era el protagonista que...
1: Sí,
0: mos donava... Se diu un Correcaminos. Vale, el coyote l'encalçava, tots ho sabeu, li preparava trampes i aquestes trampes no funcionaven, bombes, etc, perquè eren de la marca Acme i eren defectuoses. Val? Va ser de les primeres sèries, dibuixos animats, digue-li com vulgui, que tu empatitzaves més amb el dolent que amb el bo, perquè el bo, en teoria, era el que era encalçat i la fiera que era el coyote se l'havia de menjar. Però tu, li passaven tantes putades al coyote que te quedes millor. El Correcaminos t'arribava a fer molta ràbia. Això era una cosa bastant novedosa. Perquè, clar, mai no sortien bé les coses. Lonely Toons va aconseguir això i s'ha de dir que aquesta pel·lícula que fa estona que se vol fer...
2: És brutal l'argument.
0: Sí, l'argument és brutal. Però vos he de dir que aquesta pel·lícula s'ha estrenat de miracle, perquè segur que se va estar comprant d'una companyia a una altra, va estar aturada i de cop i volta i per sorpresa s'ha arribat a estrenar i és... pareix molt entretenguda. L'argument és, després de que tots els productes fabricats per Acme Corporation li surtin mal a l'Escoyote, que nom Wile E. Coyote, perseguint, com he dit, a l'Escorregaminos, contrata un advocat humà, perquè és una pel·lícula que mescla real action o sigui, una pel·lícula d'éssers reals amb dibuixos animats, no? Un poc com Salte de Xarabón, qui era enganyó a Roger Rabbit. Contrata un advocat humà que és igual d'inútil com ell per demandar a Acme Corporation. Quan l'advocat d'en Coyote descobreix que el jefe de l'antic bufet del director general d'Acme s'ajunta a ell per guanyar un judici contra ell. Ni jo he entès exactament d'aquest final d'assassinat. Sí? What the fuck?
1: Tu no m'has demanat, però jo vull veure el tràiler d'això.
2: Que s'ha fet major i s'ha ficat judicis.
0: Vale.
2: Coyote.
0: Ja està.
3: Guante magnético marca Acme. Perdigones metálicos. Alpiste. Alpiste gratis.

0: ¿Alguna vez ha puesto un montón de dinamita en la carretera con la esperanza de que su rival vuele por los aires y es el propio detonador lo que hace boom? ¿Alguna vez ha tirado del cordón de su paracaídas y solo han salido un montón de cubiertos? La culpa no es suya. Los productos AG me dan problemas.
1: Idea.
2: Están viendo la cara del tipo que pretende ir contra la mayor corporación del mundo.
3: Nos demandan por todos los productos, Acme.
4: Acme niega las acusaciones. Es solo para ti. Basta con que salgas por esa puerta.
5: Pepe.
4: No tiene gracia. Y los dibujos deben tener gracia.
6: ¡Qué emoción! Así podrás demostrarles quién eres.
5: Acme tan adrede productos peligrosos a los dibujos. Desde hace décadas.
7: ¿Hay alguien en el mundo entero a quien le importe lo más mínimo lo que le pase al coyote?
5: A mí me importa. Es uno de los trabajadores más incansables que he conocido. Jamás piensa en rendirse. Y creo que eso debería inspirarnos a todos. No solo quiero asustarlo, quiero arruinarlo.
8: En vosotros. ¡Chao!
9: Vengo por lo de posar sin pantalones.
4: ¿Qué viste?
9: Pensé que vi.
4: ¿Pensaste que viste? No te pago para pensar que viste. ¿Lo viste o no lo viste?
9: Sí, he visto lo que he visto.
4: ¿Viste lo que viste? ¿Qué viste?
10: Són els molt, molt a qui enganyó a Roger Rabbit.
11: Acabaré molt divertida.
10: Sí, no? Una estoneta,
11: Bé, mos queda una pel·li, estoneta, que és aquesta que vos he comentat, En la zona gris, una pel·lícula de robatoris i guerra. Ho direm així, perquè són un equip de gent d'èlit encoberts que estan, diguéssim, entrenats per manejar armes automàtiques, etc etc. I quan un déspota roba una fortuna de 1.000 milions de dòlars, són enviats a recuperar-ho amb una missió una mica suïcida, el que comença com un atracament impossible, empitjora i se converteix en una guerra total d'estratègia i supervivència. Jo m'imagino que el que deu anar és que aquests soldats preparats el que volen llavors és quedar-se 1.000 milions per ells i no donar-ho a la persona que ha encarregat, recupera-los, perquè en Guy Ritchie sempre fa cosetes d'aquestes. Se diu Indy Gray, a la zona gris, i llegim directament El País, segurament sigui la segona, perdó, pitjor pel·lícula d'en Guy Ritchie.
10: La segona pitjor,
11: la segona
10: la
11: pitjor.
10: Segona pitjor, ojo, sí. I la deixes per al final.
11: Sí, no està mal, no? La segona pitjor d'en Guy Ritchie, de la seva filmografia.
12: La pitjor?
11: La pitjor, crec que és seva, Barridos por la marea, que és una pel·lícula que molt poca gent recorda, sí. Que va filmar després de tenir Subidón, Desnatch, Cerdos i Diamantes, se va enamorar... se va enamorar d'en Madonna, que és Tomo. Se va separar de la seva dona, després de fer, ja t'he dit, dos pel·liculons a principi del 2000, i en Madonna li va produir, li va dirigir dos videoclips, i llavors es va fer Barridos por la marea, l'any 2002, que té un 3,2... va sortir total i absolutament de la seva zona de confort, ojalà no hi hagués sortit, i aquesta que segurament se refereix com a pitjor pel·lícula i que avui és la segona. A veure que ha anat pegant vots en pel·lícules que sempre solien anar un poquet de la mateixa història, no? Que és màfia britànica, màfia londinense, això és el que ell li va millor, rock and roll, revolver, quantes n'ha fet d'aquesta tipologia, bé, n'ha fet diverses. El que passa és que The Gentleman, però la pel·lícula, que està bastant bé, bastant correcta, ara xerraré de la sèrie.
12: Això te volia dir.
11: L'he vist la segona temporada, l'he començat. Està millor que la primera, però tampoc no fa llarg. Ara xerrarem una estona d'en Guy Ritchie. Ara vol bé Guy Ritchie, moment. Despierta la fúria amb en Jason Statham, de l'any 2021, sempre amb aquest personatge, no? Com a molt durs, molt, que controla molt els bajos fondos, però també és veritat que se va atrevir, per exemple, a versionar un personatge com en Sherlock Holmes en tres pel·lícules, amb més o manco fortuna, sobretot la primera de l'any 2009, és molt entretenguda, està prou bé, i llavors sí que se va ficar amb altres desastres absoluts, com per exemple voler fer una pel·lícula d'Aladdin. ell va fer Aladdin de l'any 2019, sí, sí, cosa que no s'esperava absolutament ningú.
10: La que era una còpia de la de Disney, però
11: en persona. Correcte, amb en Will Smith, que en Will Smith li acabava de pegar el tortasso en Chris Rock i ningú anava d'ell. D'ell he pogut veure últimament Un mil més banco tot, Operation Fortune, El gran engaño, Guy Ritchie, que es diu aquesta, The Covenant, aquesta està bastant ben fetona, amb en Jake Gyllenhaal, abandonat una zona de guerra, i llavors, i per això, xerrarem una mica d'ell avui, mos té dues sèries, mos té enganxats en dues sèries similars, però molt diferents. Una és The Gentleman, una pel·lícula sobre una família mafiosa, diguéssim, d'alta alcúrnia, no? Són doconde o duque, no sé què putes és, que trepitgen a grandíssima escala amb marihuana, se pot dir, no? Sopall, marihuana.
1: Ja ho has dit.
11: Està basada, com he dit, en la pel·lícula d'un mateix nom, però amb uns altres actors totalment diferent. Una pel·lícula, diguéssim, una sèrie, perdona, molt ambiciosa, molt ben recreada, molt ben fetons, no?, tots aquests ambients dels altos standings britànics i les seves mansions i els seus cotxes i la seva pijeria. Però jo la trobo bastant inverosímil. Avui me pegarà.
10: Crec que t'han de dur aigua. Pot ser.
11: No sé.
1: Entén per aquí.
11: Perquè sí, però si m'ha donat patatilla, si segur que no ho puc menjar.
10: Fruit set t'haurien de donar per xerrar.
11: Si te calles una mica, no? Jo estic mirant la segona temporada, la primera no m'agrada gaire.
1: De fet, la primera que va vestit de pollastre.
11: De pollo. Jo m'ha cansat.
1: Això és increïble.
11: Aquest personatge, que és el germà, me va cansar moltíssim.
1: No surt.
11: Gràcies. Sí, sí. No em va que en Joana m'acuida.
1: No surt a la segona.
11: Sí que surt.
1: Surt molt poquet.
11: Bé, sortirà més, supos.
1: Bé, no queden tants episodis.
11: Jo, el personatge de germà, que tu dius que anava de pollastre, és el que més menys me va agradar de la primera temporada.
1: A mi m'ha apareixut increïble, aquí.
11: I doncs jo només pensava que desaparegués del mapa.
1: I les escenes ridícules que hi ha de... Jo què sé, potser se van a fer una missió, no?, de qualsevol cosa, i passen coses ridícules, que potser un mata un altre que no s'espera, l'altre se mor d'una altra manera.
11: Això és molt gaire, Richie.
1: Jo me'n ric molt.
11: Això és molt gaire, Richie. Està molt ben fet. A més, hi ha en Vinnie Jones, no?, que fa de majordomo, bueno, de majordomo, com a domo que s'encarrega de... D'amo.
1: Que està sèrio.
11: D'amo de possessió. Sí, és en Vinnie Jones, que segurament, si heu vist Snatch o lo que estoc, l'heu vist. Aquest tio és exfutbolista, ho sabies? En Vinnie Jones, aquest.
1: Sí, sí, o majordomo.
11: Aquest tio era futbolista. Posa vídeos d'any 90, no sé amb quin equip ho jugava, era un, però un desastre. L'únic que feia era pegar coses. Va lesionar no sé quant de futbolistes. Era una puta bisti. I en Guy Ritchie el va contratar per fer la primera, la de Lock Stock, perquè va fer molta gràcia aquest tio, i llavors se va deixar el futbol i se va dedicar
1: va adoptar, no?,
11: a l'actuació. És una... Posa't un vídeo de 90, veuràs. Això sí, millor. Tanta d'aigua, tanta d'aigua.
1: Aigua en Jaume. Aigua en Jaume.
11: Però em porta l'obvi, de puc obrir jo. Bé, estàvem amb Gentleman, però en Guy Ritchie, que ja vos dic, jo, si hagués de resumir el que opin d'aquesta sèrie, és que troc que no s'aprèn suficientment en sèrio el que està passant. Per una banda, vol ser com a molt... per exemple, s'altre vaig veure una... No sé, és que ara tampoc vull fer spoilers. Per una banda, vol ser molt Guy Ritchie, saps? Molt crua, molt directa, amb assassinats, etcètera, etcètera, però per una altra banda la trob massa inverosímil. Per exemple, quan...
10: És una caricatura del seu propi estil.
11: Sí, jo crec que ho has definit molt bé.
1: Ha anat allà perquè ho tenia escrit.
11: Xa GPT, eh?
1: Sí.
11: Però no, tu no trobes, per exemple, una escena, no sé si l'has vist, que compren un quadro per 16 milions. Llavors surten de fora...
1: Amb un motorista,
11: i les tiren...
1: Hola. Però tothom, ja quan sortia per la porta tothom sortava.
11: Jo, evidentment, però no té consol. Compte un quadro de 16 milions amb una bossa. I un motorista va i te l'arranca.
1: Però és la gràcia, perquè quan passa això tu ja sabràs que vendrà Norganes Jones, que se deia, aquest que li pegava a la gent que tenien contractat. O potser que no sé si te'n recordes. Un que li deia Norganes Jones, que li pegava a tots. Quan els tenien segrestats, que venia i els atupava. Però tu ja saps que quan passa una cosa... desencadenarà amb una altra. És a dir, no sé. Me pareix que combina bé el que és la pijeria d'aquest món de...
11: Sí, està molt ben
1: representat. Amb l'humor i...
11: Està molt ben representat, però jo li falta una mica més de coherència. Però sí, és un rato entretenguda, no te diré que no. Jo, per exemple, he abandonat La Casa del Dragón, perquè la vaig trobar avorridíssima. Me van dir, oh, darrer episodi, molt bo. Ja no he arribat. No he arribat. Pas de comptar segon que... Aquesta m'entretén, però m'entretén molt més una altra sèrie, perquè en Guy Ritchie està fent molta feina últimament, m'entretén molt més una altra sèrie que també té Sky Showtime i de sa que està a punt d'estrenar segona temporada, que se diu Mobland, 7,7. Paraules majors. Aquesta sí que s'aprèn molt en sèrio, està molt ben feta. Tornem a anar allà mateix, famílies de mafiosos, britànics, etcètera, etcètera, però en aquesta ocasió és molt més fosca, molt més directa, molt més crua, i són dues famílies londinenques enfrontades una amb l'altra. I enmig se troba en Harry de Sousa, que és en Tom Hardy, que fa un paperasso, que és l'arreglador, ho direm així, de cosetes que passen de la família Harrigan. Es cap d'aquesta família, interpretat, per cert, per en Pierce Brosnan, i la seva dona, que és na Helen Mirren. O sigui, imagina't tu, Tom Hardy, Pierce Brosnan, Helen Mirren. Una gran sèrie que estrena segona temporada, quan? Avui. O sigui, tu has dit que ben filat tot. Impressionant, eh?
10: Em fa creu de tu mateix.
11: Sí,
10: sí. Molt bé.
1: Venia amb un cotxe i ho pensava.
11: Sí. Bé, mem, a part de tot això, vos he de comentar el que he vist. Perquè he vist moltes coses.
10: Tot això era perquè xerràvem en zona gris. En la zona gris.
11: Sí.
10: Que no és bona i no hem de dir res més.
11: No, i en la darrera
10: ni
11: pel·lícula...
10: Ni he de posar el trailer.
11: I en la darrera pel·lícula d'avui.
10: I ja està.
11: De Xalà. Vale.
10: Afegit sèries...
11: Recommendations. Si voleu veure una pel·lícula molt divertida i prou entretenguda, que se'n riu precisament de totes aquestes pel·lícules o sèries tipo Downton Abbey, val? De gent inglesa que tot el dia va aventar i res arriben a fer, menys que barrinar uns en sobre altres, és una que s'hi diu Fuck'em Hall. Hi ha un cert joc de paraules, vale? Perquè és com Fuck'em Hall, no? Ho puc dir? Se pot dir? També tenia ningú bon entén, no?
1: No, no,
11: pot dir venir a la teva filla a dir-me...
10: En Bruno en sap, alerta. En Bruno t'entén.
11: O pot dir venir a la teva filla i dir-me com exactament se pronuncia
10: això. Home, això no li faig.
11: Això no. És que no sé ni com s'escriu jo. Això em diu... Fuck'em... Exacte. És que en castellà ho han traduït com a un muerto a l'hora del té. Hola. Que... És això, sí o sí, l'heu de veure en versió original, perquè si no ho has perdut, tots els xistes. I és un agárralo como puedas, lo que se agárralo como puedas, se'n riu de lo que són les pel·lícules i també una mica les sèries policíaques, en aquesta ocasió se'n riu d'això, no? És una paròdia d'aquestes sèries tan opulentes, britàniques, amb aquestes mansions, aquests castells. És, jo l'he trobada molt divertida, però molt fina, amb unes coses molt vastes amb unes altres. Evidentment, també hi ha un mort, també hi ha un policia, s'ha d'investigar una mica tot, amb uns actors que he trobat molt solvents. Un d'ells, per cert, és en Tom Felton, és l'amic de l'escola de Howard, de Harry Potter, i ho sé, m'ha divertit molt. Això té un 5,4, però no li faig molt de cas, perquè ja t'ho dic. Més coses que he vist.
10: No li fèieu cas no crítics, fèieu un cas a jo.
11: Bueno, sí, vol
10: jo
11: de, si vol agrada un cine paròdic, ok? Supergirl. Res, un altre mas de lo mismo de superherois. No saben ja on s'han de ficar. Vol, evidentment, anar una passa més enllà, com tothom que ara treu una pel·lícula de superherois, però en aquesta ocasió no ho aconsegueixen. Jason Momoa, Emilia Alco, com a Supergirl, se passeja per tots els planetes, se barà en tothom, tot perquè vol salvar el seu cosset. Té un cosset que li tiren un venenito, un tio molt dolentot, que du moltes recades. Quan tu veus qualcú que du moltes recades o fuma, és dolent de la pel·lícula. I ha de trobar el sentidot per donar-li l'excusat perquè no se mori. Juntament amb una nina que han mort a son pai i sa mare, una història de vengança, però com a molt infantil, l'he trobada, i des punt de vista estètic, com qui... No sé si és un spoiler, però ella només té els seus superpoders quan té sols d'un cert color. Ho deixarem aquí. Tot el temps, durant tota la pel·lícula, hi ha focos que te molesten en els ulls. Sigui un sol, sigui un foco... És com un fil conductor d'aquesta pel·lícula. Focos. I, joder, no són tan beneis, mos ho heu explicat des del principi. Si hi ha un sol amarillo, tiene superpoderes. Fin. No importa que tot estens, el director mos estigui tirant focos a sa cara per recordar-mos la importància que té en aquesta ocasió, això. No sé, m'ho troba cansiníssim. Res, passaràs una estona també divertida, t'entretendrà una estona i poqueta cosa més. Lo bo, que només dura 100 minuts. Vale, que m'he vist. Que se m'ha bloquejat, això.
10: Home, m'ho has vist de fer una pedaça de crítica de... Bardem.
11: Mai...
10: Bardem, no.
11: Esperes que volia que hi fos en Jaume. Que l'ha vist.
10: L'esperaràs. No. I jo no sé si serà divendres.
1: No tenia. Bé,
10: t'ha agradat molt, molt.
11: Jo m'agrada molt, molt. El Ser Querido.
10: Si hi ha sigut de triar, perquè sí que la Bola Negra no l'has vist.
11: Entre Los Domingos i El Ser Querido no me faig triar.
10: Tria.
11: No, no puc. No puc.
10: I de la Bola Negra.
1: Jo sap que no n'he vist cap de les dues, encara.
11: Bé, de la Bola
1: quina,
11: Negra.
1: Sí, quina me diries que veies primer? Los Domingos o l'altra?
11: Pots mirar Los Domingos primer.
1: Li agrada més Los Domingos, ja ho dic.
11: No, Los Domingos és... Seran d'un tipus de pel·lícula molt diferent, d'un altre pressupost, més senzilla, amb una història, diguéssim, més... d'un terreny més familiar, que se mou, diguéssim, dins un terreny més místic. En canvi, El Ser Querido és una superproducció.
1: Era d'aquesta pel·lícula... nina que volia ser monja.
11: Sí, bueno...
10: Igual en Bruno, el tema de Los Domingos. No?
11: Sí.
1: No, sí.
11: A veure, com a pel·lícula, formalment, és molt xula, està molt ben feta.
10: Molt però bon dia.
11: Seran d'una pel·lícula que està a un altre nivell. El Ser Querido, i tu diràs, ni que fos que té quasi 10 milions de pressupost, que per ser una pel·lícula espanyola és molt. És veritat que qualsevol d'aquestes americanes que hem vist avui potser tenen 100.
1: Doni 10 milions de faves film, veuràs que te fa.
11: Buah! No els atomparé mai més. El Ser Querido és quasi una superproducció. Et cine dins et cine, i per recrear cine dins et cine necessites quasi doble cine, perquè és qui tu no veus més és qui veus. En Sorogoyen fa una obra... però ja magnífica, i tot té un sentit, i en Bardem és absolutament impressionant, va, Torarro. És que te pot quedar malament i t'acabes rendit en els seus peus. És que és tot, cada cosa que fan sa cara. Té un parell d'escenes que te posen sa pell de gallina, i no només que surt sa cançó de El Mató Policía Motorizado, que està molt bé. Però té un parell, és que si l'haguésseu vista...
10: Podríem xerrar,
11: sí.
1: Què us agrada més, en Bardem de...
11: Avui ara...
10: No spoiler.
1: Vos agrada més quan fa de bo o d'antiheroi? De malo? Això és una bona pregunta.
11: Bueno, però és que ell normalment... Li agrada molt aquest paper, no?
1: En Espais para Viejos...
11: Sí, bueno, en Espais para Viejos sí que se podria dir que és un villano...
1: La piel que habito, també, sí. Que fa un pot de villano...
11: Però la pel·lícula aquella de... no me'n recordaré del títol, que és molt xula, que fa de jefe d'una empresa de bàscules... Sí. Aquesta empatitza molt amb ell, perquè per una banda és un jefe fi de puta, però per una altra banda també dius, hòstia, és que no se pot córrer malament mai, fa una interpretació brutal, ara cercarem.
1: És que la gent el posa amb en Heath Ledger com un millors actors de villanos de la història, ells dos. En Joker i en Espais para Viejos.
11: Vale, bueno, sí.
10: El Buen Patrón.
11: El Buen Patrón. El Buen Patrón és boníssima, és superxula, i la salva quasi ell. I en aquesta ocasió, El Ser Querido, també és un poc això. Te fa por, per una banda, però per una altra banda també empatises i t'enterneixes, perquè ell el que vol al final és reprendre la connexió de qualque manera que té amb una filla que fa 13 anys que no veu. I realment ell sabeu que era un personatge, s'aixerra un poc per damunt del seu passat, no? Un tio difícil, un tio amb molta personalitat, un tio també encombrat, un director de super molta fama. Ella fa feina de baixa cebala, sempre amb aquest síndrome de l'impostor una mica a flor de piel, com que diu, jo estic aquí perquè som bona actriu o perquè som sa filla del director, no? I ell me fica perquè realment penso que som bona actriu o és perquè realment vol que mos tornen d'ho bé. I tot això només és la primera capa d'aquesta ceba que pots anar gratant d'aquesta pel·lícula, que té moltíssimes, moltíssimes capes, no? Per anar mirant i observant. I si t'agrada el cine dins el cine, és una passada, perquè concretament hi ha una escena que intenten filmar una espècie de dinar amb una conversa que t'acaba, però, tensionant del tot. Al final també m'agrada molt com acaba. Bé, jo, si divendres ben Jaume, en xerrarem un poc més amb ell.
10: I una pregunta, l'argument de la pel·lícula, no el vàrem veure l'any passat en no sé quina altra pel·lícula estrangera? Mm-hmm. Exactament igual.
11: No és exactament igual.
10: M'imagino, però un director sí, que se va recuperar la relació amb la filla. Quina pel·lícula era allò?
11: També l'he vista, la de Joaquim Trier, Valors Sentimentals, que va guanyar l'Òscar millor pel·lícula estrangera l'any passat.
10: Què passa aquí?
11: De fet, en Sorogoyen, quan va veure que estrenaven Valors Sentimentals, va dir...
10: Ups.
11: Què ha passat aquí? Són dues històries prescudes, amb moltes similituds, més que prescudes. El que passa és que en Joaquim Trier, no sé si l'heu vist, és molt més, per jo, més senzilla, dona protagonisme a sa casa familiar, ell d'una actriu de Hollywood perquè s'actriu, sa filla, barra actriu, li diu que no de tot d'una... És, jo, a lo sentimental, la veig una bona pel·lícula, però no se pot comparar amb El ser querido. Van, diguéssim, com una premissa similar, agafen dos camins superdiferents, totalment. No, hi ha paral·lelismes, però... No se pot dir que siguin dues pel·lícules...
10: No han de passar pena per aquí.
11: En absolut. Però ho veureu totes dues, i vos agradaran totes dues, i veureu que sí, que, mira, un director i una filla que és actriu. Fin. Saps? No passeu gent de pena d'això, i en Sorogoyen no passa gent, de fet, està triomfant amb aquesta pel·lícula de premis i taquilla, però sí que no se'n va als Oscars, se'n va a La Bola Negra.
10: Què saps de La Bola Negra?
11: He vist el tràiler, me va flipar molt. És una pel·lícula en part basada en un llibre del Lorca, i tinc moltes ganes de veure-la, i com li he dit abans a en Mateu, no vull llegir massa cosa i vull anar a l'estrena per no contaminar-me de gent que l'hagi vista o d'altres històries, perquè em fa ser pinta de que si han triat per damunt los dos domingos i El ser querido, que són dos pel·lículots aquesta, és que ha de ser cosa anant.
1: Que ja el que em faltava, veure en Guitarrica de la Fuente guanyar un Òscar.
11: Idò l'alto.
1: Ja el que em faltava en aquest món.
11: El de Benidorm.
1: Sí.
11: Però, de Benicàssim.
1: És d'una història...
11: De Benicàssim.
1: Sí, de Lorca,
11: festival.
1: Aquesta pel·li.
11: Correcte, sí. Llibre de posició en Lorca.
10: Però divendres que ve no podràs anar a veure l'estrena per la neve. Perquè tens un sopar.
11: Però abans de sopar.
10: No, perquè arribaràs tard.
11: Arribaré
10: tard. I després vendràs a contar-nos a tot de la ràdio, fes-nos spoilers.
11: Claro. Mem,
10: ha de ser que anin tots...
11: He vist més coses, si me deixeu xerrar una mica, ja que això és el meu espai.
10: D'una i mitja.
11: D'una i mitja, vale, ja, molt ràpid.
10: No, és broma. Altres tenim una bona estona en llarg.
11: Si voleu veure una bona sèrie, deixa't anar de Gentleman Again, mirau, Slow Horses, sisena temporada. Ahir vàrem mullar el primer capítol, després ahir vull dir, boníssima. Slow Horses és una de les meves sèries preferides. No sé com estic contant sis temporades d'una sèrie. Jo no som... No són de comptar tantes temporades, però és que en Gary Oldman està tan magnífic. Bueno, neixerà molt de pit de lo que va Slow Horses, d'on porta Serena més. Només dic-vos que a partir d'ahir teniu nova temporada, 7,4, Apple TV. Més cosetes. Quique Maillo va fer el documental de Natanya Head, vos recordeu com van enxerrar aquí, d'aquella lota que va fer creure que estava dins una torre bessona i no va saber... Pues la superviviente, varen xerrar la setmana passada, no l'altra. Vale, la teniu a 3cat.cat, no que sigui això, tv3.cat. Bé, l'aplicació de
1: la tele catalana. Groc, que...
11: Cat, no, tv3, lo que era tv3.cat, sí. Això, vos ho baixeu, i és gratis, i la podeu veure. És un documental fet en dos episodis. I conté la història, això, d'aquesta lota, que va veure com van caure les torres bessones des de Caseba a Barcelona. Se veia un personatge, se'n va anar a Nova York, va dir que ella estava a l'Espir 82, que l'havia rescatat un bombero torero, que ella coneixia, i que tenia un nòvio que feia feina a l'altra torre, que va morir, i a partir d'aquí la tia va esdevenir la presidenta de l'associació de supervivents de les torres bessones, va conèixer en Giuliani, era el bala de Nova York, era el governador de Nova York, tenia els seus telèfons, va xerrar al Congrés dels Estats Units, i llavors el New York Times, ara ho dic de memòria, el New York Post o Washington Post, era el New York Times, a base de gretar l'any 2007, o sigui, al cap de 6 anys, sobretot fent inventari entre cometes de qui realment estava sota les persones, no? De xerrant amb empreses, que qui havien perdut, van començar a gretar i van dir, no, que aquesta tia no pot ser mai que fos allà. I com se desmunta, està superbé, superben contada aquesta història, com se desmunta tot el que ell havia muntat, molt xulo. l'any 2025, o sigui, fa res, La Vanguardia va tornar a treure un article d'ella on ja xerraven de qui era, els seus noms, el seu pare i sa mare qui eren, d'una família benestant de Barcelona, gent que anava a classe amb ella, home, té molta imaginació, però això no mos ho esperàvem mai, és brutal.
1: El pequeño Nicolás,
11: sí, però brutal.
1: El little Nicole.
11: A lo loco, sí, sí.
10: Això ho havíem vist a Dawes Beach, també, no?
11: En Marco, a la pel·lícula de Marco, sí. És una cosa un poc similar. El que passa és que aquesta tia va veure això, va veure un avió en el mateix dia, al cap d'un dia.
10: Però si tenia company de classe aquí i ho sabien, ningú va dir res. Des d'aquí ningú va dir res.
11: No, ningú va veure. Això era de l'any 2001. O sigui, les xarxes socials no existien encara. Ella estava a Nova York, se'n van allà, va inventar aquest paper, va llogar una casa, se va canviar el nom.
10: I tot això ho va fer per...
11: Això és la gran qüestió.
1: Si la seva família tenia pasta allà, no...
10: D'aquest
11: moment. Mireu el documental i mem a quina conclusió arribeu. Això és la gran incògnita. Per què va fer això? Bon és ara.
1: Coseta, per un cap.
11: Bueno, mireu el documental, està molt bé. Són dues parts de 40 minuts.
10: Se diu, has dit?
11: La super...
10: No
11: tinc apuntat.
10: No,
11: superviviente, no? Si ho he dit.
10: Superviviente.
11: La superviviente, sí.
1: Jo li posaria aquest nom, també. Sí.
11: Clar, llavors xerren psicòlegs, xerren gent un poc experta en els temes mentals, i de fet ella tenia un psicòleg a Nova York que també xerra, en Quique Maillo se'n va a Nova York, xerra amb, realment amb gent que va sobreviure a l'accident de les dues persones, i xerren amb ells i la relació que tenien amb aquesta tia. I tots flipen, saps? Dic, però és que mos estimava, plorava, quan mos contava que havia perdut Somo a la Torre Nord, i llavors van descobrir que tot era mentida. O sigui, testimonis de veres. I ella no surt. En Quique Maillo ha contratat una actriu que se li pareix i surt l'actriu. Però ella no surt, per respecte a la seva intimitat, d'ara. Curiosament, és de l'any 73. Segur que la gent d'anys 73
10: un
11: pot mentir drets.
10: O teniu cos pujat.
11: I no són crosteres. Això és la superviviente. I no sé, que hi ha més coses, però tampoc no vull ara aquí atormentar en tot el que hagi vist. Molt ràpidament vos coment com han anat els Emmys, el premi que donen a les sèries, digues, els Oscars de les sèries. The Pitt ha guanyat el millor drama. La millor comèdia ha guanyat Widow's Bay, sèrie que hem vist aquí en xerrat molt de pits, La maldició de Widow's Bay, bon recordeu, que van xerrar, sí, Bruno?
1: Sí.
11: On ets ara? Vale. Minissèrie DTF Sant Lluís, també se va venir, millor actor de pit, millor triu sèrie dramàtica, tots volien que guanyés Nerria Sihon per Pluribus, i va guanyar la triu de Pluribus, moltes ganes de seguir veient
1: aquesta sèrie. Segona temporada.
11: Segona temporada falta, però.
1: Sí, m'imagino.
11: Falten anys.
1: Però
11: sí,
1: s'espera, s'espera.
11: Molt. Nagene Smart, la veterana actriu guanyadora per Hacks, i es balda d'aquesta illa, d'aquest resort de Widow's Bay, evidentment va guanyar a semi millor actor principal amb una sèrie de comèdia perquè fa un paper absolutament brutal. I fins aquí un poc els Emmys, hem xerrat també dels Oscars, anem a veure aquesta La bola negra dels Javis, que tal? Vos ho contaré aquí en directe, com no, en aquest programa.
10: La setmana que ve, no?
11: L'altre.
10: L'altre.
11: La setmana que ve és dia 25. L'aniré a veure, o no venc a fer programa, o no vaig a sopar, una de les dues.
1: I vos recoman molt una sèrie d'un llibre, que no sé si perquè jo el vaig llegir, jo vaig intentar llegir quan era petit, que és 100 anys de soledat, l'adaptació d'en Gabriel García Márquez.
11: Sí.
1: Una sèrie, però boníssima.
11: Ja han fet segona temporada, no?
1: Sí. Si no teniu res a fer, és a dir, no vol la veureu en una setmana, ni en dues a lo millor, però és una sèrie que li feia falta en aquest llibre.
11: Té molt, molt bones crítiques, és vera.
1: És una sèrie que hi ha com a 4 o 5 generacions de la família, i surt tot i, no sé, retracta molt bé com és la vida, la mort, l'amor, tot. És una sèrie molt bona. A veure si sou de què va la història d'un llibre d'en Gabriel García Márquez. Bastant ben feta. I molt bones crítiques, molt bons actors, poc coneguts, i vos la recoman. Molt bona.
11: Gràcies. Gran recomanació.
10: Bruno, crec que has recomanat el documental d'Oasis a micro tancat,
1: sí,
10: no a micro obert.
1: Però això t'ha agradat. En el Pell li agrada Blur, així que no...
11: Jo soc d'equip a Blur.
10: Uau.
11: Soc d'equip a Damon Albarn.
1: Però si us agrada Oasis o vos interessa el que va passar, està molt bé. És com anar a un concert d'Oasis, en part, més o menys.
11: Ah, mira.
1: Ho deixaré així.
11: Però tu intentaràs anar-ho, concert d'Oasis?
1: Jo intentaré anar,
11: sí. Venen l'any 2027 a Espanya.
1: Ja estic cercant per fer-me una cirurgia, per treure'm un ronyó. No sé què me'n demanaven, ara m'ho deien per...
11: Què valen?
1: Dos dits me demanen, també.
11: Però què valen? 250?
1: 200, o alguna cosa així.
11: 200, tio.
1: Sí.
11: Sí.
10: Jo crec. Bé, però si t'avisen, 2027 tens tot l'any per anar ahorrant. Meta, en vez d'una birreta, poses un eurito...
1: 200 a davant, és a dir, a la part de davant. Les altres costaran, pues, no sé què costen, 100.
11: No, no, no, no ho sé, no ho sé. Jo, només vaig sentir l'altre dia la competència a RAC1, tota la metodologia que has de seguir per intentar aconseguir una entrada. Exacte. I mai perdre, vaig dir que va.
1: Però... Són com Ubitel, aquí, la gent està loca.
11: Sí, sí, sí. Friquis.
1: I d'orres.
11: Molt bé, ja està. Fins divendres qui ve. Sí. No?
10: Tu diràs, sí. Ja diràs si vens o no vens.
11: Sí, sí, sí. Vinga, vendré, vendré.
10: Vinga, gràcies.
11: Vale. Jo.
12: Ho escoltes, ho sents. És Ràdio Pollença, la teva ràdio.

style.

0: Ho escoltes, ho sents, és Ràdio Pollença, la teva ràdio.
1: Això és el resum de la setmana del divendres capvespre.

0: Són 4 minuts passat i mitja i nosaltres tenim una nova entrevista, una nova xerrada més bé, i avui tractarem un tema bastant abrumant, ja que una persona ha fet un repte que només pel seu plantejament ja impressiona. Són 7 maratons en 7 dies consecutius i en 7 continents, com m'ho escoltau. Però darrere aquestes xifres hi ha molt més que quilòmetres d'entrenament i resistència, sinó que hi ha una història personal, una motivació i sobretot una causa solidària. I va bé, parlam d'això perquè aquest divendres el grup Correm organitza la Fundació Roger Villalonga la xerrada 7 maratons, 7 dies, 7 continents, la ment darrere el repte solidari 777 a càrrec de la letra d'ultradistància Joan Pere Carbona, i pot ser que ja hagueu sentit parlar d'ell a diferents mitjans, a diari, ja que ha estat una històrica donant la volta al món. I doncs un repte, com deien, que va més enllà de l'esport i que té com a gran motor la seva filla. Després ens explicarà en Joan Pere, ja que el tenim a l'altra banda del telèfon, però bé, avui volen conèixer què hi ha darrere aquesta aventura i com es prepara un repte d'aquestes dimensions. Però abans hem de presentar els convidats que tenim en els nostres estudis, que són en Martí, na Petra i en Jaume del grup Correm. Molt bones, com estàu?
1: Hola, bones tardes.
0: I doncs bé, feis aquest cicle de conferències, abans m'ho comentava en Jaume, però m'agradaria que presentéssiu un poc, que us presentéssiu, que és grup Correm, qui sou?
1: Bueno, el grup Correm som un grup d'atletes, persones, que formen part de la mateixa associació. Actualment som uns 60, i bueno, el que ens uneix és l'esport, l'aventura i sobretot la muntanya. Com dèiem, abans corríem tots, ara n'hi ha que corren, n'hi ha que caminen, però continuem i som la muntanya. L'associació ha passat per diferents... No, les persones que feien l'associació, pues som el que triem, que fem, que no fem. I bàsicament és gaudir de l'aventura i de les muntanyes.
0: I sou un grup de atletes, de persones que disfruten de córrer, de Pollença. És un grup de tota Mallorca. Com és això?
2: Hi ha gent de tot Mallorca. En principi, un gruix és gent de Pollença, evidentment, però hi ha gent de per tot. Va néixer 2013 i durant aquest temps hi ha hagut molta gent que ha entrat a formar part. Jo no sé, no hem fet un recompte, però si féssim un recompte des del principi fins ara, hi ha moltíssima de gent que ha començat a córrer, després va deixar, ha tornat, de molt de llocs, mos coneixen per tot.
0: I soleu fer sortides, quedades per anar a córrer, o com
2: sí, us organitzeu? Sí, hi ha sortides que estan organitzades, més organitzades, i sortides que són més obertes, qualsevol de nosaltres, pues anuncia demà aniré aquí o dissabte aniré en el Puitomí o farem el que sigui, i normalment està obert a tots els socis. És a dir, no ho oferim més enllà perquè és immediat. És immediat, per tant ho oferim en el que formen part del grup de WhatsApp, que és la manera de funcionar actualment.
0: És com una espècie de grup d'amics molt gran que des quan anau a córrer, si qualcú se vol apuntar.
2: Exactament, sí. S'apunta, sempre, no? Estem oberts i sempre esperam en el darrer.
0: Molt bé, és a dir que una persona de qualsevol nivell sí, pot anar amb vosaltres només per gaudir de...
2: Sí, sí, sí, punt. No tenim un objectiu de...
0: No ser un equip de competició,
2: no,
0: per així dir.
2: No, que també, també hi ha gent que competeix, hi ha gent que fa molt bones curses, però no és l'objectiu d'aquest grup.
0: I és per on corre, anau per la muntanya, anau a pista, què feis?
2: Mos agrada molt la muntanya. M'agrada molt la muntanya. La pista, hi ha gent que fa mitges maratons, però no és un fil conductor que mos uneix, tot i que hi ha gent que fa. Jo, per exemple, en el 27 vull fer la marató d'Atenes, però és un repte que tinc més jo que no ho grup Correm, o que no involucra la gent de Correm.
0: Però sí, qualcú se volgués apuntar, si
2: evidentment,
0: fos el cas,
2: us ho he dit, o... ho saben, però... M'apareix que se fan locos, tots se fan locos.
0: És a dir, que diguen que sou un gran grup d'amics, de coneguts, que vos junta la mateixa passió, que és fer esport i anar a córrer.
2: Aprofitant per convidar tothom, som amics, perquè mos han coneguts a la muntanya, per tant, no és només un grup d'amics que van a córrer, sinó que està obert, són portes obertes, I som amics perquè ens hem conegut gràcies a aquesta activitat. Per tant, qualsevol persona que ara ens senti i li faci il·lusió

0: Dins tot el ventall de conferències que hem anat fent, perquè n'han fetes des de persones locals, perquè vam tenir en Guillem Mascaró i en Josep Bestard fa 2 anys. L'any passat vam apostar un poc més per dur la salut mental a l'esport i vam tenir en Abel Calero i na Maria Fiol. I enguany, en vista de la gesta que havia fet en Joan Pere Carbonell, pues cridava molt l'atenció. Saps? Sent un al·lot d'aquí, de Calvià a prop, i que te diguin, no, a través de les notícies, aquest al·lot ha fet un repte espectacular de 7 maratons de 7 dies en 7 continents diferents, ja m'ha entrat aquesta curolleta i m'he de posar en contacte amb aquest al·lot per saber si realment estaria interessat, ja que ho ha fet un guany, pues, un poc que mos contàs. I també després, quan recerques i cerques informació de Montell i veus que hi ha un caire solidari, doncs encara li dono un plus més en aquestes conferències que nosaltres fem. Perquè això sí, hem fet sempre aquestes conferències en caràcter gratuït, o sigui, són obertes a tothom i són de franc.
1: Molt bé, i aquesta conferència, parlant amb en Joan Pere, és un honor perquè, com deien, la seva història ha fet la volta en un món, ha sortit per molt de mitjans i tenim el plaer de tenir-lo a l'altra banda del telèfon. A nosaltres i l'hem de saludar. Molt bona, Joan Pere, com estàs?
2: Bones tardes.
1: I de bé, estem aquí amb un grup Corram, ja mos han dit que no vos coneixeu en persona, però bé, vos coneixereu en aquesta conferència que fareu. Però abans de res, m'agradaria que mos responguis a una pregunta que mos demanarem tots, o que estem escoltant ara mateix, que és d'on surt aquest repte 777?
2: Bueno, en primer lloc, donar-vos les gràcies per convidar-nos al vostre programa. Des del moment que en Petra m'ho va oferir la possibilitat, pues, no vaig tenir cap dubte de poder-vos contar la meva història i de col·laborar en la medida de lo possible. Bueno, dit això, això és un repte que no surt... jo fa molt d'any que corro, o sigui, no és que m'hagués posat a córrer recentment, ja duc un bagatge important de maratons, en la meva vida jo n'he corregut 47, o sigui que ja estava preparat i ja arriba un moment que si no te cerques un repte, pues, com que et perds un poc d'il·lusió. Entonces va sortir aquesta possibilitat, me varen a través d'un bueno, un conegut que vaig aconseguir una marató, pues me va contar un poc la seva experiència que l'havia feta. I bueno, de tot d'una va aparèixer una locura, o sigui, no mai ni m'ho vaig plantejar, perquè vaig pensar el que molta gent hauria pensat de jo, aquest tio està com una cabra. Però bueno, li vaig anar donant voltes i amb el temps pues, me va picar la curiositat, vaig recopilar informació i bueno, al final vaig prendre la decisió i venir de sola perquè crec que ha estat la millor experiència de la meva vida i bueno, estic molt content d'haver-ho fet, d'haver-ho aconseguit i com bé heu dit tot això pues, respaldar per la gent que em va apoyar en aconseguir recaudar fons per una causa solidària com la malaltia de sictiosi que bueno, va anar tot molt bé, vaig rebre l'apoi de moltes institucions, de l'Ajuntament de Calvià, el Govern Balear, el Consell, etc. I varen aconseguir recaudar bastant de fons i per una associació petita com la de sictiosi, que és una malaltia que afecta a poca gent, pues, com vos podeu imaginar, va ser pues, una cosa molt, molt important i m'estan immensament agraïts.
1: I una, abans de donar-te pas perquè parlis amb el grup Corrom, perquè també en part ells faran l'entrevista avui, ja que són el que t'han convidat a apoyar-se, tu has dit que molta gent diria que estàs com una cabra, que estàs boig, però també mos has dit que tu ja has estat preparat, que ets un atleta, que has fet molt de maratons, però en quin moment vas pensar això ho puc fer? És a dir, per un motiu personal de la teva filla, perquè era un repte que, com has dit, ja tenies darrere. En quin moment vas pensar que series capaç de fer-ho?
2: Pues mira, lo primer de tot...

0: ho vaig consultar amb el meu entrenador, li vaig plantejar la possibilitat de prendre part d'un repte com aquest, perquè jo personalment tampoc me veia capacitat de fer-ho de la manera que a mi m'agrada, que és competint, pues, i la seva resposta tot d'una va ser que si qualcú ho podria fer era jo. I bueno, això va ser el primer input positiu, i després quan ja va sortir la possibilitat de fer-ho per un acord solidari, i se varen donar una sèrie de circumstàncies que feien que li poguessin donar vou i publicitat i poder recaudar fons, varen fer una campanya mediàtica que bueno, va fer que si ens tenia dubtes, poc a poc se convertís en un repte il·lusionant, i ja va acceptar la emoció i les ganes de fer-ho que ja me vaig veure capacitat plenament de poder-ho intentar, perquè quan t'enfrontes un repte d'aquestes característiques, són moltes els condicionants que poden fer que no te surti com tu desitges, però bueno, s'ha d'intentar. Si no ho hagués intentat, pues, no ho hagués sabut, i després surt bé o no surt bé, i en aquest cas va sortir no bé sinó molt bé, i bueno, ja dic, però sí, ja dic, si no hagués anat bé, pues, també hagués estat igual de content, perquè jo no me dedico a això professionalment, vull dir que no hagués passat res, però bueno, com ja dic, va anar bé, i estic molt content.
1: Bé, igualment això és una gesta d'un professional, d'un atleta d'elit, no? Fer tot això en tots aquests dies, i estic segur que mos tens molt per contar, però clar, això també ho contaràs en aquesta conferència. Hi ha moltes preguntes, molt de detalls, però també m'agradaria que el grup Corram te faci les seves preguntes i manifesti les seves curiositats.
0: Sí, sí.
2: Bones tardes, Joan.
3: Hola, Joan. Hola, Pere.
0: Hola, què tal? Com esteu?
3: Molt bé, molt bé. Esperant que sigui divendres per poder-te conèixer en persona, i molt agraït, sí, que mos donis l'oportunitat de poder-te escoltar, i aquí Pollença, que sabem que és com a casa per tu.
0: I jo amb moltes ganes de contar-vos-ho. Sí, sí, és com a... No visc a Pollença, però tenc molt de vincles amb Pollença.
4: Una cosa, Joan Pere, perquè hi ha gent que potser pot dir, com que 7 continents? On són aquests 7 continents? Podries explicar quins són aquells llocs que vares córrer?
0: Pues mira, si el que vols és que te'ls enumeri,
4: sí.
0: Mira, varen començar, o sigui, tota aquesta aventura comença que ens reunim 60 membres de tots els països, ens reunim a Cape Town, a Ciudad del Cabo, ¿vale? Sí. D'allà s'espera a que hi hagi les condicions òptimes per poder volar a l'Antàrtida, que és allà on serà la primera marató, ¿vale? Una vegada que correm a l'Antàrtida, tornem a Ciudad del Cabo, Cape Town, i allà seria la segona. D'allà passes a Austràlia, a Perth, això seria la tercera. Perth a Dubai, seria el continent asiàtic. De Dubai a Madrid, seria el continent europeu. D'allà a Brasil, Fortaleza, Sud-amèrica. I ja per acabar, a Miami, Estats Units, que seria Nord-amèrica. Són 7 perquè Nord i Sud-amèrica, hi ha gent que ho compta com un, però en aquest cas són 2, i en el total sumen aquests 7.
4: Sumen 7 continents.
0: I cada dia corríem a un continent. És a dir, quan no cors, esperes en els aeroports, o voles, és a dir, estàs, no tures, no tens, el teu hotel és l'avió, no tens temps de descansar a un hotel, com és normal.
2: Pens, Joan Pere, que aquí un continent sorpresa és l'Antàrtida.
0: Sí.
3: No? Però no tan sorpresa per tu.
0: No, no tan sorpresa, perquè jo l'any 2022 ja havia corregut. Que aquí és on vaig conèixer a un argentí que és qui me va induir a participar en aquesta reta, i clar, jo ja sabia un poquet a què anava, i això me va ajudar molt, perquè així com la primera vegada que vaig anar allà no sabia en què m'afrontava, perquè clar, quan et xerren de l'Antàrtida, no, la majoria de gent no sap ni on és, ni què és un continent, ni què hi ha vida, ni, no tenen informació, com era el meu cas. Entonces, ja partir d'aquest avantatge de saber de quina indumentària havia d'utilitzar per córrer, quines sabates havia d'utilitzar, quina roba tèrmica, perquè és complicat. Córrer a l'Antàrtida, saps que fa molt de fred, però gestionar el fred, si no estàs avesat, te surten moltes dubtes. I jo vaig tenir la sort de ja haver-ho experimentat i saber que quan corres a l'Antàrtida sues, i si sues has de roba que ventili, has d'anar regulant un poc la temperatura, perquè si sues molt tens perill que aquesta suor se converteixi en gel, i en fi, és una barreja de situacions que vaig tenir l'avantatge de ja haver-ho experimentat.
4: Per tant, aquí, a part d'estar bé físicament i de tenir totes les qualitats, hi ha una gestió perquè passes de córrer a Brasil, a Dubai, a l'Antàrtida, per tant, has de gestionar un canvi de temperatura, a més de cansament i de dormir dins l'avió.
1: I no constipar-se.
0: Sí, és que el que deia abans, qualsevol petit detall te pot arruïnar
4: jo no sé si és vera o no, però diuen que l'Antàrtida no te pot constipar perquè els microbis no sobreviuen.
0: Correcte, exacte.
4: Per tant, és un avantatge, no?
0: No, de fet, quan nosaltres volem allà, una de les coses que te fan fer és que te reuneixen, o sigui, tu dus tota la teva roba en la teva habitació, te l'inspeccionen i te fan desinfectar tota la teva roba. Perquè, precisament per evitar això, o sigui, tu no pots anar allà a córrer amb unes sabates velles, brutes i això, perquè probablement durant corren el risc de que hi hagi qualsevol tipus d'infecció. I no és només això, sinó que quan puges a l'avió t'has de tornar a desinfectar, i quan aterrisses a l'Antàrtida te tornen a desinfectar. O sigui,
2: les sabates poden ser velles, poden estar netes. No, no, bàsicament, però clar, el tema de córrer amb sabates noves, que si llavors te fan bòfega, que si te molesten, que se pitó, que se flautes, no?
0: Hombre, no estem xerrant d'estrenar sabates, però que siguin unes sabates que estiguin bé. Però bueno, el que traten és d'evitar que tu siguis portador de qualque tipus de virus o de bacteri que pugui afectar l'ecosistema, però és veritat que el que dius, allà fa tant de fred que els bacteris no sobreviuen, no n'hi ha. O sigui, no hi ha... No, aquí on estàvem nosaltres, que és el polo sur geogràfic, no hi ha vida. O sigui, la gent s'imagina pingüinos... No, allà no hi ha res. No,
2: com a curiositat, a quant de graus corríeu?
0: Pues allà, el dia que vàrem estar va ser un dia que feia sol, però feia molt de vent. I quan estaves en el sol, que no tenies el vent, pues potser estaves a menys 25. Però quan te pegava la ratxa de vent, la sensació tèrmica jo crec que era de menys 35 o por ahí, perquè feia molt, molt de fred. Entonces, mentre corries, quan tenies el vent a favor, en una cosa, però quan te'l tenies en contra t'havies de posar un pot d'una mascarilla per la cara, perquè si no era com que te teava la pell, i era bastant bastant incòmode, però sí, feia molt, molt de fred.
4: Escolta, estic amb moltes ganes de que mos contis totes aquestes coses, perquè simplement en dues anècdotes ja mos has contat moltes coses. Sí. Per curiositat, quina de les 7 maratons va ser la que te va costar més? La darrera, pues... la darrera perquè estaves cansat?
0: Te diria que sí, te diria... Man, totes tenen el seu punt perquè vas acumulant cansanci i demés, però sí que te diria que la darrera. La darrera, que en teoria havia de ser la més fàcil, perquè la darrera, jo sempre anava fent com una cuenta atrás i m'he dit pensant, era com ja només me'n queden tres, me'n queden dues, me'n queda una, però la darrera, crec que el que em va passar factura va ser l'alimentació, perquè vaig tirar de barrites energètiques i això que menjam els corredors, que, i si no estàs, sobretot, si no estàs acostumat a prendre en tanta quantitat, em va passar factura, i la darrera ho vaig passar francament malament. Cansament, l'estómago malament, fred, perquè a Miami per mala sort va com una tormenta de neu i va fer que les temperatures baixessin una barbaritat, i sí, crec que és que se me va fer sobretot més llarga, però no s'acabava mai, perquè jo volia acabar però no arribava el moment, però havia d'acabar perquè ja estava a les portes, però sí, se me va fer molt dura aquesta. I després també, per exemple, la de Perth també la record com molt dura, perquè varen córrer a unes temperatures de 40 graus i molta humitat, i vaig tenir un poc de deshidratació, i aquesta també ho vaig passar malament. O sigui que... Totes en qualque moment tenen un moment dur, però bueno, ho vas...
4: I tot condensat en una setmana.
3: I una cosa, Joan Pere, a tot això anaves tot sol? Anaves acompanyat? És a dir, la família te va poder acompanyar o només aquí a Madrid?
0: No, la família m'esperava a Madrid. És a dir, aquí, en aquesta reta, els qui hi van són els qui corren. O sigui, són 60 corredors, més després tots els membres de l'equip. Això és una organització que t'organitza tot el viatge, i vas acompanyat de metges, fotògrafos, en fi. Si són 60 que corren, en total érem unes 120 persones en l'expedició. O sigui que anaves acompanyat d'aquesta gent. Ara, el que tu dius, família, no me va poder acompanyar. No, me varen estar esperant a Madrid, i després la meva dona me va venir a rebre a Miami, que bueno, va ser el moment més emocionant d'aquest repte. Tant lo de Madrid, perquè Madrid tenia 50 persones entre amics i família que m'estaven allà animant, i bueno, que m'ho van rebre, que va ser un moment molt emotiu, i després lo de Miami també, tenir la meva dona allà que m'esperava, també va ser molt emocionant.
4: I merescut.
0: Sí, suposo que sí.
1: Molt, molt merescut, Joan Pere. Són moltes preguntes, moltes coses que te podrien demanar, molts de detalls que tots encara mos demanam, com per exemple el finançament, detalls sobre cada cursa, moltíssimes preguntes, però amb el temps que mos queda m'agradaria recordar que això va ser un repte solidari per la malaltia de l'histiosis, i la gent encara pot donar, no? Joan Pere?
0: Sí. Mem, això va ser una campanya que varen fer expressament per el repte, però no vol dir que això és una associació que, bueno, segueix funcionant i la malaltia segueix existint, i ojalà se recordin d'obres per aconseguir sa manera de curar, no, perquè això no té cura. O sigui, és una patologia que se té per vida, però sempre surten nous fàrmacs que fan que se pugui aminorar els efectes d'aquesta patologia que afecta, ja he dit abans, afecta a unes 300 persones en tota Espanya, i bueno, en diferents graus. Té graus lleus i graus més greus. En el cas de la meva filla és un grau lleu, que gràcies a l'equip metge que la du aquí a l'Hospital de Son Espases i els tractaments que existeixen, pues fan que ella pugui dur una vida totalment normal i a pesar de que, ja dic, tot el que se pugui millorar, no només per la meva filla, sinó per resto de la gent afectada, pues serà benvingut.
1: I tothom que volia aportar qualsevol cosa ho pot fer a la pàgina ictiosis.org, a la secció de donar. Igualment, ho recordareu aquest divendres a les 7 de la Fundació Roger Villalonga, que recordam és la conferència que organitza un grup Corram. I de bé, totes les preguntes, totes les curiositats podreu demanar aquest divendres, perquè nosaltres ja ens quedem sense temps. Res més que agrair-vos, Joan Pere, primer de tot, en un grup Corram, en Martina Petra i en Jaume, que heu vengut, i esperem que us vagi molt bé aquesta conferència, i Joan Pere, que segueixis corrent i fent més maratons per aquestes causes. Moltes gràcies a tots.
0: I que vos ho pugui contar. Gràcies.
1: Sí, exacte, moltes gràcies.
3: Moltes gràcies.
0: Vinga, a vosaltres.
5: Sempre i allà on sigui, amb tu, a radiopollença.net i al 107.9 de la FM.
6: Això és el resum de la setmana del divendres capvespre.

0: Ràdio Pollença, la teva ràdio.
1: Informació, música, cinema, cuina, esports, política.
2: Tot el que necessites ho trobaràs a Ràdio Pollença.

0: La segona edició de la Cala Brutal Local Jazz aquest dissabte de 9 de setembre a Sant Vicenç, o en tota la setmana i més, ja donant-vos detalls de lo que serà el programa, de tot el que s'hi farà, perquè hem de dir que les activitats comencen a les 9:30 de matí i fins passada la mitjanit atendrem Trull a Sant Vicenç. La setmana passada ja mos va avançar una mica en Toni Cànaves, regidor, i avui en xerrem un poquet més. Toni, bon dia, una vegada més, com estem?
1: Bon dia, moltes gràcies, molt bé.
0: És que la setmana passada era un poc prest, havíem de contar coses, però no hem de contar moltes més avui. Tornes venir molt ben acompanyat amb Andreu Segura, cuiner de la Quebreta, un d'aquests productors locals que participen a la Cala Brutal Local. Andreu, bon dia, com anem?
2: Molt bon dia, moltes gràcies per convidar-nos.
0: Gràcies per venir, faltaria més. Andreu, fris un poc, Toni, xerrem un poc amb ell primer.
1: Sí, perquè en Andreu tenen cabres que cuidar i coses, les finques no esperen i tenen truis
0: i bueno, visitants,
1: amb ells,
2: no?
0: Bé, no sé què m'han dit de que l'història d'aquest nen, aquest predic que veiem en els vídeos, en els pòsters de la Cala Brutal Local, té cosa bona amb tu.
2: Sí, sí, bé, doncs, aquest espot el vàrem basar en una història, l'història està basada en fets reals, perquè, diguem-ho, darrer pagès ja va conèixer la Cala de forma natural, sense estar construïda, va ser el meu predic. En aquest cas, l'història ve real de son pare, perquè son pare me duia la finca de Sant Vicent, va caure a un avenc, van estar una setmana que no el van trobar, fins que el van cercar, i fins que el van trobar mort, lògicament. I el meu predí en aquell moment va dur una creu de pedra, que actualment encara és, està enmig de la costa, per enmig de la costa de la serra, de la Cala, i el meu predí en aquell moment va agafar la finca.
0: Teu predí era?
2: Andreu Marc Coll, i el meu repredí, Martí Coll Gèneves. I això, i era contar un poquet l'història de com vaig enviar la Cala. He de dir que per això va ser un pot dur i emotiu, perquè l'escena que reflexam a l'espot no se va viure mai. Vull dir, jo no vaig tenir la mala sort de no poder conèixer el meu predí, vull dir, tot el que sé ho sé de paraules de les seves filles, de ma mare i les seves germanes. I la veritat és que va ser un moment especial i molt emotiu per això. De fet, vaig haver de partir durant la gravació.
0: Sí?
2: Sí.
0: Però després l'has vist.
2: Sí, la veritat és que ha quedat molt guapo. I res, molt content, simplement era això, era donar a conèixer que el canvi que va sofrir la Cala en aquests anys i que ara, pues, han de mantenir la potxa mostrada. I per
0: de poc o molt encara, perquè depèn,
2: sí, encara,
0: de tant mig de Sant Vicent, no,
2: sí,
0: deixa de ser un
2: encara paradis. Encara té molt de racons, que per sort encara els poden conservar.
0: Però és veritat que la gent que la va gaudir abans de tanta construcció, li costa, aneria,
2: molt,
0: li fa pena veure'l així.
2: Molt, jo tinc fotografies, ma mare m'ha xerrat molt de quan vivien allà, i la veritat és que ma mare fa molt de temps que no va per allà, i va, si ha d'anar, però sempre ho diu, jo quan vaig a la Cala se me romp un poc el cor perquè l'he vista sense res. Vull dir, les primeres xarxes se van construir allà, el meu pedí, ell pujava un material a lo xarro. Vull dir, però bueno,
0: donaria per un parell de programa només, aquest, sí, tema de com ha canviat la Cala.
2: Sí,
1: tot i que un poc el que tu deies, ver que s'ha transformat tot en general, Mallorca en general, Pollença, o potser la Cala té punts que sí que s'ha canviat molt la fisonomia, però també conserva un poc aquella essència d'algunes cosetes que fan que sigui una mica original. I també un poc la idea de l'espot i de contar aquesta història era un poc que deien, Andreu, anem a el poc que queda o el que queda conservarò, però també amb aquesta aposta per un producte local, de proximitat, de relat en un territori, que és un poc la tasca que fan ells a la Quebreta, que reflexa molt bé això, doncs posar-la en valor també, no? De la manera que puguem, doncs, ja que hem fet molta vida arribar aquí, anem a desaccelerar, anem a viure d'una altra manera, més tranquil·lament, des dels productes nostres, més d'una altra manera, i crec que és un poc un missatge que volen transmetre.
0: Jo no sé si coincidiu o no, no sé si enguany és perquè ja hi ha gent per tot, però jo he trobat que a Sant Vicenç enguany o l'estan descobrint tu turistes molt, o cada vegada hi ha més gent també.
2: Hi ha moltíssima gent, la veritat.
0: Cada carbó i tot.
2: Sí, cada carbó ja ha passat una Cala més de la Cala, quan t'entraré el nostre raconet, però bueno.
0: Bé, anem a parlar, com dèiem, de la Cala Brutal Local, del que encara tenim, del que podem gaudir, de molt de producte local, perquè això també ha hagut aquesta revifada de productors d'aquí, en general també de les Illes, de Mallorca, de Pollença, I Andreu, una cosa, l'any passat, triple premi de concurs de tapes. Tu ets un cuiner. Quin és el secret?
2: Bueno, te diré que el secret al final és el producte. Vull dir, perquè és el bo que tenim i és el que sabem fer nosaltres des de la Llebreta, és un bon producte. Va ser una alegria molt grossa, la veritat. No mos ho esperàvem ni molt menys, però bueno, molt contents i amb ganes de repetir. No creiem que enguany s'adoni el cas, perquè hi ha bastant de nivell, hi ha més participants, per tant disfrutarem de moltes tapes diferents. Però bueno, allà estarem a donar el millor de nosaltres i en aquest cas nosaltres enguany jo seguiré apostant per un duo, diguem, l'any passat ja ho vàrem fer els Bunyols, que diguem, donàvem un menú complet des d'un entrant, un salat, un postre. Enguany ho han reduït a dues tapes, en aquest cas és un duo de tapes de magranetes, una de porc negre, de porc de la finca, perdó, amb una espumeta d'un nostre formatge blau, i l'altra és una magraneta de confitura de mandarina de la finca amb una nata de boquets també nostres de la finca.
0: Uau.
2: Sí,
0: acció vegetariana, acció
2: sí, bueno, els presentarem juntes, vull dir, per un mateix preu, nosaltres donem aquestes dues, exacte, són dues mini magranetes, exacte, són dues mini magranetes perquè, diguem, facis un poig, un menú, facis per un salat i per un dolç de la finca, i en que tots, que a través dels nostres productes podem abaricar tot això, per tant, creiem que es pot ser un èxit.
0: I a més que tenim associat la Llebreta només en formatge i feim
2: molt més. Sí, feim molt d'altres productes en el final. És veritat que se mos coneix més per les llabres i per formatge, però hem de dir que nosaltres també feim sobrassades, tenim fruita, feim confitures, procuram fer tot el que li poden treure a la finca i li traïm. Vull dir, en aquest cas, per exemple, el fet de que feim sobrassades ve donat que tenim un xerigot, per exemple. I els xerigotes ho sobrà, perquè no ho sàpigues, ho sobran, que obtenim una vegada feim un formatge i això molt serveix per alimentar-ho pos. I no és que facin sobrassada per il·lusió de fer sobrassada, sinó va néixer d'una manera de reciclar un xerigot de la nostra llet. Però bueno, intentam treure tot el producte que poden de la finca i fer-lo el màxim carinyo i amb el possible, que és el que se mos dona bé.
0: Aquest és un secret.
2: Exacte.
0: Què suposa per vosaltres aquests esdeveniments? Una diada com la que ha portat local?
2: Suposa un pico de feina important.
0: Tant.
2: Com ha dit Antoni, les finques no mos deixen aturar, els animals no mos deixen aturar, però bueno, també suposa una alegria i un canvi de rutina que mos agrada molt. En el final serà un dia diferent. També hem de dir, i aprofit que som aquí, que dissabte tindrem la tenda de la Llebreta tancada, perquè lògicament haurem de ser a la xala, però bueno, és un dia diferent i és un dia de festa, per tant, mos ho passarem molt bé.
0: L'any passat vos ho vareu passar bé?
2: Sí, sí, sí.
0: Va passar molta gent l'any passat.
2: Moltíssima, moltíssima. L'any passat vàrem tenir un handicap que va fer molta calor i un migdia va ser un poc pesat, però bueno, un guany pinta que ho tens estarà bastant millor i hi haurà més ombra, perquè l'Ajuntament ja s'ha encarregat de que se posin més ombracles i més zona d'ombra per la gent. Per tant, esperem que sigui una jornada llarga i exitosa. Per tant, a tope.
0: Segur que sí. Andreu, que sabem que frisses. Gràcies.
2: Moltes gràcies
0: a vosaltres. Te deixem partir.
2: Moltes gràcies. Les xaures m'esperen.
1: Jo volia afegir, entre de que se'n vagin Andreu, a part d'agrair-li la dedicació d'aquests dies i també per aquest spot, un poc que la iniciativa, l'empenta de l'any passat, que vàrem fer nosaltres des de l'Ajuntament, va ser també una mesura en la Llebreta, no? Era, anàvem a fer una aposta per fer qualque tipus de festival, també amb en Roger, de Poster Art, perquè hi havia la part dels artesans i de les cerveses, però que no va ser una iniciativa només nostra, sinó que nosaltres ja tens mitjans per impulsar-ho, però va ser un poc una idea que va sortir també d'ells, que fan aquest esforç de perdre tota la finca i de fer tota la feina que fan i fer-ho ben fet, de voler fer coses per un poble, per involucrar, per donar-se a conèixer, perquè sigui un espai entre productors se puguin veure i posar en valor tot aquest producte. Per tant, els vull agrair públicament que tinguin aquestes iniciatives, sempre aquestes ganes de fer coses ben fetes per un poble.
2: Moltes gràcies i res, dir que per nosaltres és un orgull i ho seguirem fent sempre que puguem impulsar noves activitats i nous events socials en un poble que nosaltres puguem participar, estem encantats de fer-ho. Moltes gràcies.
0: Gràcies, Andreu. Fins la propera. Vendrem a tastar les vostres tapes. Com no. Tenim un altre convidat que també mos escolta ja fa una estoneta i que també, imagino, deu estar ben ocupat Ell és el director general de qualitat alimentària i productor local, Sant Joan Llebrest, i és a l'altre costat del telèfon. Joan, bon dia, com anam?
3: Hola, bon dia, com esteu?
0: M'ho senties per mi a parlar amb la quebrat en Andreu.
3: Sí.
0: Tenc aquí en Toni, jo també.
1: Bon dia.
0: Joan, quina passada, bon no dia. Veure gent jove com la quebreta i com molt de productors que hi haurà a la Cala Brutal local amb tantes ganes, no?, de fer esdeveniment com aquest?
3: Sí, la veritat és que és un gust. Bueno, nosaltres des de la conselleria ja són una sèrie d'anys que duim col·laborant amb l'Ajuntament i al final amb els pagesos també de Pollença, i jo crec que això una mica me'l dona un poc d'esperança o contradiu aquest missatge de vegades un poc negatiu, de que no hi ha relleu, de que no hi ha solució pel camp.
0: Uep, ara per mi l'hem perdut, en Joan.
3: Encara de feina, encara de fer coses noves. Hola.
1: Sí.
0: Encara de tornar a sentir.
3: No sentiu.
0: Feia coses rares, la connexió.
3: Ah, perdoneu. I d'això, que hi ha gent joves amb ganes de fer feina, amb ganes de tirar projectes nous endavant, a més projectes molt engrescadors, i res, jo crec que això forma part de l'èxit també d'aquestes accions que fem de promoció de producte local.
0: Clar, demostren que se pot, però imagino que no basten, només teniu productors. Vull dir, hi ha una certa demanda també entre la joventut de consumir més producte d'aquí, a la fi, o no? Ho notau, altres?
3: A veure, la joventut té diverses problemàtiques, no? I un dels canvis socials que hi ha ara mateix és que la gent cuina manco cada vegada a casa seva, no? I això és un hàndicap molt gros pels petits productors i pels productors locals, que no te poden donar moltes vegades un producte elaborat perquè tu el fiquis dins el microones i te'l mengis, no? Són productes que necessiten una elaboració, però que també tenen molta més qualitat. I també hem de fer aquesta feina, per tant, de conscienciar la gent de que ha de cuinar a casa seva, perquè cuinar a casa és un pas fonamental per consumir producte local.
0: Uh-huh. Hem de trobar el temps, però, Joan, no ho sé com ho hem de fer.
3: Sí, a veure, jo sempre dic que al final cada un li dona la importància o dedica el temps en allò que considera important. Es en compte que l'alimentació és de les coses més importants que podem fer durant el nostre dia, com ens alimentem, i quina repercussió té aquesta alimentació en el nostre entorn. Això jo considero que és fonamental. El que passa és que s'ha de fer aquest canvi de xip, que a vegades dedicam moltes hores a coses que, si ho penses una mica en profunditat, no tenen cap transcendència ni cap importància.
0: I tant. Joan, amb què participeu exactament vosaltres a la Cala Brutal local, des de la conselleria?
3: Bueno, nosaltres el que fem una mica com vam començar l'any passat i com fem amb altres esdeveniments a Pollença, és una mica posar-me a disposició de l'Ajuntament i col·laborar en el que l'Ajuntament necessita. Enguany col·laborem un poc més que l'any passat, perquè així se mos han demanat, en temes d'infraestructures, per lo que s'ha comentat de les ombres i tal, i també en la part dels premis de productor local, aquests lots que se donaran a diferents premis, bueno, tant dels concurs de tapes com de les persones que votin, com les curses dels autors locals, que també tenen uns premis, i ajudar-me amb això que podem, simplement per posar el nostre gra d'arena de la Conselleria d'Agricultura en aquests esdeveniments que estan vinculats amb els productes locals i amb el territori.
0: Això ja és molt, Toni.
1: Sí, és molt. Jo aprofito una vegada més per agrair a en Joan i a la Conselleria aquesta bona disposició que han tingut aquests anys que han fet feina plegats per posar en valor aquests esdeveniments que, al final, es comentàvem abans, es posar en valor aquests productes i seguir-los potenciant, aquests premis que tindrà la gent quan vota o que han participat en els autos o els mateixos restaurants que faran el productor l'etapa, els joves que envien en producte local. És una manera de tancar la roda i que segueixin consumint producte local. I jo ho hem fet amb la Tonyina durant aquests anys, en sabor de l'abadia, i també amb aquesta segona edició de la Cala, que aquesta col·laboració i aquesta sinergia entre les dues administracions és el que ha de ser, i el que ens permet anar un poquet més enllà, poder millorar les infraestructures, per millorar aquestes jornades. I en un final ho veiem aquí, l'any passat teníem 9 propostes, enguany en són 11 o 12, venen més cerveses que s'han volgut interessar, tenim algunes bodegues també locals, i en un final, quan veig les propostes de les tapes que fan aquests joves cuiners i productors, bueno, és una manera d'entendre que el producte també se pot crear i se pot menjar divertit en producte local i fresc, que també és... quan veus la proposta que te fan, dius, ostres, aquí hi ha molt, m'endreu mateix ajuda, enguany hi ha molt de nivell. I també és una manera de, és veure que du elaboració, com comentàvem antes, i duim una vida un poc frenètica, però també amb aquesta part de creativitat i de jugar i de que se pot divertir un i pot crear dins la cuina, amb aquest producte que també estem contents de propiciar això i després disfrutes de provar aquestes coses, no? I és un poc això, agraint en Joan la feina que fan i que puguem seguir fent aquestes iniciatives.
0: Joan, parlant de tot el bo que serà dissabte, de les bones notícies d'aquest relleu generacional, però l'actualitat avui també pitja un poquet ja per la part negativa. Avui tothom preocupat una mica i bastant per el preu de la benzina, dels carburants. Com vius aquestes pujades?
3: A veure, el sector primari, en el final, els productors, els pagesos, són els primers que reben les conseqüències negatives d'aquestes pujades. Desgraciadament, la conjuntura a nivell mundial està complicada i el problema és que, com que no hi ha una vista a llarg termini de que les coses s'arreglin a nivell de conflictes bèl·lics i altres coses que perjudiquen els preus dels carburants i al final els preus dels carburants arrastra tota la cadena comercial i la cadena alimentària també, perquè els nostres pagesos moltes de les coses que necessiten ho han de dur de fora, si el transport s'encareix també el preu de tot el que han de comprar per poder produir, els aliments dels animals, els adobs dels camps, tot això puja de preu i ells reben el primer cop el reben els pagesos, que després no sempre poden repercutir en el preu de venda perquè tenen a lo millor preus ja tancats amb els seus comercialitzadors. Per tant, és una situació que ens preocupa i ens ocupa, a la conselleria.
0: Clar, fins a quin punt, no? Des de l'administració pública podeu ajudar en una situació, com deies, que és la conjuntura internacional és la que és i no hi ha control en aquest sentit. No sé fins on teniu
3: sí,
0: marge.
3: Bueno, s'han publicat unes ajudes d'emergència amb uns fons que ha habilitat el govern específic derivats de la situació dels conflictes de Xòria Mitjà, amb unes ajudes a tantes ajudes per el consum de gasoil, que és una de les coses que més han pujat, però el problema que tenim és que han publicat unes ajudes basades en uns preus que no segueixen de pujar, no? Per tant, arribant fins on podem, les limitacions pressupostàries que tenim també són complicades, o que les dedicam el màxim que podem a donar suport als pagesos.
0: Bé, Joan, dissabte intentem no pensar en això tant, i ho dic un poc de la festa, però imagino que és un tema que està sempre damunt la taula, ja no és d'avui, és de fa setmanes i mesos. Imaginant que
3: sí,
0: també estàs liat. Digues.
3: Sí, no, només anava a dir que l'únic que podem fer com a consumidors, en el final, veient la situació de dificultat que estan passant els nostres pagesos, és consumir producte local. En el final, si dissabte ens acostem a la cala consumint tapes, però no només això, sinó que després mos apuntam a aquells productors que han vengut i anam a les seves finques a comprar producte o demanam els productes seus en els comerços, és la manera que tenim com a ciutadans d'ajudar i en el final d'intentar mantenir un poc aquesta activitat agrària entre tots.
0: Molt bé, doncs Joan, moltes gràcies. Joan Llebrés, director general de Qualitat Alimentària i Producte Local. Que vagi molt bé dissabte. No sé si, Toni, li vols afegir
1: res
0: més.
1: No, simplement tornar a saludar, tornar a agrair la col·laboració i la predisposició i res, ens veurem dissabte i podrem parlar un poc, provar aquest producte, ser qualque vinet i qualque cerveseta.
3: Sí, dissabte ens veurem.
0: Molt bé, moltes gràcies, Joan.
3: Sí,
0: fins aviat.
3: Gràcies per
0: adéu.
3: Tot. Adéu.
0: I l'hem parlat amb en Joan Llebrés, hem parlat també amb en Andreu Segura de Sa Quebreta, Toni, però com que això és d'aquí dos dies, mos toca fer un poquet de recordatori i repàs d'algunes de les informacions que ja mos han anat publicant aquestes darreres setmanes, i bé, mos toca dir tot el que haurà dissabte, que no són poques coses, són moltes. Començant per la primera de tot, que serà la Brutal Autos, ahir se van tancar les inscripcions, sí. Ha anat bé, no final?
1: Sí, ha anat bé, no hi ha tant de cotxes com l'any passat, perquè l'any passat hi havia... per la novetat, també va venir molta gent de fora, però així mateix tenim 11 inscrits, 11 inscrits que són 24 participants, d'aquests per mi n'hi ha 3 que no són de Pollença i tots els altres són de Pollença, n'hi ha 3 que són de menors, de nins de 16 o de 14, que han fet les inscripcions els pares, però dins lo, així com se podria fer. Per tant, serà bastant més local, no? I interessant veure un poc com serà aquesta cursa, aquesta aposta. L'any passat va ser molt divertit, també extremant les mesures de seguretat, un poc a les 9:30 hi ha la concentració, que farem un poc aquesta rebuda en participants, comprovarem que duguin les mesures de seguretat, que tinguin frenos, que tinguin cap cosa que sigui tallant o que pugui fer professional, que duguin casco, bueno, totes les normes que havia d'haver, i després faran qualque tirada de prova i a partir de les 11 ja faran la competició, que recordàvem, hi ha 3 categories de premis, l'auto més ràpid, evidentment, per mi era un més original i un més brutalment local. Tenien 3 categories i els guanyadors tindran un lot de 200 euros, també, que comentaven des de la conselleria, per ves que envien producte local a la cooperativa de Pollença. Mos tindran un lot preparats. I després, quan de les 12:30, se farà l'entrega de premis d'aquests autos locos i un poc donarem un surt i el començament, acompanyat d'així de mes horats, i començarem un poc el que és la jornada amb aquest tast d'etapes. Són, si no recordo malament, 11 propostes. Tenim Prodis, Ovicens, la Cortera d'Olonico, la Tasca, Fruites Pollença, Sa Quebreta, Bodega Ferrà, Cap de Fava, la Cortera 1880, Terra i Dos Canalles. Tots ells fan diferents propostes, totes molt interessants. I després tenen 3 bodegues, de 2 pollencines, Can Xenet i Mortig, i un altre Vidal, per mi és d'Inca, per mi no recordo malament, i 4 o 5 empreses o productors de cervesa artesana d'aquí de les Illes.
0: Com funcionarà el concurs i el votar, sí, d'aquestes etapes?
1: S'obrirà, així quan s'inauguri, s'obrirà aquesta votació, que és dins a cada... a cada establiment o a cada paradeta tindran un cartellet en la seva, el nom del productor del restaurant, el nom de l'etapa, i amb un QR de vora, que quan haguem entrar en aquest QR, cada persona podrà fer un vot, i quan s'obri se desplega una pàgina, un formulari de Google, i pots votar les 3 disciplines. Hi ha gent que pot votar un mateix, pot tenir 3 vots o pot votar diferent segons la categoria. Això estarà obert fins a les 10 de vespre, aproximadament, més o menys l'hora que entre la 1 i les 10, que ho passa de tast, i després aquest sorteig el donarem a conèixer, segurament amb l'ajuda de vostres de Ràdio Pollença, dilluns o dimarts aquí a la ràdio, perquè en tots els registres que hi ha de correus electrònics, doncs se fa un sorteig de les persones que han participat a la votació, també tindrem un percentatge i qui ha guanyat podran donar el premi a un guanyador, o sigui, un restaurador, productor, guanyador de cada una de les disciplines, i també la persona que havent participat també optarà un lot de 200 euros de producte local.
0: Són 4 euros per tapa.
1: Són 4 euros per tapa.
0: No mos dona per tastar-les totes. Oh, sí.
1: Depèn, si vas una estona de matí, una estona de cada vespre, però...
0: Perquè ells entendran tot el dia. O fins que acabin existències.
1: Sí, fins que acabin. Això també fa un poc mal dir, perquè l'any passat hi va molta gent, però més o menys es faran entre unes 600 i 700 racions per cada un dels restaurants. I sí, fins que n'hi hagi. Però més o menys s'ha jugat els números que va haver l'any passat i que tinguin perquè no t'ho dà, perquè tampoc no falti, però bueno, això de per un pont també, sempre jugues un pont, no? Ara pareix que les previsions més tràgiques són bones, però quan fas un esdeveniment a la lliure sempre jugues un poc amb aquestes coses, però bueno, normalment Allà tothom pot tastar de tot i un poc està amb aquesta idea d'un preus populars perquè puguis tastar. L'any passat eren 3 euros, enguany s'ha pujat a 4 perquè també un poquet el que deia, on tots s'han querit una miqueta. La idea del productor era no encarir-ho molt perquè la gent pugui fer diferentats, però bueno, se va acordar amb ells mateixos fer aquesta petita pujada. I després, a part de les tapes, tindrem la part de beure, no? De cerveses. Hi haurà quatre propostes per mi i després hi haurà les tres bodegues. M'ho van comentar l'any dijous passat, però recordo que Prodis, que és un poc el que ens ajuda i s'encarrega de coordinar un poc tot això, tindrà tassonets per les cerveses a 2 euros i tindrà copes. Han fet enguany també unes copes, la marca de la Cala, a 3 euros, perquè la gent pugui anar després a... Això és un poc aquest marge que tenen ells per tenir beneficis per la seva tasca social tan important que fan. I també tindrà una mica de merchandising, aquestes gorres, unes
0: I ja
1: camisetes.
0: els han vistes, les
1: Els
0: gorres,
1: han
0: les
1: vist.
0: camisetes no, però les gorres, les han vistes,
1: Sí, sí.
0: l'Antoni n'ha dut una i són ben xules,
1: Sí.
0: beige, unisex,
1: Bueno,
0: no?
1: també és una mica també per fer aquesta, no? Aterezzo
0: Molt
1: allà
0: bé.
1: i per poder també tenir, fer aquesta participació, tenir un record d'aquesta jornada. Això és un poquet, després la programació la vàrem repassar, és un poc que hi ha tallers i activitats per famílies, per nens, i música que acompanyi aquesta jornada festiva durant tot el dia, migdia, després a partir de les 5 hi haurà la Batollensa una altra vegada que animarà, i ja des de les 6 amb truc, que ja varen estar aquí ahir
0: I
1: fent
0: mos
1: una
0: van
1: mica de
0: fer,
1: directe, no?
0: sí,
1: I, bueno,
0: joves i molt bons, eh?
1: joves i bons i amb ganes, també és un poc la idea també
0: Divertits.
1: de que sigui un espai on poder gaudir també de diferents disciplines. O de matí també hi haurà una mica de mostra de vespes i de cotxes antics, que també un poc dins d'aquesta línia del Brutal Autos, perquè bueno, també és una
0: Seran
1: manera.
0: exposats o fan arribada, Toni?
1: Estaran exposats, arribaran de bé les 10 i estaran exposats la part de Cala Molins, on acabarà de compondre una mica. Però també era un atractiu més, apoyant-se a una gran afició també en gent que col·lecciona o restaura vehicles antics, i un poc l'idea aquesta que comentava en Andreu, no? D'aquesta
0: Recupera.
1: retrospectiva fa 50 anys, 60 anys, doncs també hi ha molta gent que té aquesta sensibilitat per recuperar vehicles antics, som gent d'apoyant-se, i molt mostraran aquests cotxes i motos que tenen restaurats i bueno, que els podran gaudir. I, bueno, i un poc més, jo crec que el que sí que hem de recordar, que potser no vàrem dir la setmana passada, és que hi haurà un servei de bus gratuït, un poc més enllà de quan acabi un servei tip, que com sabeu, fèiem una crida que era la gent l'empleï, un servei tip té bastantes freqüències encara fer arribar fins a la cara, per mi fins a les 11 del vespre, és gratuït, i la idea de que la gent pugui, a part de, ja no, per no haver d'aparcar, també, és facilitat, i després també si has fet una copa o dues de vi no va de passar pena, i entre les 11 i la 1 farà un circuit circular. No recordo exactament les parades, però bueno, són pràcticament les que té un servei de bus, en un moll a la parada,
0: Moll Pollença Sant
1: mai
0: Vicenç,
1: Pollença i Sant
0: anirà
1: Vicenç.
0: fent
1: És
0: ruta.
1: perquè Pollença per mi s'aturarà en un monument en lloc de davant tu parque, perquè és més pràctic el vespre, i mai Pollença i Sant Vicenç farà aquesta ruta circular perquè la gent pugui tornar un poquet més tard, així veure-ho fort i veure un poquet després la música de després.
0: Ho fots, que sí, qualcú no ho va sentir la setmana passada, tenim focs artificials, o que no vàrem poder fer a les festes de Sant Vicenç, els atendem aquest dissabte, a les
1: Sí,
0: 11 i mitja.
1: ja vàrem explicar que com que se varen cancel·lar per risc d'incendi, però dins un marge de temps que no podíem haver cancel·lat la contratació de focs, pues, ja que els teníem i s'han de pagar aquests focs i fem aquest esdeveniment i a més a Sant Vicenç, doncs, però l'ho disfrutar
0: Així
1: i
0: tenim, els cremam,
1: els
0: Toni.
1: cremam, els cremam.
0: Doncs anem. Molt bé. I per les activitats infantils, no cal apuntar-se allà
1: No cal
0: mateix.
1: apuntar-se, poden anar allà mateix i allà, segons la gent que hi hagi, se distribuiran una mica en tons o així com puguin. Hi ha un taller d'estampació del que fan
0: Taller de col·legi,
1: de col·lagi
0: segells.
1: segells, estampació de productes locals, i després hi ha un taller que fan a Little Lemon d'uns cotxets en propulsió, tampoc en la línia aquesta de Brutal Autos, no? I bueno, són tallers familiars i per nens que funcionen bastant bé, i és per això, perquè sigui una aposta familiar, que la gent pugui venir acompanyat de la família i d'uixits i passar un cada vespre una diada divertida.
0: I du grups que han dit una o dos, però poden dir tots. A les dues hi ha Tramuntana Gypsy, a les 6 Truc, a les 8 Glassford Reggae Band, a les 10 After Sands i a partir de la mitjanit ho DJs Mascarats.
1: Sí, dic també grups, bueno, l'extensió d'aquests grups de reggae, vosaltres també tots són locals o tenen alguna relació amb locals. Tramuntana Gypsy són en Teo i en Juanjo, que són dos artesans d'aquí de Pollença. After Sands tenim a Marta Ferrer. Aquests del lot de Truc són estiuetjants a Cala Sant Vicenç, per tant tenen una relació amb Cala Sant Vicenç estreta, i ja varen tocar l'any passat per les festes i els feia moltes ganes tornar a actuar a Sant Vicenç. Ja els vareu conèixer ahir, amb moltes ganes de passar-s'ho bé, de fer coses, de col·laborar i de fer música. I després la Batollensa també tenim, i Uxerimiers també, bueno, intentant tirar de talent que tenim aquí, no només de productors i de cuiners, sinó també de músics i d'artistes o d'educadors, que també ho tallet són en gent d'aquí, en Cat de Fibló i en Carolina de Little Lemon. I després ho DJ Mesclats, que també són en Pau i en Dani, que també són locals.
0: Hi haurà fons?
1: Perdona, sí, també hi haurà dos fons, no ho havíem pensat a remarcar. Hi haurà Font Formentor, es van convidar a tots els fons, és veritat que els fons tenen unes logístiques difícils, a vegades moltes hores de feina, a més un dissabte cap de setmana i poc personal, però bueno, agrair-los també que vulguin participar i molts faran el seu producte. Font Formentor i Carsis Bakery, que Carsis, com coneixeu, és un far que està posta per la reposteria sense gluten, que també, doncs mira, tindrem per una banda dins les tapes, hi haurà almenys una que és vegana o vegetariana i sense gluten, que és la de fruites pollença, i després na Cristina i els seus productes sense gluten també estaran, ens acompanyaran durant tot el dia.
0: Tot
1: i
0: això
1: hi haurà una petita mostra d'artesania també, amb en Roger i altres artesans tindran el seu espai, sobretot en migdia, no? Però també hi volien ser i tindran una petita mostra dels seus productes artesans.
0: Això és aquest dissabte a Sant Vicenç, des de les 9:30 fins... Allargada, passada la mitjanit, amb aquest servei de bus, recordam, que això també no ho havíem dit. Jo crec que de la cala brutal local ho han dit quasi tot.
1: Tot, també s'han anat publicant per la xarxa i diferents. Però, bueno, hi havia aquestes coses, les novedats o aquests aclariments, i sobretot eren seran els protagonistes, que són, al final, els productors i els productors i els restauradors, si ens faran aquestes propostes.
0: Que també poden dir que a les xarxes socials de l'Ajuntament heu penjat totes les tapes que farà tothom.
1: No sé si totes o no, perquè ho he anat fent, però sí que hi ha una publicació on surten totes les propostes i després hi ha diferents propostes que se van anar fent, sí, un poc per mostrar també de manera visual com són aquestes tapes, que la veritat és que fan molt bona pinta. En aquestes hores ja...
0: I tant,
1: prop de la una
0: i tant.
1: Tenim ja fan gana. una bona pinta.
0: Vinga, haurem d'esperar dos dies més encara, això és dissabte. Toni Cànovas, abans que te'n vagis, podem aprofitar i demanar-te per bons de Pollença, sí, que avui teniu una reunió. Deixem ja la cala brutal local, avui per comerços que vulguin participar en la campanya de bons d'enguany de l'Ajuntament, avui teniu una reunió informativa.
1: Ara a la 1:30 fem una reunió a l'Ajuntament, més que res per... Bueno, és ja el que estan interessats, ja hem estat informats, però més que res per explicar com anirà la campanya d'enguany, també com anirà la plataforma de verificació de bonos i de justificació, que és un poc a vegades el que costa més aquesta part burocràtica en un comerços. Nosaltres fem la campanya intentant per desestacionalitzar, per afavorir un petit comerç que té obert sobretot més mesos. Recordat que han d'estar almenys obert 10 mesos d'un 12, que almenys una ha de ser entre novembre i febrer. Per tant, és un poc incentivar aquest que fa l'esforç de tenir obert tot l'any, que són un comerç sobre d'aquí. Però, bueno, tenim unes... Tot té una justificació, al final és una subvenció en dos béns públics i té una part de justificació. Enguany tenim una plataforma nova que fem des de l'Ajuntament. L'any passat la vam fer des de la Cambra de Comerç i a lo millor era un poc menys accessible, i enguany, pues, la tindrem en principi que sigui més àgil per un consumidor, és el mateix, per un consumidor la campanya serà semblant, tindrà els seus dos bonos que podrà canviar quan se comença la campanya, però per un comerciant que també té la seva tasca de fer la seva feina, doncs també per facilitar-li una mica també aquesta feina. I enguany, ara farem aquesta reunió informativa i, bueno, enguany ho hem adelantat un poc, vam produir les bases aprovant el ple d'agost, que va ser extraordinari, per tant hem avançat I sempre anàvem un poquet junts per justificar i així la campanya podrà començar una mica antes. Enguany, com que la fira ve tard i la campanya de la fira a vegades la salven i després ve la campanya de Nadal, doncs vàrem parlar un poc amb els comerciants i el millor que està entre mitjan novembre, mitjan octubre i mitjan novembre que puguin treure aquesta campanya, que és el millor quan ha baixat aquest boom de la temporada i entre aquesta baixada i la fira per a fer aquesta campanya. Antes comentàvem fora de mica amb la Joana, allà fins dia de nou per mi, encara per escriure-se, perquè vàrem per allargar un parell de dies a Novoip, i ara em feia una revisada així un poc dins l'expedient i per mi tenir 25 o 26 comerços ja adherits. L'any passat varen ser 32 per mi. Per tant, feia una crida també si hi ha qualcú que o s'ha despistat o que encara ha esperat a lo darrer, té avui i demà encara per fer aquesta sol·licitud. I res, i és una campanya que va començar fa 3 anys, un poc bé dins aquesta campanya que després de la pandèmia se va fer, que ha funcionat molt bé a nivell de producte local, amb en Joan, ho han fet a la conselleria, ho han fet a nivell de govern, ho han fet a nivell de diferents ajuntaments, i aquí ja se va començar també a poc, ja hi poden 50.000 euros, han pogut anar augmentant i anant consolidant aquesta campanya. Jo crec que ha estat ben rebuda i la idea d'anar millorant-la cada any, però agilitzant tots aquests tràmits i res, la idea de favorir aquest petit comerç i en el consumidor sempre li va bé, és un incentiu i tens aquests 30 euros i sempre gastes un poc més i afavorint que la gent compri aquí dins aquestes amenaces que té sempre tenim el comerç de proximitat, no? L'Aventorlà, les grans superfícies, pues, petites accions que almenys donen petites ajudes, però que no, jo crec que
0: Vaig
1: passa granet a
0: sumant, vaig
1: granet,
0: sumant,
1: un poquet de
0: clar.
1: govern, un poquet nosaltres, un poquet d'aquí, doncs fa que consumiguem aquí en un comerç local.
0: Vinga, doncs, atenció, la informació és per comerços, teniu per apuntar-vos fins, clar, dia de 9, bé, avui demà, dia de 9 és
1: de
0: dissabte,
1: nou
0: dissabte
1: dissabte, és
0: també.
1: possible que sí. Ara crec que sí, perquè és hàbil i el tràmit és online,
0: I
1: perquè
0: funciona també en dissabte.
1: sí.
0: I després ja mos informareu per a consumidors, eh? Meitat d'octubre, novembre, més o
1: Sí, quan traguem
0: manco.
1: la campanya, sí que la campanya sol ser de 15 dies.
0: S'assabenta la gent,
1: Sí, s'assabenta.
0: volen
1: Sí,
0: aquests
1: sí, sí.
0: bancs.
1: Allà, allà

0: i l'altre era un tipus de venda de productes alimentaris en venedor que no estava enregistrat i se va poder incloure. Venda de maquinari, tot tipus de maquinari, agrícola, tot això. Perquè hi havia alguns comerços que tenien, a part de l'ataller, tenen un punt de venda, i bueno, aquestes peticions, per això dic que cada any se van polint, se van treballant sobretot en l'associació en teixit empresarial, que és qui tenim més relació, i bueno, tot i que la campanya és per qualsevol comerç, no fa falta que estigui associat, però bueno, se van fent millores introduint i esperen que vagi bé i que la gent pugui gaudir.
1: Molt bé, i deixem-nos anireu contant. Toni Cànevas, moltes gràcies. Recordem que aquest dissabte la cala brutal local, ho començo, s'han d'apuntar ja en aquesta campanya de bons i en seguirem parlant. Que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies a vosaltres per donar-me el bou i bon
1: Molt
0: dissabte.
1: ben dissabte. Adeu.
0: Adeu.
1: L'estiu, un trampó formentor, focs artificials dia 2 d'agost, un granissat mesclat i Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM.

0: jo, quan vaig en cotxe, escolto Ràdio Pollença. I tu, on l'escoltes? El 107.9 de la FM, la teva ràdio.
1: El viajar es un placer que no suele suceder.
2: Això és el resum de la setmana del divendres capvespre.

0: I nosaltres continuem en directe des del port de Pollença. Vos recordàvem que dijous us venim aquí i parlàvem de diverses coses. Com vos hem informat el dia d'avui, hem de parlar d'educació, la regidora d'educació, la Maria José Jiménez, i la tècnica d'educació, Lola Naranjo, i les hem de saludar perquè les tenim en nostres estudis d'humà. Molt bones, com estàu?
1: Hola, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: I d'una setmana, des que va començar el curs escolar, crec que una setmana exacta, a més, mos ve molt bé, a més, aquesta data, per fer un balanç de com ha començat un nou curs, quins reptes hi ha, quins canvis se troben els alumnes, com ho gestionen les famílies i moltíssimes coses, entre d'altres. M'agradaria començar parlant, si voleu, així, terme general, de les dades dels centres educatius. Si han anat en augment, si s'han matriculat més, també parlarem de la nova escoleta més endavant, però començar un poc d'això, fent un balanç de tot això.
2: Val. El que fa referència a escola de música primària i secundària, per el que hem sabut així per damunt, no són dades exactes, és vera, però com han xerrat amb els professors, no ha canviat gaire, vull dir, les ràtios són el que són. Sí, és veritat que a nosaltres ens preocupava des de l'any passat i a més per les escoletes privades que donaven un servei, que l'obertura de l'escoleta nova pogués de qualque manera reduir la demanda de les escoletes, però que no ha estat així.
0: Però quantes places són de l'escoleta nova?
2: L'escoleta nova són 75. I igual que la gola també són 75, però bueno, ja crec que qualque moment ara ho xerràvem amb la Lola microtancat, si no va xerrada, va ser final de curs que vàrem estar xerrant després de fer el Consell Escolar Municipal. I jo, a més és una conversa que vaig tenir amb l'Ovalla i li vaig dir, jo crec que no ho notarem, però no ho notarem perquè nosaltres a l'escoleta d'Humoll ja venia gent del CUDI. Al CUDI hi ha una manca de... El CUDI ha crescut moltíssim, bé, Lola que és del CUDI ho sap, a més, ha crescut moltíssim la població, moltíssim. I clar, aquests nins allà no tenen la possibilitat d'anar a escoletes que fan, venen a la nostra escoleta. Quina és la més propera? La d'Humoll. Per tant, nosaltres, l'únic... I per aquí ha estat

0: Així, la gent del CUDI ha vengut cap en un moll, la gent que venia en un moll, que era de Pollença, evidentment, per comoditat, se n'ha anat a Pollença, per tant, què ens trobem en un final? Que han cobert tot. I, a més, les places que hi havia a les escoletes privades no han notat massa la diferència. Pensaven que la diferència seria molt més gran. No, ha estat... Bueno, lo normal, no? Lo típic, ara hi ha moltes, les escoletes van units, perquè mentre, primer perquè tenen la gratuïtat totes i després perquè mentre no acabi la temporada hi ha una necessitat. On a lo millor veuran la diferència i poden xerrar de quantitats com a d'una manera més estable? Jo crec que quan acabi la temporada, tipo novembre, por ahí, que sí que la gent ja no té la necessitat. I és quan valora si realment li surt a compte d'un nen a l'escoleta, maldament tingui 4 hores de gratuïtat donades per la conselleria, o no, o quedar-se la que seva. No? Això ja va a gusto del consumidor, que en aquest cas són les famílies.
1: Perquè les escoletes només fan servei de matí, també d'hora baixa algunes, o com se divides?
0: Bueno, l'escoleta dona servei de matí i després fa també desplai. Dona servei de menjador i de cap vespre també hi són. I depenent de la demanda estan més hores o manco, depèn de la demanda, però realment tu pots tenir un nen allà tot el temps que vulguis, una altra cosa és que ho trobis adient o no. Manolo, lo que complementi si sí. Ha de dir alguna cosa més.
2: Bueno, les escoletes tenen les 4 hores lectives, perdona, les 4 hores lectives que són gratuïtes, com bé ha dit la Maria José, que això va fer un pot d'efecte crida, escolaritzar molt més infants de 0 a 3, i per això ara pues, omplim tot, no?, des de l'any passat, i té, com deia, les 4 hores lectives gratuïtes i després té els serveis complementaris, que són tant la matinera com després el servei de menjador i servei de descans, perquè tu els puguis...
0: Que no, són, no, que no són gratuïts, però.
2: No, no són gratuïts, són serveis complementaris que les famílies paguen.
1: Sí, gratuïts són de matí.
2: Les 4
0: hores. I són 4 hores, eh? No són, és a dir, si tu, teu fill, ha d'anar de les 8 de matí per la teva feina fins a la 1, pues, dins aquests horaris que són, que estan xerrant de 5 hores en aquest cas,
2: sí.
0: Bueno, pues, sí. 4 els atendries cobertes i 1 l'hauries de pagar. Exacte. Així és.
1: Clar, i com deia, se verà més afectat quan ho pares que fan feina de temporada.
2: Bueno, sobretot en Esport de Pollença,
0: la demanda.
2: Sempre se nota. Nosaltres abans, Esport de Pollença té 6 aules autoritzades, diguem, i sempre començàvem a la gola en 5 aules. Des de l'any passat ja no, perquè ja les temporades pues, s'estan allargant i en la gratuïtat la gent s'anima més a escolaritzar els infants en aquesta etapa. Clar, abans, quan ho havien de pagar, lògicament, la gent de temporada, pues, els mesos d'hivern no duia els infants a l'escoleta. Ara ja sí, el manco és 4 hores perquè són gratuïtes. Per tant, ara ja no noten tant aquesta temporalització, però bueno, sí que és vera que encara pues, hi ha gent que s'estima més tenir, sobretot quan són molt petits o acaben de néixer i a lo millor tu en els 4 mesos de nadó el pots escolaritzar, però si tu fins en abril no comences a fer feina, pues ja t'ho penses, no?
0: Clar, és que són bebès. És que són bebès. Jo crec que hi ha molt de factors a tenir en compte. Inclús per nuclis urbans, no és la mateixa normal, que a lo millor te trobes que els usuaris no tenen xarxa, quan me refereixo a xarxes, que no tenen familiars, així com a Pollença, poden tirar d'opredins i les predines, això se nota molt. Se nota molt que un nens estiguin allà on tenen una xarxa familiar que potser no tenen. Que si és vera que la gent, jo crec que tenim una capacitat brutal de detenir-nos a tot i acabem fent xarxa per comunitats, no? Que això també està molt bé. Però bé, no deixa de d'una altra manera, de manera clandestina, que ara no dic, no entra a debatre si és l'adequat o no és l'adequat, però acabes pagant un servei. Però, evidentment, cadascú pues, s'acerca les no? S'atreu les castanyes de foc així com pot.
1: I això crec que m'ho pot contestar la millor a l'Ola. Tu recomanes escolaritzar un infant en aquesta edat, al millor que estigui la família amb opredins?
2: Bueno, això a lo millor crea polèmica, és la meva opinió.
0: Jo crec que ho poden contestar totes dues.
2: Sí. Sí.
0: Vale, perquè també estic a pedagogia, perquè no l'és pedagoga sí. I llicenciada, però és una cosa
2: jo
0: que...
2: Jo som de l'opinió...
0: Depèn molt.
2: Bueno, depèn de molt de factors, no? Lògicament, quan tu tens un nadó, clar, els nadons, per exemple, de 0 a 1 any no és el mateix que de 2 a 3 anys. De 2 a 3 anys potser comencen un poquet a socialitzar, comencen a interactuar, a descobrir més el món i no són tan dependents de ser descuidador principal. De 0 a 1 any són molt, molt petits. I perquè estiguin ben atesos, les ràtios han de ser molt baixes, perquè una educadora infantil no pot tenir tropecientos bebès, és impossible atendre-los en qualitat. Per tant, el primer any, jo el que m'encantaria en un futur, si Espanya evoluciona, és que les polítiques de treball fessin baixes parentals més llargues, com altres països europeus, que nosaltres anem molt enrere, com sempre, i a més que el sistema educatiu s'estalviaria aquest primer any, que surt molt car. L'educació infantil de 0 a 1 any surt molt car, perquè aquí a Balears, a més, tenim una ràtio un poc més baixa que la resta d'Espanya, però tenim 7 nadons per educadora, que encara així és una burrada. Però... I on està millor aquell nin, ja t'he dit jo que és atès per un cuidador principal. Per tant, això m'encantaria. Ara, si aquest nadó a casa
0: per
2: seva...
0: Per tema de vincles efectius,
2: clar,
0: també.
2: És que,
0: perquè ara
2: el primer any sempre, és fonamental.
0: Sempre hi ha gent que diu, ah, però és que no és el mateix que estigui a una aula estimulant per una educadora que estigui en el seu familiar. Els primers anys... El vincle efectiu és importantíssim, perquè un nen, quan sigui adult, sigui un adult insegur o no segur, o tingui segons quines mancances. Això és, i que un nen no és una meva, per molt que en el principi plori, mengi i tal, és quan recepciona tot. Quantes vegades han dit un petit són esponges, no? Perquè tenen tota aquesta capacitat de recepcionar. Això s'ha de tenir molt clar.
2: Això és bàsic. Jo a les xerrades sempre ho dic, que la necessitat... Sí. Més important abans que l'alimentació, la son, és el vincle efectiu. I sobretot en el primer any, que és quan se construeix, no?, amb el cuidador principal. Però bueno, també jo t'anava a aportar també que, clar, depèn dels factors també socials, perquè quan un nadó, encara que sigui molt petit, està dins un entorn familiar poc adequat, a on s'escoleta, és millor, més estimulant, més segura, és inclús ara refugi climàtic en segons quines èpoques de l'any, pues, lògicament aquell nadó tindrà més oportunitat, més qualitat de vida dins l'escoleta, encara que sigui 5 hores, que dins casa seva. En aquests casos sí que les escoletes fan aquesta funció social més equitativa, no?, per dir-ho de qualque manera.
0: És que no hi ha una fórmula matemàtica.
1: Per la refugi climàtic...
0: Clar, ella xerra de famílies, però xerra de famílies vulnerables. Sí. Clar, és que a vegades no són conscients... de que tenim famílies. Ahir vaig llegir un article, no? Aquest article xerraom de que hi ha moltes famílies que tenen problemes per menjar. Hi ha famílies que uns nens no duen una roba adequada perquè no en tenen. Això ho veiem en els centres cada dia. Tenim nens que morvem un pijama de forro polar quan estem en un mes de novembre. Val? Això hi és, per i mentida, però hi és. I jo crec que en el final, fins que tot el sistema econòmic, ho dic per el que tu deies d'aquesta conciliació, fins que el sistema econòmic no entengui que la part pública i la part privada ha d'anar a una, i que, perquè és que pagades per aquí, és que ho depès de la part pública surt de, no sé, d'una manera miraculosa, no, escolta, són depès dels ciutadans. I la gent només se'n recorda que són de pes dels ciutadans quan t'han de xerrar amb qualcú que està en un servei públic i t'han de dir, escolta, que això t'ho faig jo, per tant jo tindré de dir-te com has de fer la feina. Però això sí se'n recorden. Però per la resta no. Per la resta és igual. És igual que tu ja hagis de tenir una despesa que de 2.000 que una de 5.000. I el que deien a Lola, és que potser si se fes feina de manera conjunta en l'empresa privada i s'entengués que a l'administració pública li estàs estalviant un dobbés donant aquesta conciliació, a més estàs fent adults que complementaran tot aquest sistema econòmic i social de més qualitat perquè tinguem menys problemes psicoafectius, perquè hi són, hi són. Vull dir, hi ha coses molt, molt surrealistes. Jo ara també al·lucinava en el fet de que l'altre dia estava llegint que s'han llevat tots els programes de salut mental a adolescents. Quan és algo que ha costat tant implantar-ho, en sèrio. I ara se lleva, que és que mos han curat tot de cop. Ai, no ho sé, és tot, saps? Educació, és que no hi ha una fórmula matemàtica.
1: És molt, molt subjectiu.
0: Molt, i hi ha molta de gent, hi ha família, la comunitat educativa és molt gran, els educadors, les famílies, després cadascú, és cadascú de son pare i sa mare, vull dir, no sentit de què... Haurà educadors en els que estaràs millor amb un familiar, haurà un familiar que estaràs millor que amb un educador, és que jo què sé.
1: I a la situació ideal, a partir de quina edat recomanau que un infant s'escolaritzi, ja sigui una escoleta o més endavant, superant l'any de vida? Un poc
0: jo crec
1: endavant.
0: Que la Lola ho ha deixat molt clar, depèn...
2: Bueno, això és la meva opinió, però com t'he dit, depèn dels factors. Clar. Depèn de tant de factors...
1: A la situació ideal.
0: Clar, la situació ideal. Hombre, jo crec que si té una família que estimula un nen, que el cuida, que pot assegurar aquella relació, aquell vincle psicoafectiu, evidentment... Jo no el matricularia fins que no tinguis 4 o 5 anys, jo.
2: És veritat que a Espanya el cent pràcticament llevat de qualque immigrant que tenen una altra cultura, però és un cas puntual, però el 100%, les estadístiques diuen que el 100% dels espanyols estan escolaritzats en 3 anys. I jo recordo a tothom que encara que tothom pensi que l'escola comença en 3, de 3 a 6 no és una etapa obligatòria, podries no escolaritzar-lo. Però a Espanya ja tenim aquest...
0: Però per què? Perquè estem parlant d'un altre factor més. Si les mares... No so, per això
2: no
0: va
2: fer,
0: lligat amb clar, el que diu una Lola. Clar. Aquesta necessitat de conciliar. Si tinguéssim un papà o una mamà que se pogués dedicar a fer una estoneta de lectura en l'onin, a fer, no sé, a jugar una mica, a treure'l a passejar, és a dir, a donar-li tot això que se dona a l'escola, però a més, amb un entorn proper i familiar... Ostres, és que a lo millor...
2: És un poc utòpic, això.
0: Això és un poc utòpic, però ha dit quin era d'això l'ideal, no?
1: Milloraríem com a societat, a lo millor, no?
2: Segur.
0: Clar, sap què passa? Que a vegades la conciliació, i això és la visió empresarial, no tota, hi ha diferents empresaris, però se pensen que la conciliació no és per fer això, i segurament a lo millor hi haurà famílies que no aprofiten la conciliació per fer això. O sigui, no per dir, bueno, ja fa la conciliació per realment educar el meu fill o la meva filla, perquè arribi més preparada, no crec que ho facin, no. Perquè seria una utopia, ja ho diu una Lola. Però que seria l'ideal, t'has xerrat d'ideal, això. A lo millor també un resultat pisa, que has dit que xerrar més tard, però potser també canviarien. Estem, sap què passa? Que l'escola, perdó, l'escola s'està concebint, i m'ha sap greu molt dir-ho així, i supos que no és tothom igual, també és vera, també és veure que el concepte familiar o les famílies, com veuen, xerres des de la meva experiència, jo he vist papàs que diuen, no, és que el meu fill té encara 5 anys i jo m'he de preocupar de la seva educació, però a partir de 6 és perquè ja no s'han d'ocupar. No, escolta, tal vegada més, ja no és tan autònom quan tu creus. I de cada vegada menys te trobes nens que no estan... Perquè el pare ja no és una protecció, no és una protecció com abans. Abans mos protegien però mos deixaven fer, però és que ara no te deixen fer.
1: Vull dir,
0: a vegades
1: estem
0: fent...
1: No?
0: Clar, però aquesta sobreprotecció és una mica... Bueno, és que aquí podríem fer un debat.
1: Sí.
0: I clar, i com que l'escola parca, les noves tecnologies també ho són. Ai, vaig a donar-li, que està plorant. No vaig a preocupar-me quina necessitat té. Vaig a donar-li un mòbil.
1: Sí, volem una sola. Jo no sóc pedagog, però pics, pares, per no pensar, no fer un pot de més feina, vol cercar una solució immediata, no?
0: Exacte.
1: I el que tu dius, que això afecta.
0: També és perquè tenim feines que no mos deixen tenir ni 5 minuts per dedicar-li als nostres fills. Per això t'he dit que són moltes coses a tenir en compte. Lo millor tu voldries dedicar més temps al teu fill i, escolta, si vols arribar a final de mes, lo millor no t'ho permet. Pensar que són de coses a tenir en compte.
1: I d'acord, si us pareix, tornem en aquesta nova escoleta i m'agradaria parlar un poc de la gestió, què inclourà i quins serveis donaran, en resum, perquè ja està operativa aquesta escoleta, no? Ja té infants.
0: Sí, encara no tenim la data de presentació, però estem pensant fer una presentació a tot el poble, no només als usuaris i famílies dels usuaris o d'alumnes de l'alumnat de l'escoleta, sinó a tot el poble, però encara no tenim data. I bueno, en Lola, que és la que ha fet una feinada excepcional, a més se nota el seu perfil pedagògic en tota la selecció de mobles, material, etc. Ha fet una feina brutal. La meva enhorabona des del servei de l'àrea d'urbanisme hem tingut molta sort també, molta sort en la gent de l'Alicant, que és una empresa de l'Alicant que va dur a terme el projecte, perquè han escoltat. A més, des d'urbanisme, en el principi de les fases, se mos va donar l'oportunitat, tant a jo com a Adna Lola, de que si veiem el que era el disseny de l'escoleta, coses que s'haguessin de modificar, doncs que també diguessin la nostra. A vegades això no se fa, per tant jo crec que és d'agrair també per part nostra cap urbanisme, que se tingués en compte la nostra visió de l'espai. I Adna Lola vos contarà després tota la resta. I bueno, jo només vos puc dir que fa una estona li deien a Lola, he hagut d'anar per urgència en un dentista i famílies dels alumnes de l'escoleta me deien, buah, quina escola més guapa, quant de llum,
2: jo també,
0: quina ubicació més brutal, quines vistes, que xula, no? Com és tot, diu, i el més important, que jo li he hagut de dir a aquesta mama, quina edat té el teu fill, el més important és que el meu fill, o sigui, ja no és que m'agradi jo, que potser veig tot això, és que el meu fill és feliç d'anar allà, a més se li nota. I clar, jo li he dit, i quina edat té? I me diu, 3 anyets, 2-3, va a la classe de 2-3, o sigui, no té encara. I me deia això, un nina, li encanta com està tot posat, i diu, que és de guapa la meva escola, vull dir. No, això pues, també mos ho han de fer nostre, tots aquesta, bueno, pues això és d'agrair, però també, bueno, pues ho han fet bé, no?
1: Perquè pics veure una muntanya no és el mateix que un edifici per un infant.
0: Evidentment. Jo crec que la ubicació ha estat, no entrem en polèmiques perquè sé que hi ha qüestions polítiques a darrere de la seva ubicació. A mi m'han de dir que l'entorn de Pollença, tot el que sigui l'extraràdio, perquè està, tens Costa i Llobera, tens Joan Mas, tens, vull dir, no és un centre per a Arbera, que no és la Gola. La Gola té algo molt guapo, que és un parc de la Gola, que jo dic que és una zona preciosa, però evidentment no és com l'escola de Pollença, que està a una ubicació espectacular.
2: Té un entorn rústic, i això avui en dia és un luxe, a part de salut.
0: Tots els centres de Pollença ho tenen, no?
1: Sí,
2: quan vaig veure el solar, jo deia,
0: bueno,
2: m'encanta perquè és que els nins veuran la finca de debò té cavalls.
0: Sí.
1: Ah, sí,
2: i jo deia, és que
0: això... Va, després van dir, hem de tancar perquè no els mosseguin.
2: Que no fiquin la mà. Però és com, és ideal. Altres centres de ciutat se n'han d'anar un pic a l'any a la gran escola per veure els cavalls. I aquests infants pues, tenen aquesta sort cada dia de la seva vida, a part de les vistes i l'ambient, que se nota moltíssim. Jo he de dir que especialment a l'etapa d'educació infantil els ambients són super, super importants, més que d'altres etapes. ¿Vale?
1: Ambient et refereixes a l'entorn?
2: A l'entorn.
1: A el que era Maria José, la selecció de mobles, de...
2: Sí, de és mobles, de material...
0: És que se fa feina, a vegades se fa feina per ambients.
2: Per ambients, se diu així. Si qualcú sap un poc d'educació infantil, tu el que fas com a educador no és incidir directament en l'infant, les metodologies...
0: A veure, que l'escola té més complicat, sí. Sobretot en els bebès.
2: Sí, però bueno, tu incideixes en l'ambient, tu prepares l'ambient com tu t'interessa que ell descobreixi, i ells descobreixen activament, no? Això és així molt ràpidament, a lo millor.
0: Sí, bueno, pots afegir que se fa per treveus, quan són tan petits se fa per treveus sentits. La visió, sí, l'oïda...
2: Aprenen perceptivament, tocant, llepant... S'estimulen així, no? I clar, tu prepara't l'ambient. Si vols que comencin a aixecar-se, pues tenen una barra que se poden agafar, saps? Per tant, tu prepares l'ambient. Clar, les instal·lacions d'aquestes escoletes són
1: sí,
2: ideals.
1: Sí, parla molt de les instal·lacions. Ara que deia Maria José que
2: pues,
1: t'ha molta feina, tot això.
2: De l'ubicació ja han xerrat, que té una ubicació de luxe i un entorn de luxe, no? Molt enriquidor perquè té muntanya, naturalesa en els costats, perquè està de dins un terreny rústic. Això primer. I després aquest edifici és un edifici d'una planta amb un passadís molt ample que per un costat té les aules, té 6 aules, totes les aules tenen sortida en el pati, té un pati que no és de ciment ni d'asfalt, és naturalitzat, té com una arena, vale, i arbres, i després les aules són molt àmplies, tenen moltes vidrieres, per tant entra molt de llum. I res, dins les aules pues, ja, pues, depèn del nivell el que necessiten, tenen la seva zona de servei amb vàters petitons i lavabos i tal, i un mostrador cada mestre per canviar els infants, I ja està. I després hi ha una sala de psico, que és una aula multifuncional, que se destina a psicomotricitat i a menjador, té taules també. I després a l'altra banda de l'escoleta pues, són com a tots els serveis, és l'espai de direcció, la cuina, un bany per adults, la sala de professors, un magatzem i tot això.
1: I aire condicionat també.
2: Sí, està climatitzada amb aire fred i calent, sí, sí, sí.
1: Perquè quina, abans parlàvem d'això, quina és l'importància? Bé, jo crec que és bastant obvi, no? Però que un alumne tingui unes condicions de temperatura suportables a una aula, com per exemple hem vist, que sé que no depèn de l'Ajuntament, però hem vist que a l'IES Clara Hamel han sortit mestres a protestar, i això és una cosa que ve de molt enrere, que quan comencen les classes, a l'estiu les temperatures allà són
2: insuportables.
1: Són insuportables.
0: Home, jo crec que no fa falta ser expert. Ara jo te diré una cosa, tu vas per aquí a res, és capaç de tenir una conversa en les temperatures que tingui.
1: Bé, ara aquí mateix tenir... no podíem estar mogut.
0: Exacte, no podíem estar molt sense aire, però vull dir...
1: Però fins a quina gravetat?
0: Estàs més irritat, te puja la tensió, te puja la temperatura, no estàs còmode, estàs suant, té molts dolors... Però els dolors és una qüestió de comoditat, però l'altre realment te pot tenir de mal humor.
1: Bé, no només
0: i si tu estàs, clar, i si tu estàs de mal humor, a més no estàs receptiu a l'aprenentatge. Això és
2: jo
0: t'ho
2: puc
0: primordial.
2: Explicar si vols un poc més tècnicament. La fita primordial quan tu estudies psicologia de l'aprenentatge és que tu has de tenir totes les teves necessitats bàsiques, són alimentació,
0: cobertes,
2: seguretat, si tu tens por, vale? I òbviament la temperatura, vull dir, si tu t'estàs morint de fred, això és una necessitat bàsica, pues has de tenir cobertes totes les necessitats bàsiques per poder aprendre qualque cosa. Perquè la teva atenció no estarà en l'aprenentatge, estarà en cobrir les teves necessitats bàsiques. Quan tu tens molta gana, estàs pensant quina gana que tinc, no estàs concentrat en aprendre el que tens a davant. Per tant, si les condicions climatològiques no són òptimes, estàs restant capacitat d'aprenentatge en el teu alumnat. I això és bàsic en l'educació. Per tant, abans de condicionar climàticament totes les oficines de les administracions públiques, s'haurien d'haver condicionat, des del meu punt de vista, totes les aules de les escoles públiques.
1: Clar. I a més, aquest és un edifici antic, no sé quant d'anys, quin any el van inaugurar.
0: Clarament, sí. Bueno, no és només antics.
1: L'Institut de Pollença és més antic.
0: Sí, totalment, el vaig estrenar jo.
2: Això passa, però,
0: si és antic,
2: llevat dels centres que són que varen construir fa menys de no sé quants anys, tota la resta estan fora climatitzats.
1: Clar, nou, sí,
2: i això hauria des del meu punt de vista hauria de ser una política prioritària molt per davant de moltes altres inversions.
0: Això és el que jo ara volia dir. És a dir, a l'escola, des de fa, així com ha començat la com ho ha dit la Lola, des de l'escola tenim molt clar que un nen que no, a més són les bases de la neurologia. Si un nen no és capaç d'estar concentrat, igual que una família, tu a una família no li pot dir, escolta, que el teu fill ha de fer una horeta de lectura. Perquè si aquella família, la seva prioritat, i aquí anem, es cobrir les seves necessitats bàsiques i no arriba a final de mes i la seva preocupació és poder menjar o veure on viurà, te puc assegurar que a l'hora de lectura no li preocuparà. Per tant, l'administració pública té l'obligació de cobrir aquestes necessitats bàsiques. Nosaltres a l'escola, com a educadors, intentant que un nen que ve sense menjar, perquè a més ho notes tot d'una, si tens un mínim de sensibilitat ho notes tot d'una. Si un nen ve sense berenar o ve sense menjar, això dona un problema a l'hora de l'aprenentatge. Aquell nen ha de berenar. I les tutories són a vegades per dir-li a aquestes famílies, escolta, que un nen ha de berenar. I si un teu fill no pot berenar perquè no tens dobbes o no tens manera de donar-li aquell menjar, posa't en contacte amb nosaltres i nosaltres t'ajudarem. Si tot això ho hem arribat a cobrir, com és que en temes de climatització, en les temperatures en les que juguem actualment, a les illes, bueno, a tot Espanya, però sobretot aquí que hi ha una humitat brutal, com és que la gent encara ho veu com un luxe? És a dir, com que no és una necessitat? És que és molt important, és molt important, i no només per un nens, per l'educador. No estarà igual una persona a l'hora de treballar amb un nen que té moltes carències o moltes necessitats, no direm carències sinó necessitats, una persona no està igual quan està irritada que quan està tranquil·la i està a gust. Això és molt important.
1: Perquè això bé, és una problemàtica en aquest institut, que ve des de fa molts anys.
0: Aquesta és una problemàtica a tota Espanya.
1: Exacte.
0: Menys ara a Catalunya, que hi ha un president que diu que, bueno, de fet, ha destinat, crec que són 600.000, no, crec que més, crec que 2 o 3 milions d'euros o 4 milions d'euros per climatitzar tots els centres escolars.
1: Això passa a Pollença, passa a Quinomoi, crec que la de...
0: Miquel Callon té aire condicionat.
1: Té aire condicionat. Aquestes són les dues. Clar, Pollença, l'Institut de Pollença no és tan greu perquè hi ha més ombra, però clar...
0: Aquesta... No, no te creguis, pensa que és el que estem xerrant, aquí tenim un problema d'humitat. Nosaltres, les escoles han anat fent el que han pogut, han posat, hem ajudat a que posassin ventiladors, però és que avui em diu un ventilador.
2: És que estem a...
0: amb quasi 30 persones a una aula, aquells cossets que venen de córrer, de perupati, vamos, és que són desprenedors de quilo, ells mateixos són estufes humanes, ja miràs un ventilador, què pot fer? No va bé.
1: No té bateria.
0: Ah, sí,
2: és veritat que no és tan fàcil perquè de vegades les escoles que són més antigues, les instal·lacions no aguanten ara un sistema de climatització de posar un aire condicionat a cada aula. Però, bueno, s'ha de començar pel pas número 1, no?
1: I això...
0: De part electrònica,
1: qui,
0: i després...
1: Qui té la responsabilitat de fer-ho? Consell?
2: De conselleria, d'educació.
0: Mira, això és una cosa que s'ha de tenir molt clar. És el debat polític, i a més és polític, eh? Polític i de les administracions públiques. I tècnic, perquè també ho tècnics que han de destinar d'obvés, tu els hi dius, escolta, és que hi ha una necessitat a tal centre. A veure, però és que això és inversió. Què vull dir amb això? Jo m'ha costat també entendre aquest concepte, eh? Vull dir, jo no ho entenia. Quan tu l'Ajuntament, que és l'administració local, la competència que té és la de manteniment. Manteniment, ho diu la pròpia paraula, mantenir aquell centre. És a dir, no afegir res nou. Afegir res nou que tu ja hagis posat a priori. S'espanya una porta... pot s'arregla la porta. S'espanya... no sé...
2: Un aire condicionat. S'arregla.
0: S'arregla l'aire condicionat. Però una inversió que és modificar el primer estadi en el que t'han presentat una escola, això és posar aire condicionat si no en té, seria... no sé, quines més coses podrien ser, és que inversió de tampoc no hi ha moltes coses, si s'hagués de posar un ascensor perquè no en té, si s'hagués de...
2: O comprar mobiliari o
0: material... Exacte, perquè tampoc en té, tot això ho fa conselleria, val? Tot això ho fa conselleria, tant a centres de primari com a centres de secundari. Però és que a més, en els centres de secundari, l'Ajuntament no fa un manteniment, el fa conselleria. L'Ajuntament només fa manteniment dels centres de primària. És a dir, els instituts tenen una autonomia. Evidentment, l'Ajuntament t'ajuda. Jo ara, aquesta setmana, per exemple, l'institut d'aquí de Domoll ens va dir si podríem passar a recollir un voluminosos i tal, i evidentment ho hem fet. Però és una altra cosa, és una qüestió de... És com una col·laboració, no? De fet...
1: No teniu competències...
0: No, de fet... com sabeu, esportivament alguns clubs, sobretot aquí de bàsquet o de vòlei aquí en Umoll, i a Pollença també, però bueno, ja que xerrant d'Umoll, i som en Umoll, però xerrant d'Umoll, emplea un gimnàs d'Umoll, se fa un conveni perquè l'institut té d'obvés per pagar el seu llum, per el seu ús de les classes, perquè la conselleria li dona aquest d'obvés, però si l'Ajuntament ofereix en els clubs esportius per anar allà a fer un partit o anar a assajar, nosaltres tenim un conveni de que pues, fem contraprestacions, no sé, pues, un 5% de la factura d'un llum el pagarà l'Ajuntament perquè dissabtes i diumenges venen a fer partits i empleant els llums halògens. O, que també passa, se fa amb espècie. És a dir, nosaltres vos deixam emplear un gimnàs, nosaltres pagarem un llum, però vosaltres, no ho sé, un pic... no sé, algo que puguem oferir a canvi, Lola, no sé, mos arreglareu, mos pintareu el gimnàs, un sí. Pic cada 2 anys, un pic cada any. Se fan aquests convenis, perquè és que no és competència de l'Ajuntament, i això no vol dir, o sigui, el manteniment no és competència nostra, a secundària.
1: I doncs, sigui com sigui, bé, ara veia una fotografia d'una aula d'Elies Clara Hamel a 35 graus,
0: que,
1: amb un termòmetre dins l'aula, i si voleu més informació d'això i vos preocupa, podeu veure les xarxes socials de l'Assemblea de Docents de les Illes Balears, que és on s'ha adherit Elies Clara Hamel, i es veu lemes aules que cremen. Així que bé, veurem com se pot solventar, però...
2: De fet, jo te diré, si me deixes, Bruno, que fa 2 o 3 anys, a principi de legislatura, vàrem com a instar amb un escrit des de l'escola Bocoris perquè, per favor, posaren més ombres i intentaren posar més mitjans de climatització, i vàrem aportar un informe que havia fet la pròpia Conselleria d'Educació, uns tècnics que varen venir a mesurar les temperatures de diferents jocs, i mesuraven pues, en el pati, en aquest racó que dona pega el sol, en aquest que fa ombra.
0: S'havia fet 2 o 3 anys abans, pot ser, no?
2: S'havia fet 2 o 3 anys abans.
0: L'any 20,
2: sí. I ja les temperatures, l'informe deia que les temperatures superaven la normativa, la temperatura que te diu, la normativa de prevenció de riscs laborals.
0: I en previsió de pujada.
1: I això t'estic fer classes.
2: T'estic xerrant que la normativa de prevenció de riscos laborals te diu que la gent adulta no pot fer feina en segons quines temperatures, i tenim tots els nins i nines de Pollença i dels altres municipis i de tota Espanya fent classe superant aquelles temperatures. És que és...
1: A 35 graus m'imagino que un nin legalment no pot fer classe, no?
2: Pues, és que, clar, depèn, la normativa de prevenció de riscos és aplicable a les escoles, que no és una feina. Clar, és que això hauríem, com a societat, hauríem de fer una reflexió.
1: I de... veurem com acaba això. Sí. Clar, aquesta problemàtica ara que baixen les temperatures, cada pic perd més força, però bé, estaran
2: fins... Sí, però
1: fins...
2: en juny estem igual, eh?
1: Sí. Estaran fins al 30 de setembre vestint de verd cada dimecres en protesta per això. Però bé...
3: Això
1: ho van fer l'útil. Sí, exacte. Però bé, hem de seguir parlant de més coses, i un tema que volem suggerir és l'impacte emocional d'un canvi, no? És a dir, un alumne que està a primària va a ESO i d'ESO a batxillerat, que són tots dos molt diferents, però alhora importants. No?
2: I dels petitons, de no anar a classe, a començar a anar-hi.
1: També.
0: Sí, totes les etapes, això que anava a dir.
1: Bé,
0: jo també.
1: Aquí els hi pot fer un poc més d'il·lusió, a lo millor, no? Començar.
2: Escoleta.
1: Alguns.
0: No. Un nen, separar-se de son pare i sa mare, pobrets. Xerrant d'aquest vincle efectiu.
2: Sí.
0: Es veus, com al final mos pensant que un nen són ameves. No, clar. Un nen pateixen. S'estan separant de son pare i sa mare.
2: Tenen el que se diu ansietat per separació.
0: Sí, és terrible. I els terrible.
2: Hi costa l'adaptació al primer mes, hi ha nens, cadascú té el seu ritme, però...
0: I també no tenen eines, perquè no, que són petits, no tenen eines.
2: No tenen de vegades ni llenguatge per expressar-lo, malament.
0: El que sé,
1: clar,
0: no
1: estan passant.
2: I de vegades, després, quan tornen a casa seva, ja me'n recordo el meu, a escoleta no plorava ni una gota, però quan tornava a casa seva tenia unes rebequeries que jo volia morir. I era de tota l'ansietat que havia acumulat durant les hores que havia estat a l'escoleta. O de vegades dormen mal, o de vegades no mengen.
0: Somien, jo me'n recordo que la meva filla somiava molt quan va començar. En 3 anys... Tenim molt mals sons.
2: Tot un procés d'adaptació que les famílies pues, han d'estar allà donant suport, i jo sempre recomano que s'assessorin moltíssim amb les mestres, que són les que més saben com han de dur aquest procés.
1: Clar, ja me referia de l'escoleta...
2: De l'escoleta a l'escola, de l'escola a l'institut.
1: Sí, és a dir, quan passen de l'escoleta...
0: És que tots els canvis són... Tots els canvis, i això de més, no ho dic jo, vull dir, hi ha informes psicopedagògics que diuen que qualsevol, inclús quan una persona que envia de casa, maldament sigui la casa dels seus somnis, el fet de deixar darrere emocions, records, sentiments, ja és un procés de dol, i ja és una etapa de canvi. Aquestes etapes de canvi, pues t'has d'adaptar. Per tant, imagina't l'escola, que a més hi ha un entorn social i cultural d'amistats. Per ell, per exemple, que l'institut, jo crec que quan tu xerraves d'aquest canvi a batxiller, no? Jo he pensat, no té la mateixa adaptació un nen de Pollença que està dins el seu institut, que passa de secundari a batxiller, que un nen que ve d'un moll, que passa a batxiller, i a lo millor per un camí s'atropa a batxiller en 70 nins que no ha vist en la seva vida. Clar. Perquè això passa. L'adaptació és
1: i
0: molt complicada.
1: I nervis de l'incertesa de que me trobaré, faré amics...
2: I sobretot en l'adolescència, que tens allà l'identitat en construcció i tens les teves inseguretats, els teus altibaixos hormonals, tot influeix, no?
0: I el veure que tenim la gran sort de que per això moltes, molt dels serveis, jo per exemple, i ara pegui un altre puesto i no, quan volien separar un club de futbol Port i Pollença, en sèrio? Han de separar més coses? Perquè tenim la sort que aquests clubs esportius ens permeten que aquests nens se relacionin. O de Pollença en los du Moll. I el manco aquest nen, quan se'n vagi a Pollença, segur que trobarà qualcú.
1: Clar,
0: si, aquí per aixerrar.
1: I si és du Moll i després, a més, canvia de l'Institut du Moll a Batxiller Pollença, ja és, ah. És un altre tipus de canvi, no? Però de primària a ESO, què s'ofereixen aquí els adolescents?
0: No sé si s'ofereixen més unins o pares...
2: Bueno, a veure, els que tenen el recolzament de que passen a secundària amb un grup d'amigats ja coneguts, pues això que dus d'avantatge, no? Però no, sí, fan ara, un canvi...
0: Aquí ara te tenien les famílies, però és que l'institut els amasclen i els...
2: Bueno, però això també és enriquidor.
0: Ah, bé, però te dirien això, no passen en el mateix grup? Bueno, també és aprenentatge.
2: Clar.
1: Clar, però el principal risc és la socialització en el final.
2: Risc no, jo crec que és una oportunitat d'aprenentatge, no?
1: Clar, però si no va bé...
2: Es passen els adults, canvies de feina o canvies d'entorn, no t'apuntes a una activitat que no hi anaves abans i ja has de conèixer gent, pues estàs d'espavilar.
0: I també depèn de la capacitat d'aquell nin, que moltes vegades depèn de la capacitat d'ho pares. A vegades passen més pena ho pares que un nins,
2: sí,
0: i després un nin s'adapta molt millor. Però ho pares per què passen pena? Perquè potser la seva vida... han tingut problemes d'adaptació a diferents entorns. Però és que al final hi ha una feina per fer... necessitem més psicòlegs dels que tenim. I a més, anar i tanquem les subvencions o les ajudes per salut mental. No,
1: si el pare no ha anat a un psicòleg, acabarà anant a tu fill. És a dir, si el pare necessita un psicòleg...
0: No necessàriament, però es veurà que a vegades...
1: És això que se diu, no?
0: Es veurà que un pare que té algunes mancances a l'hora de socialitzar o a l'hora de, pues, escolta, el seu fill, evidentment, després farà un creixement i a lo millor serà totalment diferent, però si el veure que de base li afectarà molt el seu entorn, clar que sí.
2: Per norma general, els pares i mares sempre transmetem les nostres pors en els nostres fills.
1: I ja hem parlat en un principi molt d'aquest canvi, d'aquest primer any de vida i d'aquests anys, però què li recomanaven als pares que contractin els seus fills quan fan aquest canvi de primària?
2: Que donin molt de suport i que intentin sempre ensalzar les virtuts de... Jo crec que tu dones seguretat a la gent, als teus fills, quan tu resaltes el que té bo. Si tu li dius al teu fill ets meravellós, menja't el món, pues probablement anirà amb aquest missatge a la seva, és que no, som meravellós i m'ho puc menjar el món. I va amb una altra seguretat, que si li dius alerta amb això, alerta amb l'altre i alerta, saps? I li estàs transmetent post. Per tant, jo sempre animo a les famílies que encara que s'equivoquin, estiguin per si els seus fills els necessiten, i en moments de canvi, d'adaptació o de vulnerabilitat, doncs encara més, i, però que els deixin volar també, perquè si has d'anar tu amb el teu fill de sa mà perquè faci a mig el primer dia, ja li estàs solucionant. Per tant, no serà sociable. És que no li estàs donant l'oportunitat d'aprendre, no?, com fer un amic.
0: I és que el teu fill no ha de ser perfecte.
2: Exacte.
0: Això també és molt important.
2: Això també és vera.
0: El teu fill no ha de ser perfecte.
1: Però
0: potser
1: no és molt una persona molt social.
0: Bé, és que cada persona és com és. Però és que
2: el teu
0: fill no ha de ser el millor de la classe, s'ha d'equivocar ell, perquè per molt que tu li diguis el que estàs fent és creant-li estrès. Per tant, no ha de ser perfecte, ha de tenir les seves mancances, s'ha d'equivocar i tu també l'has de ser allà acompanyant. És que no has de fer res més.
2: Això és un punt clau, això que has dit, Maria José. Clar, crec també que... per empoderar a la gent, i que venim d'una cultura de por a equivocar-nos, i quan tu no tens por a equivocar-te, pues, el que fas és aprendre. I vas amb menys por, perquè dius, bueno, jo m'atreveix, que si m'equivoc, pues ja ho saps.
0: No passa res.
2: No passa res.
0: Exacte. Si aquest missatge
2: és que transmetem a les següents generacions, pues van amb més valentia, no?, per aprendre i més segurs.
1: D'ESO a batxiller ja són persones pràcticament adultes, però també és un gran canvi. Estan rossant. Fiquen un parell d'anys.
0: A més,
2: oficialment, sí.
1: Si has tingut dos fills que ja han fet aquest canvi a batxiller, què recomanaries?
0: Jo trob... això, quan t'he dit, aquest punt que he dit de no tenim fills perfectes, tu com a persona adulta, sé com vulguis. Exigir el que vulguis, Quan aquella personeta, deixa-la. Evidentment, això no vol dir que facis ulls clucs i orelles sordes i no li has de dir, escolta, ara tu has de fer aquesta passa, millor que vagis per aquí que per aquí. Perquè jo, perquè nosaltres en un final, quan donem un consell és a partir de les nostres experiències, jo quan tenia la teva edat m'ha passat això, això. No vol dir que tu te passi, però que sàpis que existes. Això se'ls ha de dir. Ara, evidentment, els han de agafar el camí que trobin. Si no crees o no fomentes aquest clima de confiança i alerta, perquè també aquí mos equivoquem, i a vegades els pares no han de ser col·leguilles, són pares, i a un moment donat quan veus que qualque cosa no està sortint bé, els has de dir, escolta, fa tant de temps te vaig aconsellar, però ara ja t'he dit que per aquí no hi vagis, però ja són jo que t'ho dic, és a dir, també has de posar límits, no perquè tinguin de 8 anys, no han de tenir límits, perquè a més, pens, i això ho pens jo, s'hauria de fer un estudi, ara veure que un nens amb més temprana edat estan tenint experiències de molt de tipus, de molt de tipus, en les relacions amb el sexe contrari o amb el mateix sexe, etc. Perquè sí, perquè hi ha aquesta possibilitat, no? Ja no se jutja tot o no se mira tant en lupa. Però també ara veure que com que a darrere hi ha famílies cada vegada com a més protectores, o no protectores, sinó que per aquí com que els volen tenir perfectes, perquè aquesta és la diferència entre voler un nen perfecte o un nen protegit, com que volen que sigui perfecte no volen que s'equivoqui. I al final del que estem fent són nens que maduraran molt més tard. Per tant, te pot trobar en nens que tenen 19 anys i són adolescents totals i absoluts, que per aquí en tenen 14 o 15. Per tant, són més adults, són quasi adults, segons el DNI sí, i segons el seu cervell, ja t'he dit jo que no. Ja t'he dit jo que no. Jo ho he vist, i després, mira que jo normalment som una persona que m'agrada que tot sigui per igual, però després hi ha unes diferències socials i psíquiques molt diferents d'un home o una dona, les coses són
2: maduratives,
0: així. Clar. Des de petits, perquè potser la dona per norma general és molt més sociable, molt més xerradora, molt més, sí, segurament, clar que sí que pot ser, i es verà. Per aquest fet maduren molt més pres les dones que els homes, tots en general, xerram en termes generals sempre, després hi ha casos.
1: Clar, específicament cada persona és un món.
0: És així.
1: I
0: sou primer o segon, també. Sí. També sempre ho dic. També marca diferències, que tot ho comptes.
2: Això està estudiat psicològicament.
0: Per tant, és que és així.
2: Hi ha molt d'estudis.
0: No és el mateix que tu tinguis una persona, una germana o un germà per davant. Perquè jo hi ha gent que em diu, no, jo tinc un fill i va madurar superprès. Molt bé. Primer, segon o tercer fill? No, és el primer. Ah, amigo. Una altra diferència. Vos, com hi ha molt de factors a tenir en compte.
1: Maduren més prest tu segons fills que el primer, dius. No, al revés.
0: Maduren més prest tu primers.
2: Més primers.
0: O segons, el que fan en final, igual que fan en els seus papàs, però sobretot el seu germà és un referent més proper i, a més, l'idealitzen normalment, malament se ho diguin malament, ha de ser molt difícil que s'ho diguin molt malament. És el seu rol, és aquí, és el seu exemple. Clar. Això és així.
1: Però bé, ara per anar acabant, si aconsegui totes aquestes coses que no s'han fet bé en quant a l'educació, han duit que l'informe PISA d'enguany a Espanya s'hagin enregistrat els pitjors resultats de la història, lectura, matemàtiques, ciències i no sé si me deixo alguna més, situant-se per davall de la mitja de la OCDE i de la Unió Europea. I bé, com a pedagogues, vull saber la vostra opinió perquè és greu, això, no? Almenys és el que diuen les notícies.
0: Jo crec que no hi ha una causa, tota sola. Ja em fa gràcia la gent quan diu és culpa de la LOMLOE o de la LOMCE. Primer, a Espanya tenim un problema i és que no hi ha un pacte de govern a l'hora de fer una llei educativa. La llei educativa s'ha de deixar d'ideologies i de tonteries d'aquest tipus. És a dir, quin és l'objectiu? Que aquella persona sigui capaç de llegir, sigui capaç de comprendre, sigui capaç d'entendre, sigui un adult competent, que té més el que està dient, el contingut, no és important. I fins que això no existeix, que tenim lleis que ara la posam, ara arriba un altre govern, la lleva, ara la lleva. Les lleis, o sigui, quan tu comences un nen, jo me'n recordo, clar, jo és que ara ja fa 4 anys que no faig de mestre, no ho veurà, Vale. El darrer curs que vaig tenir va ser un curs de primer, dins de 6 anys. Val? I va haver aquell canvi de llei que se feia per competències i aprenentatge significatiu. Això era... I hi ha una altra paraula també que em deix. Aprenentatge...
2: Disseny no, universal d'aprenentatge.
0: No. Bé, ara no me'n record. Bé, era com a girar la truita de donar un índex aquell aprenentatge a través de l'experimentació.
2: Situacions d'aprenentatge.
0: Situacions d'aprenentatge. Era crear situacions...
1: Sí,
0: no, bueno, era crear situacions d'aprenentatge. Ja, l'unitat didàctica no sortia d'un tema, sinó que tu creaves situacions d'aprenentatge a partir dels interessos de cada alumne. Això s'ho veurà. Ara, quan arribin a l'institut, no s'ho veu d'esquet un any o dos.
1: Clar, no és immediat, això.
2: Una situació molt curt, molt breu, una situació d'aprenentatge és que tu comences a lo millor amb una pregunta i arrel d'aquella pregunta els infants o el teu alumnat pues, ha d'investigar, fer una sèrie d'activitats entorn a aquella pregunta, que és la situació d'aprenentatge que tu has creat. Tu com a mestre tu no programes aprendrà això, això, això, els continguts, sinó que tu arrel d'una situació d'aprenentatge aquí se va fent tot un projecte d'aprenentatge.
0: I no dones un contingut en un nen. Li ensenyes en un nen a cercar.
1: Contingut.
0: És igual si un nen no sap quin planeta es forma en l'univers. Lo important és que si un nen a qualque moment, qualque persona li diu, escolta, tu saps quins són els planetes? Que aquella persona sigui capaç de cercar la informació i dir, sí, que ho sé, aquest, aquest, aquest, aquest. I a vegades, i penso que això mos passa i no sortirem d'aquest bucle, mos pensam que una persona és més intel·ligent quan més províncies coneix. No. No. O sigui, quan més províncies coneix, anant a viatjar, sí, però anar... O sigui, sabré la província, perquè sí, però no sé, no la sé situar en un mapa, o no sé quin és el seu monument més important. Jo crec que el més important és això, no sabré quantes províncies té Espanya. I fa que no entenguem això, però clar, què passa? Que hi ha diferents generacions dins un sistema educatiu.
1: I vegades
0: que fan, i a vegades que fan les lleis és gent que ve d'un llistat de los reyes visigodos, que jo a la meva època ja no la vaig aprendre. I se pensen que... És que jo era més llest quan me sabia un llistat dels reis visigodos. En sèrio? Eres més llest? O és més llest aquella persona que és més resolutiva i no necessita saber quins són els reis visigodos per saber el que ha de fer per un món? Vull dir, és que és aquesta la diferència. Però és que tampoc no mos dona temps a provar-ho. És que quan tu vols veure el resultat ja ha passat. Això seria un cas.
1: A canviar la legislatura, a lo millor, i...
0: Primer que no, exacte, quan se canvia una legislatura més, també s'ha de formar el professorat. Tu no pots pretendre que un professor que està a punt de jubilar-se hagi d'ensenyar un nen a ser la recerca a dins l'aprenentatge a través de les noves tecnologies. És que no ho aconseguiràs. Per tant, a lo millor també el treball cooperatiu no ha de ser només amb alumnes, també ha de ser en professors. I després, tornem a lo mateix, que és un problema primordial. La gent ha de ser molt oberta per fer aquest aprenentatge, perquè hi ha professors que t'hi aventuaren, que tens 20 anys, me'n vendràs a dir el que jo he de fer després de que he dut 30 anys fent classe. Això també passa.
1: Bé, no sé si Lola...
0: I més coses, o sigui, ara li donava pas a Lola, sí, perquè segur que hi ha moltes més altres factors.
2: Aquests resultats, com ha dit Maria José, no se pot atribuir tot a una sola causa. Està clar que el canvi de lleis educatives en els darrers 20 anys a Espanya no ha beneficiat en res en el sistema educatiu i el seu nivell. Això ho tenim tots clar, perquè sigui d'un color o d'un altre la llei, és que no hi ha hagut temps, com ella diu, de que se solesqui, de que tant és professorat, com se faci un pla i que se puguin veure els resultats. Per tant, és impossible i, a més, a tota la comunitat educativa la tornen loca, perquè quan han après una manera te la canvien i així no s'agafa solides en res. És impossible. Per tant, això per un costat. Per altre costat, les noves tecnologies està clar que han incidit, i sobretot en la lectura, que era la puntuació més greu. Els informes PISA, des de ja fa estona, van cap a baix a Espanya i en general a tot el món, però a Espanya en particular. El que passa és que enguany ha estat super, super enfonsat, i els temes de lectura des de l'Ajuntament, jo és que estic molt obsessionada, tenc fills i estic molt obsessionada en fomentar la lectura. La lectura desenvolupa llenguatge i desenvolupa la intel·ligència. I jo vull dir que ho ha mentat també la regidora en el principi, culturalment o socialment ara mateix se delega tota la responsabilitat educativa en l'escola. I a l'escola van 5 hores. Si tu vols fomentar la lectura, també l'has de fomentar des de casa.
0: Això
2: I jo vull instar la responsabilitat que tenen les famílies també. Vull dir, és que educar, i ho hem dit abans, amb el tema de la conciliació i com s'emplearien les polítiques no, de feina, tenir un fill no és només donar-li una casa i donar-li menjar i seguretat física. Tenir un fill és una feina, probablement la més important, que una persona faci la seva vida i té aquesta responsabilitat. Si s'implicassin, està clar que han d'anar tots a una, però les famílies s'han d'implicar.
0: Un nen no pot llegir si només li diu l'escola que llegeix, que un nen ha de veure llegir que seva. Igual que veu a son pare empleant un mòbil i per això emplea un mòbil, també s'ha de dir.
1: En final, no? Són els pares que tenen aquesta responsabilitat perquè un nen no...
0: Totalment.
1: No operant educat.
2: I en front de tecnologia...
0: No se tracta de llevar-ho, eh? Jo no dic que s'hagi de llevar la nova tecnologia, té coses bones, hi ha coses que també els treballa. Però escolta, ni todo burro ni todo barro.
1: I de bé, me sap greu perquè és una conversa molt interessant, segur que els oients que tenen fills, són predins, pares, mares, tenen amics, el que sigui, és una conversa molt útil. Però bé, nosaltres hem d'anar acabant, hem de donar pas a Joana i a Maria Pollença. I bé, moltes gràcies, Maria José i Lola, per aquesta conversa i veurem com se desenvolupa aquest curs acadèmic. Moltes
2: Molt
1: gràcies
2: bé.
1: A totes
2: gràcies.
1: Dues.
2: Gràcies a vosaltres.
4: Sempre i allà on sigui, amb tu, a radiopollença.net i al 107.9 de la FM. Això és el resum de la setmana del divendres capvespre.
5: I d'arribar a les 10 i 10 minuts, tenint la primera entrevista d'aquest dimarts. Ja vos hem anunciat que avui tornaríem a parlar amb l'Àngela Font Ochogavia i en Sergi Ochogavia Vila, o dos joves pollencins que han representat les Illes Balears Spain Skills 2026 i que ara fan una passa més a la seva trajectòria. Recordeu, després d'aconseguir la medalla d'or estatal, n'Àngela la modalitat de cuina i en Sergi en jardineria i paisatgística, formen part de la selecció espanyola que participarà en World Skills Shanghai 2026. Això és la competició internacional que reunirà un millors estudiants i joves professionals de formació professional d'arreu del món. I bé, abans de partir cap a Xangai, que ha passat demà ja se'n van de Pollença, els tenim avui aquí a la ràdio perquè volen conèixer com afronten aquesta nova experiència i sobretot com s'han estat preparant aquest estiu i en quins objectius viatgen cap a la Xina. Molt bon dia, Àngela,
6: bon dia.
5: Sergi,
6: bon dia.
5: Com estàu?
6: Bé.
5: Bé. Ara micro tancat, vos deia, heu fet feina aquest estiu? En Sergi m'ha dit, veus? Conta-m'ho, heu anat a fer feina, Sergi?
6: He fet feina amb en Joan Llompart, a muntanya, i res.
5: A la finca de muntanya.
6: A la finca de muntanya, puesto preciós, i la veritat, que molt bé, m'ho he passat molt bé, he après molt, I
5: quina era la teva feina? Un
6: poc de tot. Era fer un de tot. Podíem un dia fer feina als animals, o treball forestal, un poc, de pagès i de jardiner. Un poc de tot.
5: De lo que t'agrada.
6: De lo que m'encanta.
5: De lo que t'encanta, no t'agrada, t'encanta.
6: De lo que m'encanta.
5: Àngela, tu vas fer les pràctiques, però després no has pogut fer molta feina aquest estiu. Bé, feina diria un remunerada, perquè sí que no has fet de feina. Quin truís has duit, també?
7: Sí, bé, jo aquest estiu no he pogut fer feina perquè ho han dedicat tot a centrar-nos a los entrenaments per preparar-me per partir, ja que veré que les meves proves són de 8 hores i clar, ja completa una jornada laboral, per tant enguany ho he centrat més en los entrenaments i n'he pogut fer feina, però bé, que he après i he fet més feina que si he fet feina.
5: Clar, perquè han estat moltes hores. I on te n'anaves a preparar? Havies d'anar a un junín per serra.
7: Sí, exacte. Cada dia hem estat pujant a Palma i fèiem els entrenaments allà a un junín per.
5: I a part de tot això, que ara mos explicareu aquests entrenaments i aquesta preparació, n'Àngela Font, ja sabeu que ha estat la dama 2026, que això també eren assajos i una part també que li has hagut de dedicar molt de temps.
7: Sí, la veritat és que ha estat un estiu molt intens, el qual estic super agraïda, però ha estat això, intens i un poquet dur a l'hora de també haver de passar la pàgina d'una cosa que vaig ser feliç sent de dama i després haver de deixar això com a de banda, no poder acabar de

0: Són un rival durs, duen molt de temps entrenant i ens va molt. Però bueno, no ho fem en fora, eh? Per lo que hem entrenat, molt bé.
1: Hi ha possibilitats.
0: Tot és possible.
1: I com s'entrena la que és la teva categoria de jardineria de passegisme? Com entrenes? Perquè clar, què te pots trobar allà?
0: Fent simulacres de lo que ja hem viscut altres anys, pràcticament. Hem mirat plànol d'altres anys, aproximadament tot el mateix. Un mateix ordre pot canviar l'estètica, les plantes, tot, però tot té un mateix ordre, no canvia cap barbaritat.
1: Perquè un jardí xinès és molt diferent, no?
0: Sí, estèticament tot és molt diferent, però a passos pràcticament és el mateix que vam fer a Espanya aquí i a Balears. Més complicat, més gros, té més temps, però també és molt, molt més complicat, però bueno, jo crec que anirà bé.
1: Clar que sí, és que aquest positivisme que tens, Sergi, també el tens, Àngela. També sí, tens aquest positivisme.
2: Sí, jo ho intento, perquè sí que...
1: Tu ho contagies, Sergi.
2: Sí, la veritat és que tinc molta sort d'anar amb en Sergi Antià, perquè la veritat és que som molt positius. I jo crec que tinc un caràcter, el millor, de passar un poc més de pena, de tenir un poc més de nervis. La veritat és que és una passada poder anar amb ells i dir, bueno, pues... No me disfrutaré també, no? Que no final és això.
1: Clar, és que ja heu vengut aquí, vareu venir quan havíeu de fer la Balears Skin, després les Pain Skills, i mos ho contàveu, no? Que nervis, però ara ja estava entrenadíssim, ja heu passat dues proves molt importants, ara la que ve ja és increïble, però ja heu passat dues proves que està com un superassaig de lo que ara ve, no?
2: Sí, jo la veritat és el que deia, també anava un poc més nerviosa perquè no sabia què era a Madrid. Ara sí que és veritat que ja has competit, ja saps una mica més el que te pots trobar, però clar, el que deia, bueno, multiplicat per un parell, perquè la veritat és que s'espera que sigui de veure a Xina.
1: Només de viure aquesta experiència, eh?
2: Sí.
0: Ja n'hi ha.
1: Ja n'hi ha. En Sergi ha dit que se'n va anar a Hongria i allà va conèixer els seus competidors.
0: Sí.
1: Que sereu quatre, Sergi?
0: No, però a Europa nosaltres anem al revés i ells ja han anat a competir a Europa, tots els altres països, i Espanya no. I nosaltres ja coneixerem el que seran d'Europa per 2027. Ja els tenen seleccionat i tot.
1: Perquè després vosaltres heu d'anar en el 2027, ara parlant de la Xina i de Xangai, però després en el 2027 haureu d'anar a Europa a una altra competició.
0: Sí.
2: Exacte.
1: Perquè ara mateix, en un World Skills, a Xangai, quants de competidors sou?
2: Jo,
1: la cuina...
2: A la meva skill som 46, i és les skills que més participants té.
1: La més nombrosa.
2: Sí, exacte.
1: I la d'en Sergi?
0: Nosaltres som d'haver 25 parelles, perquè la meva és en parelles, sí. I som d'haver 25.
1: Sí, perquè és en Tia, en Sebastià.
0: Sí, una màquina. La meva mare de
1: el podríem haver dut, tot i que no es pot llençir,
0: sí, sí. Però també té molta feina, pobre el lot.
1: Sí.
0: Sí.
1: També ha fet feina aquest estiu.
0: Sí. I ben molta.
1: I ben molta. Bé, Àngela, conta-mos tu com t'has preparat. En Sergi ha dit que va anar a Hongria, tu has fet també l'endemà de sabors de l'abadia te n'anaves, després de la patrona ja, vull dir, has tingut coses aquí que just després de fer-lo d'aquí també has d'anar. Conta-mos com has anat, com t'has preparat.
2: Bé, doncs jo he tingut l'oportunitat de poder partir una setmana a la Xina, a Xangai, perquè és vera que les meves proves en tema de gastronomia sí que van molt enfocades a una gastronomia asiàtica, i clar, a l'hora de jugar amb aquestes cartes anava amb un pot de desavantatge. I vam tenir l'oportunitat de poder viatjar a la Xina, i la veritat és que estic super agraïda perquè vaig poder tocar amb les mans productes que no havia vist mai, també poder degustar productes que no havia tastat mai, i això també m'ha estat una mica més fàcil per quan hem arribat aquí, posem-nos a entrenar plats de gastronomia xinesa, doncs dir, val, aquest gust ja me sona, aquest producte el conec, i la veritat és que va ser una super oportunitat per això, per ampliar coneixement. I després també vaig fer una estada igual, un poquet en la mateixa dinàmica,

0: Amic en Sergi a Finlàndia, a Helsinki, que també vaig fer una simulació de lo que seria la competició allà a Xina amb diferents països europeus. I
1: Com va
0: també
1: anar? Com va anar
0: molt
1: aquesta...
0: bé.
1: Sí?
0: És veritat que va ser una setmana molt intensa perquè realment jo havia entrenat ho dies de competició per separat aquí, però allà va ser una setmana simulació real, un dia darrere l'altre d'entrenament i 8 hores. La veritat és que
1: I vos puntuaven i tot, era com si fos una prova.
0: sí, és veritat que m'ho van dir que no seria rellevant, però sí que teníem unes mos anàvem avaluant, més que res per saber allà on anàvem més fluixos i poder millorar.
1: Com te va anar?
0: Crítiques constructives. Pues de 6 que érem vaig quedar en tercer lloc.
1: Molt
0: Per tant,
1: bé,
0: sí,
1: molt
0: estic molt
1: contenta.
0: contenta. Sí. I res, també va ser una experiència molt enriquidora perquè coneixes, en el final, en els teus rivals, que en el final no ho són, perquè són joves que estan en la mateixa situació que tu i dius, jolín, això que jo també estic visquent, ells estan en la mateixa situació i t'animes i xerres amb
1: Hi
0: ells.
1: ha
0: I,
1: companyerisme.
0: sí, molt. Jo m'ha sorprès perquè dic, és que sí, tothom t'apoya i t'anima i hem estat seguint en contacte, com ho dus. La veritat és que és superbé.
1: I clar, comentaves això, no? Àngela, la gastronomia asiàtica no té res a veure amb la nostra.
0: No.
1: Tu dius que has après ingredients, has tastat ingredients i a partir
0: Sí.
1: d'aquí com funciona? No, en el cas de... Després en Sergi mos explicarà la jardineria, però en el cas de la cuina, vosaltres ja aquí heu pogut fer o plats que fareu allà o allà... Com són un poc els requisits? Vos diran una sèrie d'ingredients i vos haureu de tirar a la piscina amb vessellar? Me'n conta-mos un poc el procés de com serà la prova.
0: La veritat és que aquest Mundial, a diferència de lo que deia en Sergi, que se regeixen per lo que ha passat en els anteriors, el meu enguany han canviat tota la dinàmica de joc, perquè se fa a Xina, saben que tenen una gastronomia molt coneguda i han volgut com a canviar el sistema de competició. A més, ells van molt per davant de nosaltres en tema tecnologia, intel·ligència artificial i tenc una prova que és tota enfocada a l'intel·ligència
1: Què me
0: artificial.
1: dius?
0: Sí, que jo això vaig quedar un poc flipant perquè dius, ostres, com des de la gastronomia hem pogut arribar aquí? La veritat és que tinc una prova d'intel·ligència artificial que és
1: I què
0: bastant
1: hauràs de fer?
0: impactant. Pues, la veritat és que és moltes coses amb realitat virtual. Tinc una prova de gustativa amb els ulls tancats, tinc una prova olfativa, tinc una prova de visió augmentada, de reconèixer productes asiàtics, i després en tinc una que te fiquen dins, bé, te posen unes ulleres i te fiques dins una cuina i has d'anar a dir totes les coses que estan malament a nivell higiènic de sanitat i això dins una
1: Quina
0: cuina.
1: experiència,
0: Sí,
1: Àngela.
0: la veritat és
1: Quina
0: que
1: passada, perquè clar, aquest, el que dius tu, van tecnològicament per davant, molt per
0: sí,
1: davant
0: molt.
1: de... Quina passada.
0: Sí, i jo és això, som 4 dies de competició i són 18 hores en total. Són 18 hores de competició dividides en aquests 4 dies. I un dia tinc una prova de 5 hores, que és aquesta de gastronomia xinesa, que és la dinàmica és a partir de 10 ingredients xinesos. Tu n'has de triar 5 i has de muntar un menú compost per un entrant de mossegada, un principal, un segon i un postre, són 4 plats. I a cada plat s'hi han de percebre un d'aquests 5 ingredients que tu has triat.
1: En aquest
0: Després...
1: cas sí que tu has pogut preparar. Vull dir, aquí heu pogut fer
0: Sí,
1: feina.
0: jo...
1: A
0: Bueno,
1: més, o manco... Bé, clar, no
0: exacte.
1: sabeu els ingredients, però els podeu
0: Jo...
1: intuir.
0: Sí, exacte. Bueno, sí. Una mica fent recerca, sí, perquè jo el veritat que tinc com a... Jo sé plats que hauré de fer, aquests 4 plats jo els tinc i els he entrenat molt, i depèn de l'ingredient que jo m'afegesquin, l'hauré d'incorporar. Hem anat a fer això. Per exemple, en cercar que, per exemple, la primera mossegada sigui una llosa, que al final he après a fer la massa de la llosa I això, i per exemple, si en aquell moment me trob que allà tinc tofu, que és un ingredient típic d'allà, pues faré una llosa de tofu. És anar també, també volen anar a cercar aquesta capacitat que té un competidor a l'hora d'innovar i davant d'una cosa desconeguda.
1: Clar. Això serà una prova amb sí. aquests ingredients. Quines són les altres, Amem?
0: Després tenim una prova que és la més llarga, que són 7 hores de competició, que és tot un menú d'alta cuina, però enfocat a la cuina clàssica francesa, que és d'on comença tota la cuina, no? Aquesta cuina de Paul Bocuse i de tots aquests grans. I he de fer un menú més refinat, se diu fine dining, i aquest sí que té més passes, més plats i més elaboracions. Però aquí sí que és vera que tinc unes bases, com anava l'Espain, no? Sé que he de fer un principal vegetarià, no sé els ingredients, però sé que n'he de fer un. Sé que he de fer un consomé amb una pasta fresca farcida, sé que he de fer un plat principal seguint una recepta de Nescoffier, que és un plat de carn i marisc. Després tinc un postre allà on he de fer gelat a mà, i la veritat és que això també ha estat un gran repte. I segur que m'ho olvid qualque cosa, perquè són molt de plats, però sí, aquest sí que tenim un poc més les pautes, perquè com vam fer també l'Espain, en un moment també em diran que he d'integrar aquest ingredient.
1: Però bé, tindràs capacitat d'improvisar, d'integrar i del que sigui.
0: Sí. I després, jo només, en aquest cas, cuino 2 dies, perquè el tercer ja és una prova d'habilitats, que he de netejar un peix amb el màxim temps possible, he de fer un despiece a un pollastre amb aquests 13 trossos també de la cuina clàssica francesa, he d'aplicar diferents talls a diferents verdures, fent decoracions, tornejats i tot això, i aquí van en aquestes tasques en quin menys temps ho has de fer. I després també aquí de dins tinc la cuina molecular, que és fer arferes, falsos caviars i tot això. I això seria el meu tercer dia de competició, que és una prova d'habilitats, i el darrer dia tinc aquesta prova enfocada a la intel·ligència artificial.
1: Mare meva, que interessant. Sergi, tu has tastat-les, perquè en Àngela aquest estiu deu haver cuinat molt. Has tastat qualque cosa de tot el que deu haver fet?
2: Jo tenc per mi que no.
1: Ai, Sergi.
0: No.
1: Àngel, qui ha tastat? No. Perquè n'ha fet molt de plans aquest estiu, eh?
0: Sí, la veritat és que tots els plans que fèiem allà, ara que també han començat els professors de l'escola, els hi donàvem a tastar, i tota la feina que he hagut de fer aquí a nostra ho cap de setmanes, perquè jo anava a entrenar de dilluns a divendres, i ho cap de setmanes seguia entrenant aquí a nostra. I
1: han menjat bé, que tema que
0: s'estiu, sí, sí. Bueno, a un papa i a mamà, que els hi encantava el xino,
1: sí.
0: Vamos, han disfrutat. I és vera que aquest de setmana sí que per la família, però sí, tant els amics com en el cociers, que els hi d'aquí un sopar a tots, que els hi vaig dir, ara a l'octubre em va arribar.
1: Em va acabar tot això,
0: és vera que he de fer molt de sopars. Per tota la meva gent, que no final. Sí.
1: Mare meva, els professors de Juniper Serra han tingut un bon inici de curs, amb això.
0: Sí.
1: Que bé, Àngela, clar, l'aprenentatge, perquè tu cuina xinesa no havies fet mai.
0: No.
1: Que deus haver après, només de preparar-te. Ara pots obrir un restaurant de lo que vulguis. Ja no, la teva idea era gastronomia mallorquina, però ja estàs preparada per qualsevol cosa.
0: Sí. Me mantenc en la meva idea. Sí,
1: està molt bé, està molt bé. La gastronomia nostra...
0: En lo nostre, perquè no té... Encara que...
1: No té competència.
0: No té competència.
1: Que bé, men, Sergi, tu conta-mos un poc com seran les teves proves, quins requisits i com te prepares. Tu i en Tià.
2: Les meves proves, o les nostres proves, no han canviat tant com ella, perquè ella ja m'ha embullat tantes coses, que com s'ha aclarit. La nostra és un poc més tot igual. Seguim amb la mateixa filosofia, ja no canvia res, és un dia més, és més gros, on han dit que és més gros, i material més complicat, supòs, i eines un poc diferents de lo que tenim per aquí, però és tot el mateix. Tenim uns requisits, cada dia han d'acabar aquestes coses.
1: Quants dies puntuar, són en total? Vols?
2: També 4.
1: 4 igual.
2: 4. I nosaltres, per exemple, el primer dia, molt gran dia, heu d'acabar aquesta font i una pèrgola, no ho sé. I si tu l'acabes, és un punt extra que tens. Si no l'acabes, no passa res, però, evidentment, no només miren la perfecció, també te poden unes pautes que cada dia has d'acabar una cosa diferent. No basta que el darrer dia estigui tot fet. Cada dia has de seguir
1: una meta.
2: Sí, una meta. Mm. Però, bueno, ja ho teníem aquí, també a Espanya, malament és tot el mateix. Molta ordre i també, sobretot, us he pis o les eines que utilitzem nosaltres per no fer molt mal. Això, molt, molt important. Ens poden llevar molt de punts d'aquí.
1: La seguretat i això, no?
2: En nosaltres és molt, molt important. Però per tot l'altre no canvia molt. I...
1: Clar, vosaltres vos hi trobareu més amb arribar, podríem dir. Si
2: sí.
1: Quan anys l'ha hagut de preparar molt, elaborar i
2: claro.
1: Tal, en el vostre cas, no heu preparat de jardins aquest estiu?
2: Sí, hem fet qualque cosa. Quan vam anar a Hongria, en vam fer un... Que va quedar bastant bé, vam estar contents. I hem anat practicant cosetes que sabíem que sabem que entrarà. Però en altres coses, com?
1: Clar,
2: seran allà.
1: N'Àngela és... competeix de manera individual, diríem, tot i que s'ha preparat molt en grup perquè ha tingut mestres i tot el seu assessorament. En el teu cas, Sergi, sou dos, és a dir, heu de fer feina amb equip. Vos heu repartit un poc les tasques. Com funcionau tu i en Tià?
2: Sí, hem mirat també que és lo... a tots dos mal o menys sabem fer la mateixa feina. Ho sabem fer tot, però a un se li dona millor una cosa que a l'altre. Ell tema fusta ho toca millor i jo tema pedra, parets i això ho toca millor, i hem quedat que faríem això. Si hi ha que hi haurà pedra i fusta seguríssim, en un moment de separar molt jo me posaré la pedra i ell seguirà la fusta, que és el més important i l'estructura principal. Després les plantes l'últim dia és el que tarden menys i m'ho poden posar tots dos, decoracions i tot això també tots dos. Ara el més gros, que són les pedres i la fusta, m'ho hem organitzat així. Ei, li va millor la fusta i jo la pedra. I...
1: Està bé, així ja...
2: està bé així.
1: Fer feina amb equip.
2: Sí, sí.
1: I comentàveu que hi ha molt bon ambient entre competidors dels altres països, que ja n'heu conegut molts. I com vos comuniqueu, amb anglès? Sí? Què tal? Com ho dois?
0: Jo la veritat és que he tingut sort, perquè sí que veré que l'anglès... el tenc un poc per mà i me defens, i per això no ha estat un problema. El veure que he hagut de fer un poc de feina a nivell de termes culinaris, perquè sí que el veure que en nom de productes i en tot això de la identificació, la meva via de comunicació és amb ingles, i el veure que tècniques, productes, utillatge de cuina, això sí que he hagut d'estudiar un poquet, però bé, tot això també que m'enduc, no?, en el final.
1: Quin aprenentatge de tot, eh? Sí. De tot. I tu, Sergi, què tal l'anglès?
2: No tan bé, no tan bé. I el meu companyero se defensa un poquet, però bueno, entre tots dos fem qualque cosa, i teníem un traductor bo quan vam anar a Hongria.
1: Ah, sí?
2: Vam anar amb un professor i mos va ensenyar moltes coses i mos va anar molt bé. Però bueno, nosaltres, el ver ocupant-nos, tu els pots entendre fora de saber molt d'inglès.
1: Clar, no és com n'Àngela.
2: No canvia tant. A través de les medides, imatges, és molt visual, un plànol, i no canvia tant.
1: I de xines? Heu après qualque cosa? Ho dic, ja que anem allà, el mango...
2: Els euros. Jo ja sé d'escanviar un euro quan som allà.
1: Ah, tu, la part econòmica.
2: Sí,
1: no
2: sé
1: de pensar, tallem, què me costa això, i anem l'equivalència. Però de l'idioma...
2: De l'idioma poca cosa. Sabeu que també és ben complicat, això.
0: Jo, la veritat és que sí que és una cosa que em feia molta curiositat.
1: Sí.
0: I res, això de que per un mòbil fas 4 jocs i això, però bé, hola, gràcies, i poca cosa més. Arròs, qualque nom de qualque producte sí que també me l'he quedat, però el que diuen Sergi és molt complicat.
1: Sí. Divendres vos va rebre la presidenta, Margalida Proens, i també el conseller d'Educació, Toni Vera. Vos varen rebre, vosaltres dos i en Antià, en el consolat de la mà, a més, vos varen destacar la vostra actuació que aneu a fer a Xangai, i també un poquet varen parlar de la importància de la formació professional. Bé, com va anar aquesta rebuda en el consolat de la mà divendres?
2: Va anar bé, va anar bastant bé. Va anar bé, molt va agradar.
0: Sí, va ser, jo vaig trobar que va ser una xerrada molt propera, i la veritat és que Molt bé.
2: Sí.
1: Clar, podem aprofitar parlant de... Bé, tu saps si està encara enguany, quan tornis de Xangai, tens classes?
2: Sí, no se m'ha oblidat.
1: Estàs en un darrer curs enguany.
2: Ja estic en un darrer.
1: En un
2: sí.
1: darrer.
2: No? Si tot va bé, sí.
1: Si tot va bé, acabes bé. Sí. Supos que no te posaran faltes d'assistència.
2: A mi que no.
1: I tu, Àngela, ja vas acabar el curs passat.
0: Sí, i just ahir vaig començar amb un màster de formació pedagògica. Per...
1: En compte-mos, que no és ara el teu camí.
0: Sí, bé, doncs pues, jo veré que ser docent a dins un món dels FPs era una cosa que tenia com a visió de futur, i és veritat que ara un pic dins tot aquest món de concursos, la veritat és que més ganes encara me fa poder qualque dia, qui sap, ser també equip docent que acompanyi pues, a futurs alumnes que vulguin entrar dins un món també aquest de competició i skills, perquè és veritat que jo crec que d'això només ha fet començar, com xerràvem amb el Consell d'Educació, i la veritat és que me fa moltes ganes, i és una manera de... Jo sempre ho dic i tinc molt clar que la cuina i és la meva vocació i és el que disfrut, i no ho vull avorrir. No vull avorrir, vull transmetre, vull ensenyar els meus coneixements, i crec que és una molt bona manera per això, no?
1: Que guapo, i bona sí. cursa, el màster?
0: El faig a la UIP, aquí, a la universitat, i el que passa és que m'ha anat també molt bé perquè és online, i com que també estic... perquè ara m'ho anem a Xina, però és el que tu has dit, tenim tot un any per davant també que mos queda en europeu, i jo veré que també ja comença a fer feina just amb arribar, no, però m'hi hauré de posar. I
1: on se pot saber on farà feina en Àngela?
0: Tenim pràctiques o...
1: Sí, perquè tu vale, fer feina en un món laboral, te referies, o fer feina per preparar-te
0: per
1: Europa?
0: Per preparar-me.
1: Sí,
0: per preparar-me. Vale. A veure, que encara no sé on, però també faré moltes estades a fora, i pues, també estic molt contenta.
1: Que bé. O sigui, la teva il·lusió és ser docent.
0: Sí.
1: No? El restaurant arribarà més tard. No t'has de demanar quan t'obrirà Àngela Font el seu restaurant. És que, saps, i
0: també,
1: volen,
0: també és una idea...
1: Volen tastar.
0: No, la veritat és que jo sempre dic, ojalà qualque dia arribi un moment de dir, ostres, puc obrir el meu, perquè això també és una cosa que me faria moltes ganes, i que la gent també diu, ostres, no sé, però clar, és una cosa que du molta feina, i ho has de, si ho muntes, ho has de muntar bé. Per tant, jo espero que arribi, espero que arribi.
1: Jove, ara, com a docent, té moltes coses per ensenyar, sí. I aquesta passió que tens.
0: Sí, i això no vull que se perdi, al final. Mm-hmm. Vull poder...
1: Què vos va dir, ara que t'ho has dit al conseller Vera, què vos va dir, per exemple, en Toni Vera, i què vos va dir la presidenta, mem, en aquesta xerrada, Sergi, que recordes?
2: Varen dir moltes coses. Jo ja estic un poc embullat de tantes coses que diuen, però... Me'l van donar ànims, primer de tot, que passi el que passi, ja estan contents, i nosaltres hem d'estar molt contents, ja on hem arribat, i res, que tenim tot el seu apoi. Mm-hmm. Que jo recordi.
0: Sí,
1: Àngela,
0: sí, sí. La veritat és que... bé, això, i el que deia un poc també, que de cara a tot això, us FPs estan coïnt molta força, i que és una cosa que estic supercontenta, i això que s'havia fomentat molt arrel de tot això, i que tenien pues, previst que s'hagués aquí en Bauja i obrir molt de més centres de formació professional, perquè al final veuen que és el futur. I això també, pues, molt d'ànims, que això... que diria són les illes amunt, que és el que intentarem fer.
1: Bueno, dureu la bandera, que en la fotografia sortiu la bandera.
0: Sí, sí, me la van donar.
1: Sí. Clar, el que deia, no? Que competicions com aquestes donen visibilitat a la formació professional i, a més, demostrar-ho fins a on pot arribar, no? Un estudiant d'FP, perquè, clar, un temps pareixia, suposo que heu sentit dir que... bé, Pupi Cou, que era la nostra època, i que no valien, se n'anaven a fer FP. Què diríeu davant aquesta frase que se deia, que afortunadament avui en dia pareix que ja no se manifesta així?
0: Pues ja he de dir que jo vaig tenir molt de...
1: Tu tens una experiència personal, que
0: sí,
1: la pots recordar.
0: Sí, tinc una experiència personal, i era veritat que a l'hora de... Jo tenia molt clar que volia fer cuina, i quan tu anava dient que volia fer un FP de cuina, la gent era veritat que m'ha tirat l'idea molt, molt per terra, no? Perquè deien... Jo era veritat que he fet molta feina sempre, i això donava bons resultats i treia molt bones notes, i la gent em deia, ai, amb aquestes notes que tens no faràs una carrera, i jo, bueno, i la veritat és que era veritat que no, així com des del primer dia que entres a un batxiller te xerren de la PBAU i te xerren d'una carrera, no te donen l'opció d'un FP, a menys que siguis un alumne que no t'engresqui molt estudiar i per lo que sigui no tens bons resultats, però no te donen l'opció de un FP a un batxiller. I jo trec que això, pues, que un poc el problema comença per aquí, no? Que hauríem d'incentivar més a l'FP, perquè el que dic, no és que sigui més fàcil un FP que una carrera, simplement des del primer moment fas el que a tu t'agrada, i quan un fa una cosa que li agrada, jo crec que tot és molt més fàcil. Per tant, jo crec que és això, no? És més fàcil simplement perquè des del primer moment fas el que a tu t'agrada i ho disfrutes, i tot va molt més rodat.
1: Que bé que ho expliques, Àngela. Pots arribar a fer una carrera amb un FP un poc més tard, i diuen que arribes més preparat.
0: Exacte.
1: Perquè has fet molta formació, no? Sí. Tu vares, explicaves la teva experiència personal, vares fer el batxiller, te'n vares anar a estudiar, sí, i vares tornar, i finalment has fet el que has volgut i mos has demostrat el que vals.
0: Gràcies.
1: Sergi, tu ja vares tenir clar...
2: Jo directament, sí. No hi havia més opcions per allò. Jo...
1: Vares tenir suport.
2: Sí, jo sí. Jo, la veritat, no canviaria per res. M'ha encantat, ha estat molt bé, ha estat... He pogut riure molt, per veure, estudiant a la vegada, fent el que m'agradava, i no m'ha passat... M'ha passat molt més ràpid. Aquests, ara ja farà 4 anys, i m'ha passat molt més ràpid, i la veritat que molt bé, i he pres d'una altra manera. I fent pràctiques, això també, en el principi, m'ha sorprendre, perquè jo tampoc sabia què era quan feia l'ESO, jo FP. No, tampoc m'ho vaig mirar molt en això. Quan vaig arribar, feia pràctiques amb una empresa, m'ha sorprendre, i la veritat que m'ha encantat. I vaig aprendre molt, i molt content, no el canviaria.
1: Te queda un any, i saps que cap a on pegaràs l'any que ve?
2: Encara no ho sé, però estudiant... Jo crec que per ara ja aproximadament ja ho deixarem així.
1: Has acabat la teva etapa d'estudiar. Sí. Vols entrar en un món laboral, tu?
2: Sí, mem, que ara me vull treure moltes coses, vull estudiar per un carnet de camión, una cosa que vull, per manipular piscines, i bé, molt de cursets que m'agradaria fer a la llarga. Jo crec que amb això ja bastarà, i fent feina ja basta.
1: Com veus, un món rural, un món de la pagesia, tu has estat a la finca de muntanya aquest estiu, us joves, el relleu generacional.
2: Ara per aquí hi ha una bona tongada, la veritat. Fa anys enrere hi has dit una altra cosa, hi has dit, però ara hi ha una tongada de gent jove que li agrada molt aquest món, i la veritat, content, ja, de veure què és relleu, perquè, aunque jo m'agradi molt, està bé que tinguis qualcú de la teva línia d'edat i això, perquè...
1: Clar.
2: Queda, no sé, la veritat que molt
1: anima,
2: bé.
1: Anima, tot i que molt. De la gent gran amb experiència suposo que aprens molt, però...
2: També m'encanta.
1: però clar, agrada que pugui haver una continuïtat. Bueno, n'heu passat demà a Madrid?
0: Sí.
2: Sí.
1: Heu fet la maleta?
2: No.
0: Jo la tinc i mitja.
1: Sergi, en Sergi és tranquil·la, Sergi.
2: Mo mare m'ho matirà ara. Perquè... m'ho ha de fer que dir tot ella, pobreta, però... és que si ho faig jo, m'ho deixaré.
1: Que t'ho deixaré, però
2: I,
1: que és important.
2: I com l'estressaré de totes maneres? Si m'hi por o no m'hi por... tira, tira. La meixa no és estrès i ella i jo no, perquè si no em fem un tro.
1: Ai, Sergi, que és important, però ficar dins aquesta maleta que no vols provocar.
2: Jo no ho tinc ni clar, ni que de dur.
1: Però tu ets un uniforme, no?
2: Això sí.
1: Anava amb un traje.
0: Sí, la veritat és que... és que, clar, lo que jo un dia vaig arribar... És que és una anècdota així, perquè vaig arribar i, clar, mos ha arribat una caça amb tota una equipació de... delegació espanyola, no? Clar, jo vaig arribar i tota la nostra roba és amb banderes d'Espanya i escuts i això, i el meu cosí se pensava que era l'equipació de l'Espanya de futbol. Jo no. I, però la veritat és que anàvem, bueno, super equipats. Sí, sí, sí, m'ho han fet roba per cada dia, perquè sí que hem d'anar uniformats, així com a selecció. I res, després sí que tenim uns trajes per el dia de la gala d'inici i la gala de cloenda. I res, ben uniformats anirà.
1: Aquest trajes, tot això ja d'entrar dins la maleta, saps?
2: Sí, i més coses, i... no sé com ho farem. Sí.
1: La maleta, el que és la maleta en si, vos la donen també de... No, no. Això ja és vostre, no? No tothom va la mateixa.
2: Bonan... No. Donat una, però és petita, només. No. D'anar a l'hotel allà, o qualque cosa així, m'han donat una, però...
1: No. Clar, bueno, tu la maleta grossa. Sí. Quin temps fa allà?
0: Pues, 26, està bé, el que passa és que el veré que fa molta humitat. Ah. Sí que això... Bé, jo quan hi vaig anar també vaig trobar que se notava.
1: Tindreu temps de fer turisme?
0: Tenim dos dies. Tenim dos dies que morduran a fer una mica de turisme, sí. Uh-huh.
1: Les vostres famílies, va? Vos acompanyaran?
0: Sí! Sí, sí, la veritat és que faran un bon viatge i res, pues, també molt, molt content, perquè és que en el final, si no, molt probablement no ho haguessin fet, se'n van tots junts, també en la família d'en Tià, i res, són vuit que se'n van d'aquí.
1: Són vuit.
0: Sí. Sí,
1: clar,
0: sí,
1: és que els vostres pares són de la mateixa colla d'amics. Eh? Sí. Vull dir, clar, juguem aquí amb avantatge. Sí. I clar, podran fer un poquet de turisme. Però per els podreu veure, per allà tindreu temps d'estar amb ells?
2: No crec que tanta com m'ho agradaria, però...
0: Sí, no, jo crec
2: tot
0: que...
2: Tot el que puguem.
0: Exacte. Quan acaba la competició, el millor els pots anar a veure. Jo compt veient l'experiència de Madrid, no? Quan acabava un sí que quan que estaven en un recinte els podies veure, però també tenim hores de quedada, perquè nosaltres anàvem amb un busos, I clar, en aquesta hora has de ser aquí per partir a l'hotel, tot va molt, molt baix horari. Ja,
1: marcat per horaris. A mi, quin de vostres pares mos pot fer de corresponsal? Perquè a Madrid varen tenir qualque connexió i a veure qui pot ser el nostre corresponsal que mos vagi contant, no sé, la diferència horari.
0: Allà són 6 hores més.
1: 6 hores més. A veure, si poden coincidir, que me'l vagin contant un poc, sí, com va.
0: Sí, sí, sí.
2: Oh, claro,
0: sí.
2: Claro.
0: Jo crec que serà més feina de les mamàs, perquè... Sí.
1: Vinga, idò, ja els hi deim a les catis,
0: sí.
1: Se preparin.
2: El pare ja anirà bé si se situen un poc, perquè ja massa feina tindran.
0: Això sí que serà de veure, per allà.
1: Que bé. Idò, bé, nosaltres vos desitjam molta sort. Bon, hem dit passat demà, bona nau a Madrid i després estar un dia a Madrid i ja cap a Xangai.
0: Exacte, feim un vespre allà tota la selecció per també donar-nos una mica de suport i d'ànims i divendres de matí, ben de matí, partim cap allà.
1: Bé, Sergi, em dic que no t'estàs res d'en Àngela.
2: Res de res.
1: Tu has dit que el conseller Toni Vera li va dir que volia tastar.
2: Les quixofes. Les quixofes?
1: Li va dir, què li va dir?
2: Se va enamorar de les quixofes.
0: Sí, perquè...
1: Les quixofes que van fer a Madrid.
0: Sí, sí, sí, sí, que aviat que me veu a veure que se'n recorda d'aquell plat i...
1: Però no, el va tastar o no?
0: No, no el va
1: tastar. Ah, només de veure-lo. Se va quedar amb les ganes
0: de
1: tastar-lo.
0: Sí, sí, sí. I almenys si qualque dia li poden fer, li poden fer.
1: Mem, tenim res, 10 minutets. Clar, jo t'ho he dit i potser no t'havia avisat de que te preparasses, però una cuinera com tu, qualque recepteta. Fàcil, Àngela, fàcil, no d'això que fas per les skills, perquè això jo crec que pocs oients ho sabríem fer. Qualque idea fàcil per cuinar.
0: Pues, si voleu, vos conto un poquet més d'aquest plat de quixofes.
1: Ah, sí? És fàcil, vol
0: sí,
1: dir?
0: Sí, sí. És, ah. La veritat és que és molt fàcil, molt bo i jo crec que vos agradarà perquè és veritat que l'he fet aquest nostre i la meva madrina, que és, bueno, la quixofes li encanta, li va sorprendre molt perquè és un plat molt senzill, molt fresc i que pot fer qualsevol a casa perquè són ingredients molt bàsics.
1: I de vinga, si ho pot fer qualsevol a casa, notau, oients, estàu ben pendent, les quixofes d'en Àngela.
0: Bé, pues, això és un plat de quixofes que l'únic que du és la quixofa com a ingredient protagonista. Després du una base de salsa romesco que la faig amb avellanes i a damunt va acabada amb una picada de diferents fruits torrats que li dona aquest toc cruixent i unes gotes de llimona per donar-li també aquest punt cítric. I bé, el que fem és preelaborarem les quixofes i les tallarem en quarts. I per tal de que no s'oxidin, els deixarem en remull amb un pot d'aigua i llimona. I mentre tenim les quixofes en remull, començarem a fer la nostra salsa romesco. Per la salsa romesco, l'únic que hem de fer és posar a torrar prova vermell, jo ho faré amb tomàtiques cherry i una cabassa d'all xapada per la meitat. I per això ho posam en el forn. I per altra banda també posarem a torrar les avellanes, perquè amb el toc de torrat queda molt més bo.
1: En un forn, en un forn quant de temps i quant de temperatura?
0: Jo posava les avellanes uns 10 minuts a 180 i la verdura a 200 graus uns 20 minuts. Però bé, quan vegem que ho prova, la pell d'ho prova se comença a coir colorat. I mentre tenim això en el forn, el que fem és una picada de fruits secs que més mos agradin. Jo hi combinava avellanes i anacardos, perquè també era dos fruits secs que allà tenia, i simplement es piquen-los un poc afinats i els marinam amb oli d'oliva, sal i un poquet de llimona. I ho deixam així marinant una mica perquè cuigui aquest gust. No se reblaniran encara que estigui en contacte amb l'oli i un líquid de llimona.
1: Coberts.
0: No.
1: Un pot trempat.
0: I el que farem ara serà agafar les quixofes i els hi donarem una precocció que els abollirem. Jo és veritat que l'Spain tenia un requisit que havien de ser baixa temperatura, però se poden bollir. Jo que no s'ho he fet bollint perquè no tenc aquesta maquinària, i els abollim res fins que els apiquem i estiguin tendres, i després els acabarem amb un marcat a la pella. Per tant, ja tindríem les nostres quixofes que van bollides i torrades i tindríem la nostra picada. I el que faríem ara és anar a preparar la salsa romesco, que serien totes les verdures que tenim cuites de forn, que s'ho prova les xerris i els alls. Ho posarem dins un tassó medidor i li posarem un poquet de vinagre, un poquet de tat de cortí i sal i prova en gust i ho triturarem. Finalment, li afegirem les avellanes, que en la seva pròpia grassa saludable que té ja l'avellana ja mos coirà un poquet de textura. I el que farem és triturar-ho i acabar-ho emulsionant amb un poquet d'oli d'oliva fins que tinguem una salsa que sigui... No ha de ser líquida, ha de ser un poquet densa, perquè al final és aquest, és el punt de la salsa romesco. I així ja tindrem les quixofes, la salsa i la picada. i l'únic que hem de fer per emplatar és posar una base de salsa romesco en un plat, col·locar les... jo feia una quixafa per plat, que serien quatre quarts, i posava la salsa així amb una línia, posava les quatre quixofes i a damunt ho acabava amb la picada, que això sí que ha de ser abundant perquè al final és el que ho fa, aquest toc cruixent de fruits secs, i res, ho posava per damunt i ho acabava amb un poquet de ralladura de llimona i un parell de brots, que això és, al final és la de menys, i res, i la veritat és que és una recepta super senzilla, super bona, perquè a més ho pots menjar a l'hivern, a l'estiu, perquè fred també és un plat molt bo, i la qüestió és que cada vegada que collies un quart de la quixofa te vengués la salsa i te vengués aquesta picada.
1: Sergi,
2: ara sí, fam.
1: Sí, eh? Són, encara no són les 11, però me n'ho menjaria, mare, d'això, eh?
2: Ja dinaria.
0: Sí, sí,
1: que
0: sí.
1: Bé, ho ha explicat, que per ell molt fàcil. T'atreviries a fer-ho, Sergi?
2: No, ja m'he embullat, ja no me'n recordo.
0: Sí,
1: però bé, és fàcil i deu ser espectacular.
0: Queda
1: molt
0: bona.
1: Tan bé, no? Explica tan bé. Podríem tenir en Àngela a dir la cuina de que nostra.
2: Sí.
1: Que bé, que bé. I de... ho provarem, eh? L'hem de provar. Gràcies per donar-nos aquesta recepta, ja ho sabeu. I si ho provau, m'has enviat un moment què tal vos ha sortit. A tu, Sergi, i no te demanarem que mos expliquis com fer un jardí, perquè no en sortiria, home.
2: No,
1: que te cridin.
2: Va, més que sí.
1: Que te cridin, que te cridin. I ja ho mirarem. Molt bé, i de bé, no sé si voleu explicar qualque cosa que no hi hem comentat, que no vos hagi demanat. Bé, nosaltres vos desitgem molta sort, que disfruteu molt de l'experiència. Enhorabona a qui bon sou, a qui bon heu arribat, i bé, ja ho veurem després com va, però... només d'anar a Bona Nau i de dur un nom, ja no només de les Illes Balears, sinó d'Espanya, aquests dos pollencins, sí. N'Àngela i en Sergi, ja és un honor per tothom, però bé, pot seguir-me, xerrarem amb les mares, que mos vagin
0: sí,
1: contant,
0: sí, sí.
1: No sé si voleu afegir qualque cosa.
0: Res bé, jo sí que volia donar les gràcies també a tota la difusió que mos han fet, perquè la veritat és que sempre s'agraeix, no? Al final no, jo personalment no me podia pensar mai arribar a qui on hem arribat i que la teva gent te recolzi i te faci costat, pues, també és una cosa que t'anima, no? I la veritat és que estic molt agraïda per tota la difusió, per la gent que mos segueix i que mos demana i que no sé, que és un somni i que feia el que fèiem a partir d'ara, per jo ja és una fita que no pensava mai i que al final jo l'he guanyat, no...
1: Moltíssim.
0: Sí, sí.
1: Ara que has dit de seguir, a xarxes, hi ha qualque lloc que se vos pugui seguir? El que és la competició?
0: El tema de competició...
1: Bé, tu no, tens ja la teva xarxa un poc més oficial, Àngela Font,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, sí. No sé, hauríem de demanar, però jo crec que tant per les xarxes de World Skill Shanghai i coses que mos van passant perquè nosaltres pengem a les nostres xarxes, crec que serà per aquí. I si sí, és qualque manera de poder mirar-ho en directe com vàrem poder fer
1: a Madrid,
0: vos ho faríem saber.
1: Sergi, què vols afegir tu?
2: Jo farem tot el que podem i poca cosa més. Jo ja estic content de que jo no m'he arribat i res, ja veurem el moment que mos trobem allà.
1: Ho disfrutareu molt, eh?
2: Sí.
1: Que segur que ho fareu. N'Àngela, com dèiem, té les seves xarxes Àngela Font, i aquí ja diu Balears Skills, enllaces a World Skills Shanghai, Spain Skills. En Sergi ha fet un perfil d'Instagram professional.
2: Jo això de les xarxes no se m'adona tan bé. Això ja li deixaré més en manta a la meva germana, menys que ho faci tot.
1: Que t'ho dugui ella.
2: Sí.
1: La teva manager.
2: Algo així.
1: La teva germana hi anirà, vendrà a Xangai.
2: També.
1: Sí? I la teva també.
0: Sí, s'han apuntat totes les dues.
1: Faltaria. Que bé, i de... enhorabona, aviat vos volen tornar a tenir aquí. Pensava en tornar veniu, eh?
2: Sí.
1: Quin dia tornau?
0: Tornant dia 29.
1: Dia 29, que sí. Us deixarem descansar un poquet, però bé, tan aviat com hagueu descansat i us gelat i vos recupereu, aquí vos esperam. I gràcies, com sempre, per venir, moltíssimes sort, i vos farem seguiment. Molt bé, i de Son Àngela Font i en Sergi Ochogavia, no són cosins, perquè en Àngela Font Ochogavia, ja ho vam dir la primera vegada que vareu coincidir, són amiguíssims des de ben petits, els pares són de la mateixa colla d'amics, que els pares i les famílies s'aniran a viure aquesta experiència, representen Espanya en World Skill Shanghai 2026, aquesta prova que començarà dia 21. Dia 22, i no, n'estarem ben pendents i els farem seguiment. Gràcies.
3: Sofia, que escoltes?
4: Ai, no, però què creus que escolt? Ràdio Pollença, com cada dematí.
3: Una ràdio amb debats, cultura i música que t'enamora.
4: Les veus que connecten amb el teu poble.
3: Encén la ràdio i deixa que te faci companyia tot el dia.
4: El 107.9,
3: Ràdio Pollença.

com un lliri de platja, tinc net i polit. La perruca planxada i el dentat lluent. Ja el voldrien tenir molts, un cos com el meu. Duc a la cartera un bitllet de 100. Dues fotos grogues i un paper que diu: aquest noi progressa adequadament.

pedres, la terra, l'aigua, el blat i el camí que vaig trepitjar. A la nit, el cel, aquest mar tan nostre i el vent que

ni el darrer, el que et fa patir, el que vius un dia. Vull plorar amb aquells que es troben tots sols, sense cap amor van passar.

6G, cos de foc etern, que crida mentre gira. Oh, 6G.

més enllà de les paraules, més enllà de les fronteres. El jovent viu dels Països Catalans. Alcem el puny i cridem amb tot un poble en moviment. Tot un poble en moviment. Tot un poble en moviment. Visca la terra! Això és l'hòstia gent!